0: és la recomanació del David Canto.
1: Hi ha mangas i animes per a tots els gustos i per a tots els grups d'edat, i de vegades hi ha mangas que pel seu estil de dibuix pensaríem que són per a totes les edats, però no ho són. És el cas d'Atelier of Witch Hat, una història per a adults que protagonitza una nena apassionada per la màgia, la Coco.
0: Continuarem amb l'última obra d'Anselm Aguadé, El cel ens ha oblidat, publicat per Cossetània.
2: En totes les meves novel·les, en totes, les protagonistes són dones, perquè totes, tant les sis, totes, perquè trobo que doneu molt més joc que no pas els homes, que som molt més simples. Jo sempre dic que els homes som unidireccionals, rectilinis, i les dones són completament amb espiral.
0: L'actualitat, amb una mirada jove i crítica, ens arriba de la ploma d'en Francesc Cuéllar, autor de Tothom vol ser fill, de Joseph Conrad, publicat per La Magrana.
3: Aquesta novel·la té com... es desenvolupa en format de dietari, on l'Ernest, el personatge principal, relata el seu present, d'alguna manera el seu present privat, no? Perquè un dietari en principi no llegeix ningú més que tu. Per tant, és un espai on es permet amb total llibertat intentar rascar les profunditats del seu dolor i de la seva foscor i una mica intentar relatar el seu present d'una manera més íntima.
0: Una llibreria i el Raval són els protagonistes de la llibreria de les Hores Mortes, de Laura Otonell, publicada per Columna.
4: I amb aquesta noia havia de caure de molt amunt, perquè si caus d'un barri humil a un altre no té gràcia. Llavors, ella havia de caure d'una zona molt confortable, una família benestant que ho té tot, i havia de caure al no-res, justament al Raval, que esclar, és un barri que tela.
1: Aquesta és la nostra graella de continguts que us ha presentat Mònica Socias en els primers minuts d'aquesta edició de El Calaix, la número 353 de la temporada 7, capítol 48. Benvinguts.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Hi ha mangas i animes per a tots els gustos i per a tots els grups d'edat, i de vegades hi ha mangas que pel seu estil de dibuix pensaríem que són per a totes les edats, però no ho són. És el cas d'Atelier of Witch Hat, una història per a adults que protagonitza una nena apassionada per la màgia, la Coco. Després de veure's involucrada en una gran desgràcia, acaba d'aprenent de bruixa a un taller de formació amb el mag Quifri com a mestre. El que té de particular aquest manga, a banda d'un dibuix molt detallista, bonic, una bona història i unes composicions que són meravelloses, és que la màgia es fa amb una tinta especial mitjançant el dibuix de cercles màgics amb diferents dissenys, en paper o en altres superfícies. L'autora del manga, Kamome Shirahama, va passar pel manga a Barcelona fa un parell d'anys i vam poder-la escoltar quan explicava això sobre la inspiració per al seu món i la seva màgia. Sempre m'ha agradat molt llegir mites i rondalles i estudiar-los també m'agrada molt, i obtinc inspiració de moltes coses de diferents països. No agafo moltes coses d'una cultura concreta, sinó que barrejo molt coses de diferents llocs. Hi ha coses que són semblants en molts països, però també n'hi ha de diferents, i un món de màgia és evidentment molt diferent al món real. El que sí que intento és que hi hagi elements que hi puguem identificar del nostre món, i que per això els vaig entreteixint de diverses maneres. Algunes d'aquestes referències ens són molt properes. Els que hàgiu llegit el manga Kitchen of Witch Hat ja sabreu que una de les begudes que preparen els mestres Quifri i Orujo és, de fet, sangria. Com veieu, barrejo referències de molts països. El manga es va començar a publicar fa 10 anys i al Japó ja n'han sortit 16 volums. Aquí el manga es pot trobar només en espanyol a Milky Way, que ja n'ha publicat 14, i aquesta primavera ha arribat l'adaptació d'aquesta història a anime, a sèrie d'animació. La trobareu a Crunchyroll. La recepció ha estat molt bona tant entre els lectors del manga com entre aquells que l'han descobert a la pantalla. Segurament s'emportarà diversos premis, i el més important és que ja té confirmada una segona temporada, que tot fa pensar que s'estrenarà l'any vinent. Si us agraden les històries de màgia, plenes de tot tipus de màgia, us agradaran el manga Atelier of Witch Hat i l'anime Witch Hat Atelier.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Anselm Aguadé és llicenciat en Història i el 2003 obté la diplomatura en Estudis Avançats en Espiritualitat i Religiositat a l'Antiguitat i a l'Edat Mitjana. Ha publicat Rabassa Morta, Soledat, El Somriure Negre i Aigua del Carme, entre altres. En plena tempesta, un cotxe s'estimba a la carretera de la costa. L'Agustí Fornells, un home de negocis amb una vida aparentment perfecta, es desperta confús i malferit. La seva acompanyant, la Mònica, ja no hi és. Ha marxat sense deixar rastre i s'ha esfumat amb el maletí que duia l'Agustí. Però què conté aquest maletí? A partir d'aquest fet, Mònica, la seva amant Mònica i Sandra, la seva esposa, hauran d'unir forces. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu amb Mònica Socies.
2: El cel ens ha oblidat, de l'Anselm Aguadé, publicat per Cossetània, té una coberta que m'agrada molt perquè és un maletí i em recorda coses que passen a la vida. Per tant, quan començava a llegir-me la novel·la de l'Anselm, pensava, mare meva, si aquest inici l'he viscut jo. Molt més light, eh? Jo no tenia mans en aquella època, jo no vaig morir en cap accident, i, important, aquell maletí no el vaig agafar. Anselm Aguadé, benvingut.
3: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
2: Entrada espectacular de novel·la amb molta salsa, molta salsa.
3: Sí, sí. He de dir que l'entrada la vaig fer quasi bé al final.
2: Sí?
3: Sí, perquè, clar, m'interessava més el que hi ha al maletí, que es troba al maletí, i a veure, com agafen el maletí, com es troba el maletí, i després vaig fer la trama aquesta d'un restaurant a Tossa, i per què Tossa? Doncs no ho sé. Suposo que devia veure Plaça de Legió, l'última ciutat que va ser Tossa de Mar, i com que hi havia estat, doncs mira...
2: La tenies per la mà.
3: Correcte, vaig agafar el restaurant, vaig agafar la parella aquesta que es barallen, sota la pluja, que van molls, tenen un accident, i d'aquell accident doncs desapareix la Mònica.
2: I el maletí. Sí, sí, aquí tenim. La mana es diu Mònica. Bueno, a mi m'ha tocat el paper de mana aquesta vegada i he pensat, mira,
3: sí. Sí. Bueno, però jo crec que és una... En totes les meves novel·les, en totes, les protagonistes són dones. Perquè la...
2: Sí.
3: Totes, eh? Tant... Les sis, totes. Perquè trobo que doneu molt més joc que no pas els homes, que són molt més simples. Jo sempre dic que els homes som unidireccionals, rectilinis, i les dones són completament amb espiral.
2: Bé.
3: Han durat molt de joc i tal, no? No, jo no l'he definit bé, però bueno, que ningú s'enfadi, però ho veig així, no? I per tant, totes les protagonistes són dones, no? I aquí doncs hi ha l'amant, que en aquest cas es diu Mònica, i la banyuda, a partir d'alguna manera, perquè banyudes al final, aquí hi ha un complot de banyuril, es diu Sandra, i bueno, i ja està.
2: Aquí, jo per començar ja dic que aquí no se salva ningú. Aquí,
3: no.
2: Qui no ha fet una cosa, n'ha fet una altra.
3: Sí, correcte. Clar, aquí els que se salven són, diguéssim, que són els menys interessants a la novel·la, no? Per exemple, doncs el Marc, no? Que és el germà bessó de la Fiona, no? Etcètera, però quasi bé tots tenen alguna cosa d'amaga, no? Fins i tot el Marc, crec jo, no? El que passa que no s'ha desenvolupat dins la novel·la, però els tres fills del matrimoni, doncs, donen de sí, sobretot la Fiona, evidentment, que la converteixo en una...
2: En una
3: persona...
2: Diu poca cosa, però quan la diu, sentencia.
3: Correcte. La Fiona és la que observa, és l'observer aquell que va sortir al camp del Barça, no? És la que observa, és la que veu coses rares, és la que no entén moltes coses, etc etc. I en canvi el Marc viu en el seu món i, bueno, i van fent la seva, i el Ferran, que és l'altre fill, doncs, bueno, aquell està, per lo que està, que és en cobrir l'espai que deixarà el seu pare quan faltin aquest món.
2: L'hereu.
3: L'hereu amb maiúscules.
2: Sí, sí, hereu de tot, eh?
3: Hereu de tot.
2: Hereu de tot. Ara ja tenim aquest triangle, no?, de l'Agustí i la Sandra, que són el matrimoni, els seus fills, el Ferran, que és el gran, i els bessons, la Fiona i el Marc, i després tenim la Mònica, que és l'amant. Ara ja tenim aquesta primera estructura. Després hi ha el Carles, que és el soci.
3: Sí, el Carles.
2: Que també deixen anar.
3: Sí, que sembla una cosa i al final és una cosa molt altra. Clar, el Carles i l'Agustí, primer són molt amics, també són d'aquesta estranya pareja, no?, que podríem dir del teatre, però al final es destapen, no? El Carles, jo crec que s'hi veu, pel que jo vaig voler transmetre la novel·la, s'hi veu arrossegat per l'Agustí, s'hi veu arrossegat, perquè, clar, doncs, els diners són els diners i la vida fàcil a tothom la atrau, però aquí el verdader és... L'Agustí, no? Vull dir, les meves protagonistes sempre són dones, però aquí se'm cola aquest Agustí.
2: Ah, l'Agustí és molt potent,
3: que va anar...
2: eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Sense l'Agustí tampoc tindríem aquest joc.
3: És potent, però n'hi ha molts d'Agustins, eh, Mònica?
2: A mi em fa molta por.
3: N'hi ha un fatimer d'Agustins, eh? N'hi ha un mur.
2: Mira, jo deia en una altra entrevista que després d'haver-vos llegit, perquè he llegit diverses novel·les per fer una presentació i que m'han impactat totes molt, però, escolta, jo no sé si tindria una cita, no sé si vull viure a la burgesia catalana, no sé si vull tantes coses, eh? Ara ja.
3: Bé, jo agafo la burgesia, jo no vull carregar la burgesia, ni que facin el que vulguin.
2: Això ho he dit jo.
3: No.
2: Certament.
3: Sí, però ho agafo per dir, agafo que aquesta part molt hipòcrita d'aquesta burgesia, i sobretot dels nous rics, no?
2: Sí.
3: Dels nous rics que... un sogre, que era d'Almeria, de Huerca l'Overa, sempre deia, no pides a quin pidió ni sirves a quin sirvió.
2: Mira, no? Aquesta no la coneixia,
3: i és bona. I és bona, no? I els nous rics, no? compleixen les dues condicions, no? Han demanat i han servit, i ara volen que els serveixin, però que no els hi demanin. I vull treure tota aquesta hipocresia que hi ha, allò que deia jo, a dintre, no? d'anar rascant, a veure què hi ha aquí al darrere, i et trobes amb aquesta gent nou rica, que volen continuar sent rics, i que farien el que sigui, per continuar vivint el que estan vivint. El que sigui.
2: Aquí venim.
3: Aquí. Cosa que, per exemple, l'aristocràcia de tota la vida no farà. Però la petita burgesia, els nous, sobretot aquests nous rics, no? Que a vegades em atrapen amb aquesta hipocresia que a mi em trenca.
2: Bé, realment és aquí on es veu també aquesta diferència entre la Sandra, que és de tota la vida, no? I el seu marit, aquest Agustí, que ell és el nou ric. Però clar, si no tinguéssim l'Agustí, no tindríem tota aquesta trama que correcte. Tu, vull dir que li hem de donar les gràcies perquè amb l'Agustí tenim aquesta trama fantàstica.
3: Correcte.
2: Aquest maletí, que li portarà molts maldecaps a la Mònica.
3: Clar,
2: no explicarem què hi ha al maletí.
3: No, perquè si no ho fem aquí un spoiler enorme, no? Però el que vull deixar clar a la novel·la és que a Mònica no es vol emportar el maletí. La Mònica no se'l vol emportar el maletí després de l'accident. Però al final va i l'agafa. I l'agafa perquè està enfadada. Està tan enfadada i quan llegiu la novel·la ja veureu perquè està enfadada, no?
2: Enfadada.
3: Però està molt enfadada i agafa el maletí com un acte de rebel·lia i un acte de... amb un acte de rebel·lia i amb un acte d'una certa venjança pel que acaba de passar, no? I s'emporta el maletí. I després, el bo és que se n'empenedeix d'haver agafat el maletí. Però després el maletí li descobreix una cosa que la fa, primer, molt angoixant i després molt feliç.
2: Bé, perquè realment tu ara parlaves d'aquesta història dels protagonistes dones, no? Que sempre poses les dones. Ara aquí tenim dos fils per agafar. Primer, de quantes coses ens n'arribem a arrepentir a la vida?
3: Sí.
2: Com en el cas de la Mònica, que devia pensar si ho sé, no l'agafo,
3: sí.
2: Però que en el fons dius, pues, sort que l'he agafat. Ja veureu per què, quan llegiu.
3: Si no l'hagués agafat, no hagués descobert el que descobreix.
2: Què?
3: No.
2: Sense agafar.
3: No, és que hi hauria una part de la novel·la... És que quedaria una novel·la... No quedaria res.
2: No. El maletí és la clau de tot plegat. I després també és un nexe d'unió, perquè parles de les dones, parles de banyes, però aquí també hi ha una història de supervivència i de sororitat molt bona, molt important.
3: Molt, molt. O sigui, el fet del que al final l'amant i la banyuda, per dir-ho d'alguna manera, es facin completament amigues, però completament amigues, i a més amigues que no poden...

0: la Sandra i la Mònica, que també hi ha la Fiona,
1: moltes altres,
0: que em sembla que és un caràcter potent com a adolescent, i la Josefina.
2: Que jo no la volia anomenar, perquè si parlem de la Josefina...
0: Aquí està la Josefina.
2: No direm res més. No direm res més.
0: No, clar, és aquest altre apartat eclesiàstic de que...
1: Qui ha jugat molt bé amb la Josefina.
0: Sí, sí, esclar, sí.
2: Que hi ha un altre... Prou, ja no parlarem més de la Josefina. Ara anem a parlar...
0: Que la descobreix.
2: Sí, sí, sí. Perquè si la descobrim nosaltres no té gràcia, i per mi ha sigut un dels punts forts de la novel·la, no? Aquesta
0: sí,
2: sorpresa.
0: Que passi aquí de, com a desapercebuda i no sé què...
1: Soroll fa?
0: Sí. Exactament.
1: Fixa't.
0: Aquí està.
2: Els que menys soroll fan...
0: Treus la primera pantalla i queda la del darrere.
2: Ah, molt bé. El que me'n vaig ja als punts clau, no? El que tu has volgut posar com a denúncia social, que ja penso que dos punts forts. Un és aquesta crítica a l'església més fosca, que no és tota l'església, que això està molt bé, també diferenciar, i després doncs, aquesta trata de blanques, no? Una mica.
0: Sí. A veure, totes les meves novel·les jo agafo un fet social i d'aquí em feia una novel·la. Vull dir, els periodistes, com tu, no? El que feu és explicar la notícia. Nosaltres, que som molt més lliures, tenim aquesta llibertat que vosaltres no teniu.
1: No, t'ha creat en la notícia.
0: Correcte, no? Nosaltres agafem aquest titular, per dir-ho d'alguna manera, i dic, anem a novel·lar-la, no? I amb totes faig el mateix. I m'agrada fer-ho perquè em dono aquesta llibertat de que estic parlant d'explicar tal com veig jo les coses, no? Tal com jo les veig o les que suposo que són, no? Perquè, a veure, quan parles de trata de blanques, a veure, estàs parlant d'un tema no seriós. Allò queda mal dir-ho. El següent del seriós que diuen ara els jovent, no? És molt dur i, esclar, hi ha molta gent que ho pateix, etc, no? Però, bueno, t'hi has de ficar. I com he comentat abans, és la duresa en què expliques les coses. I a mi...
1: Fragments durs,
0: sí,
1: molt durs.
0: Sí, molt durs. I vaig concloure, mentre l'estava... Perquè, evidentment, la redacció final no era aquesta. Vaig començar fent més fi, no sé què, de fer molt més dur... No m'agradava. I al final me sembla que m'ha quedat dur, però perquè la gent entengui el que jo vull dir i el que està passant i crec que és el que està passant, no? Hi ha una pel·lícula que no sé com se diu, que la vaig buscar i la vaig tornar a veure, no me'n recordo del títol, que tracta sobretot d'això, no? I em vaig exemplificar amb aquest film.
2: Jo penso que en els fragments en què has explicat que són realment, és creativitat, vull dir, és una novel·la, per tant, és ficcionat tot, però podria dir que si ho traguéssim del llibre, podria ser perfectament una crònica periodística d'un fet que ha passat.
0: Sí, sí, sí. Quan vaig presentar el llibre la primera vegada a Vilavella, perquè soc a Vilavella, sempre el presento allí, el primer cop que presento el presento allí.
1: És a casa?
0: És a casa, casa meva, Vilavella, doncs sempre acabo... Però cas hi ve moltes novel·les meves, eh? Dic, és novel·la, és ficció, és creativitat. Començo a dir, no, és que és ficció. I després, quan acabo, dic, ull, o potser no.
2: No, o potser no.
0: T'ho
2: dic, si jo, quan m'anava llegint, que vaig haver de tancar el llibre per un moment i tornar a reemprendre la lectura, vull dir, hi ha gent que s'ho llegirà tot d'una tacada, n'hi ha que faran aquesta reflexió o que hauran d'aturar un moment... Jo em vaig sentir molt identificada amb com ho van viure les protagonistes. Per tant, en aquest sentit, jo ho he viscut molt així. Però jo t'ho dic, és que si ho treus, podria ser una crònica absolutament real.
0: Sí, sí, sí. Em va dir un molt bon amic meu, que es diu Antonio Barrero, que l'estimo moltíssim, que és d'aquí Roda, no? I és el director del FICCAT. Bueno, que el director,
2: de Roda, sí, de Roda.
0: El FICCAT i tal. Va dir, quan se'l va acabar de llegir, em va enviar un d'això, diu, quin guió de pel·lícula que m'acabes de fer. Diu, potser sí, diu, perquè, clar, està molt ben seqüenciat i tal. Diu, sí, dic, però seria una pel·lícula...
2: Molt dura.
0: Ojo amb la pel·lícula.
2: Però, clar, és real, és el que
0: sí.
2: Està passant.
0: Sí, sí, sí.
2: Moltes
0: sí.
2: Vegades ens costa mirar a la cara aquestes problemàtiques que són molt grosses. Fins que, clar, ens acaba passant a nosaltres, perquè també podem ser víctimes.
0: Aquí està. Això és el que sap greu, que quan llegeixes dius, bueno, és el que em deien les mares aquestes de filles adolescents, em deien, bueno... És que vaig haver de parar perquè em mirava la meva filla i dic, bueno, és que...
2: Pot passar.
0: Aquí hi ha aquesta, la Judit, la no sé què... Ojo, que a mi també va passar, no? I clar, i

0: i ho descric tal com jo crec que ho tenia que descriure, i s'espanten. I s'espanten, no? I pels temes eclesiàstics, doncs engega la tele i mira maristes i mira no maristes.
1: Mira, jo encara jo vull els maristes. Maristes i no maristes. Però, clar, jo ara no vull dir res en aquest sentit per no fer spoiler, eh? Però, escolta'm, això seria per fer un Sálvame, eh?
0: Completament.
1: Independentment de la part més dura de la novel·la, independentment de la crítica que es pugui fer a l'Església, i ja ho anireu llegint, però també hi has posat aquesta part de Salseo, Salseo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: De safareig, de...
0: Clar, ja, a safareig...
1: Que patireu i no patireu.
0: El que sap la minyona, el que sap la filla, la no sé què, el que sap el Ferran, el que passa a l'hospital...
1: Sí.
0: Clar, aquí hi ha, no? El sorprèn la primera visita a l'hospital el que passa, no? Que dius, què passa? A què m'has explicat aquí ara, tu? Sí. No? I, bueno, doncs, sí, sí, hi ha una part de Salseo important.
1: Vull dir que està molt bé perquè vas intercalant en la novel·la, no? Vull dir que no tot és tan dramàtic, però sí que és una novel·la, doncs, bueno, clar, quan parles de coses dures, doncs llegir-la també té el seu punt.
0: Sí, sí, clar, quan entres en la part dura de la novel·la, és aquí on van sortir els dubtes, no? Els dubtes. De si ho feu més dur, menys dur, més like, més no sé què, si només poso una frase, si ho escric... I bé, em va sortir això. I la gent que s'ha llegit la novel·la sempre m'ha dit que els hi ha agradat moltíssim, que la duresa els ha angoixat, però que els hi ha agradat molt la novel·la. I, per tant, estic molt content de la novel·la.
1: Jo també us la recomano, ja d'avançada ja us diem això, doncs, que és un tema dur i, per tant, hi ha fragments que potser resultaran més durs, no? També depèn del lector o lectora que també l'agafi. Hi ha gent que és més oferta i hi ha gent que no tant.
0: Sí, però és que és el que vaig dir. És el que vaig dir. A veure, no pots tirar a la piscina i no mullar-te.
1: No, ja penso que es fa.
0: És impossible, és impossible. Tu pots anar a la piscina i assentar-te en una tombona i no mullar-te, però no has anat a la piscina. No has anat a la piscina, pots anar aquí i pots fer el mateix això en un bar, però si vas a la piscina i llances a l'aigua, et mulles. I si et mulles, et mulles.
1: I penso que està molt bé que ens mullem, perquè són situacions reals que també ens poden preparar una miqueta, sobretot, ja no només els pares, també els tiets i tietes, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, que jo els meus els hi he lliçonat ara, a l'hora de dinar. Sí. Per si de cas, jo acabaré l'entrevista amb un fragment que, bé, dona títol a la novel·la i és absolutament preciós com molts altres dels fragments dels quals he pres nota al llarg de la lectura. No m'he plantejat mai l'existència de Déu. Ara sé que no pot haver-hi res, ni humà, ni diví, que permeti això. I aquelles pobres noies, és evident que el cel les ha oblidat, però nosaltres les hem de tenir ben presents. I tu fas aquest exercici, Manuela.
0: Sí, sí. Ah, perquè què passa amb totes aquestes noies, nois, etc., que quan dic el cel l'has oblidat, no em refereixo a aquest cel cristià, ni cel... No, em refereixo que la natura... Tots vosaltres ens és igual, no? Quan s'han oblidat, adéu-siau. Adéu-siau. I quan vaig presentar el llibre, dic és que oblidar... Com explico oblidar? Què és l'oblit, no? Dic, plantejar al revés, què és recordar, no? Recordar és una paraula que ve del llatí, que vol dir tornar al cor. Perquè pels antics, els sentiments i les emocions estaven dins el cor, no estaven al cap, estaven al cor. I, per tant, els llatins li deien recordar era agafar les coses i tornar-les a passar pel cor. I això és recordar, no? Per tant, quan no podem agafar res i tornar-ho a passar pel cor, és que ja no existeix. Per això dic que aquestes noies les hem oblidat, però les hem de tenir ben presents.
1: Moltes gràcies, Anselm, per l'entrevista i per la feinada que has fet.
0: Moltes gràcies a tu, només faltaria.

0: Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Francesc Cuéllar és actor, director, autor i gestor cultural. Format a l'Institut del Teatre, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya, combina la creació escènica, cinematogràfica i literària amb una mirada sempre inquieta i híbrida. Guardonat com a guionista i director, també ha desenvolupat una trajectòria internacional entre Europa i Llatinoamèrica. Actualment dirigeix el Festival Solus a l'Alt Penedès i el Festival Poetrònica de Casa Seat. Tenir 30 anys i tornar a casa dels teus pares perquè els preus desorbitats de lloguer t'han expulsat de Barcelona. Malviure amb una feina precària en una revista. Seguir penjant d'una exparella que t'ha deixat. Tornar al poble, a casa dels teus pares i preparar l'aniversari dels 60 anys del pare el porta a veure unes cintes de VHS on hi descobreix un nom desconegut, Martí. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu amb Mònica Socies.
1: Quan llegiu el títol, Tothom vol ser fill, de Joseph Conrad, publicat per La Magrana, d'en Francesc Cuéllar, pensareu, i això? Espereu-vos a llegir el llibre i entendreu el per què i no es pot llegir res més. Francesc Cuéllar, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Francesc, un molt bon joc de novel·la, però ubiquem una miqueta a també els oients, ells han escoltat aquesta petita biografia, però és molt important també l'estructura d'aquesta novel·la. Jo penso que aquí radica un dels èxits de la seva lectura.
2: Sí, aquesta novel·la té com... es desenvolupa en format de dietari, on l'Ernest, el personatge principal, relata el seu present, d'alguna manera el seu present privat, no? Perquè un dietari en principi no llegeix ningú més que tu. Per tant, és un espai on es permet amb total llibertat intentar rascar les profunditats del seu dolor i de la seva foscor i una mica intentar relatar el seu present d'una manera més íntima. I a la vegada aquest dietari es va intercalant amb els buits, que buits és el títol d'una secció que ell redacta en una revista satírica. Té una secció on s'inventa biografies a partir de dades i informació real. S'inventa fragments de biografies de personatges reals, vius o morts. I aquí, d'alguna manera, com que està escrivint per una revista, escriu en un espai públic, per tant, sabent-se llegit, i també relata el present, però des d'un lloc més cínic i més crític. I penso que anar intercalant aquests dos formats t'ajudava també com el doble narrador que feia servir Joseph Conrad, doncs t'ajudava molt bé a conèixer el personatge des d'un lloc públic i des d'un lloc privat.
1: És realment una meravella. Penso que hi has trobat absolutament el to i també cada un d'aquests buits penso que s'entrellaça, no?, en la vida d'aquest protagonista. Tornar a casa, és un d'aquells temes, no? Tornar a casa en aquest sentit d'acarar un passat, perquè moltes vegades, Francesc, els joves, marxem, bueno, jo ja no sóc tan jove, però marxem de casa i quan hem de tornar, costa molt i se'ns obren totes aquelles portes del passat que no hem tancat, que continuen allà. Aquest és un punt feble, no?
2: Sí, a mi, per sort, suposo, no m'ha passat, però sí que quan vaig fer els 30 vaig pensar... Bueno, va venir una revisió que involuntària, segurament, de tot el que estava passant fins ara, de tots els propòsits que jo m'havia fet conscient o inconscientment, i els que havia assolit i els que no... I hi havia sensacions de fracàs, algunes altres d'èxit. Era una barreja una mica estranya que suposo que com vas celebrant més anys deu anar passant més sovint segurament aquesta revisió, però a vegades sembla una revisió molt estèril, molt de persona del primer món, i li volia atorgar a l'Ernest aquest, no sé com dir-ho, com aquest luxe de permetre's que si el que li treu la son és això, permetre's poder-ho revisar-ho per molt del primer món que sigui, no?
1: Les relacions entre els pares i els fills, i a més, entremig de tota aquesta trama, no?, d'aquest dietari que parla d'aquesta quotidianitat, del que ens passa, i molts, és un meló molt obert a molts temes, és bonic perquè hi ha un misteri, que evidentment tampoc podem explicar, però uf, al final és tremendo, i ho deixarem aquí. Jo penso que és una novel·la, jo no vull dir fosca, però sí que és quan et diuen has d'apropar-te a les teves pròpies foscors, no? A les teves ombres. Penso que és un exercici, això. És, aquesta novel·la és un tipus d'exercici així.
2: Sí, la veritat és que hi ha una part fosca i és difícil de parlar-ne a les entrevistes perquè intentes no fer spoiler, però a la vegada vols intentar donar algun carmelet perquè a la gent li interessi voler-se-la llegir. I crec que vam arribar a trobar una mena d'estratègia. Dèiem que tenim una sèrie de ferides grans com a societat, són el canvi climàtic, les guerres, els assassinats masclistes, etcètera, que ens agradaria abordar i ocupar-nos amb més força de la que ho fem. I jo crec que no pot ser perquè hi ha unes ferides que segurament són més superficials però que ens reclama més urgència, que són poder pagar el lloguer a final de mes, poder saber comunicar-nos íntimament d'una millor manera o tenir una atenció una mica més dilatada del que dura un reel d'Instagram. I jo crec que passa això a la novel·la, que l'Ernest, el personatge, comença la novel·la intentant atendre aquestes ferides més superficials i urgents, i cap a la meitat de la novel·la ho aconsegueix, allà al llac, amb la mare, i a partir d'aquí comencen les ferides més grans, que en aquest cas és el de la memòria històrica, que és un gran tema en aquest país, i que ella ha deixat espai perquè no? Entenc que d'alguna manera li ha deixat espai a aquestes ferides perquè puguin ser ateses.
1: A mi m'agrada perquè buits, aquests fragments que ella escriu, no? Que realment és la seva professió, o li agradaria que fos una professió més normal, no a trossos, perquè en el món de la cultura anem així i en el món del periodisme també, van increixent aquests buits. Per això us recomano moltíssim que no us els salteu, que no se'n perdeu cap de la novel·la. Parlant de les foscors, hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Diu, quan estic sol, entra en escena el que és privat, el que és obscè, el que és fosc. En la solitud, el meu puto animal, la meva bèstia, la meva cosa guarra, esclata en èxtasi. És una novel·la, Francesc, on no t'has estalviat res. Ho has deixat anar tot, totes les vessants d'aquest protagonista, des de les més sexuals fins a les econòmiques.
2: Sí, jo crec que era interessant perquè el fa complexa i el fa humà, no? Que a vegades en públic tendim a mostrar només les nostres millors parts i les parts més brillants, i és en privat on les que potser ens fan més vergonya o no estarien tan acceptades és on afloreixen, no? Aleshores, a mi em servia, com deia abans, el format dietari perquè és aquest espai privat on ell pot relatar-se i l'espai públic on ell pot vendre's, no?, d'alguna manera. A mi m'agraden molt els buits que deies que van increixent perquè per mi tenen un paral·lelisme amb el dietari en el sentit de que comença fent la biografia de personatges morts, per tant, d'alguna manera, entrant en un terreny més segur que pot generar-li menys conflicte amb personatges històrics, literaris i amb unes biografies inventades una mica més polites, i comença a enxitxar-se i a fotre-li canya, i els personatges ja són vius, són personatges que encara estan vius, que ja no són tan polite el que els hi passa i el que s'inventa d'ells. Sí, jo crec que per mi m'agrada el paral·lelisme de que el seu present li reclamava aquesta ràbia i li reclamava aquesta lluita, i això ell ho transmetia o ho traduïa en els seus articles a la revista.
1: Bé, hi podem trobar no només Joseph Conrad, sinó també Frida Kahlo barrejada amb Bill Gates. O sigui, us podeu imaginar la bomba explosiva que ha col·locat aquí el Francesc. Anem ara a parlar també una mica aquesta denúncia social. És una novel·la que parteix d'una mirada jove i, per tant, està molt bé perquè ens posa molt en el context actual, però, a més, des de la vostra mirada, de les persones joves del que esteu patint, de la societat que us heu trobat. Parlaves dels lloguers, parlaves també com veieu la memòria històrica. O sigui, és una miqueta posar que els joves sou al centre i la vostra mirada és al centre. És una novel·la molt reivindicativa.
2: Sí, jo crec que en aquest sentit, jo sempre intento posar-li una mirada política a allò que faig, a vegades amb una mica més de cinisme, a vegades amb una mica menys, però jo penso que és bonic que l'Ernest, jo penso que comença tirant pilotes fora, bueno, perquè els preus del lloguer, bueno, perquè els bancs i l'Emilio Botín i bueno, perquè, etcètera, etcètera, etcètera, i hi ha un moment com d'anar assumint, de dir, ep, un moment, això també passa a casa meva, això que està passant li passa, ho està fent la meva mare, ja no és la societat, ja no és un fatxa especulador, és la meva mare. Queda, o sigui, això queda més a prop, per tant, em pot tocar a mi i jo crec que fa aquest viatge de que la crítica vagi de fora cap endins.
1: Una de les preguntes que et volia fer precisament pel tipus de novel·la que és, són les reaccions. Comentaris que t'hagin pogut fer, com ha arribat, perquè jo vaig veure quan vaig llegir la teva biografia, em va agradar perquè vaig pensar, serà una novel·la valenta, i no m'he equivocat. I valenta ho dic des de la mirada dels que venim més endarrere en generació i potser no ens atrevim a dir segons quines coses. I si ho dic jo, els que són més grans que jo, ja ni t'ho vull explicar, que hi ha de tot. Però m'agradaria saber una miqueta com ha estat acollida, rebuda, com han estat els primers comentaris de les lectures.
2: Doncs, mira, jo estic molt content perquè els comentaris de les persones que l'han llegit són molt i molt bons. El problema és que l'han llegit poques persones. Però aquí entrem en un altre terreny, que és el del capitalisme comercial, fins i tot en la literatura, que jo pensava que la literatura s'escapava d'això i gens ni mica, de viure un Sant Jordi horrible, de dir, per favor, si hem de tornar a publicar una novel·la que sigui passat Sant Jordi, perquè això és insuportable i no té cap mena de sentit. I de molts mitjans públics donant suport, ja no perquè me l'hagin de donar a mi, sinó donant suport, ja no, suporta als que ja estan sent tops ventes i best-sellers. Dius, nois, no té cap mena de sentit això. Aleshores, si obviem això i decidim no entrar en el joc i que qui li arribi per, jo què sé, perquè li han recomanat o perquè se l'ha trobat a la llibreria i li agrada la portada, que per cert em sembla una portada xulíssima. Sempre ho dic que la persona que ha fet el disseny li dono les gràcies perquè penso que té molt i molt i molt de sentit. Les persones que se l'han llegit, els ha agradat molt. I no només que els hagi agradat, sinó que els comentaris que m'han fet són comentaris que no són m'ha agradat, són com molt més elaborats i més complexes i penso que és molt interessant. Repeteixen molt una cosa que és que els hi atrapa la barreja de llenguatges. Una cosa més, no sé com dir-ho, més acadèmica, amb una cosa més callejera, com aquesta barreja és interessant. I jo penso que aquesta barreja ve perquè jo he escrit molt de teatre sempre i els meus referents són teatrals. I penso que quan tu escrius un personatge, en el fons això és un dietari, per tant és un personatge parlant en primera persona. No s'escapa, no està molt lluny de ser un monòleg dramàtic d'un personatge que comparteix alguna cosa amb el públic. Per tant, hi ha alguna cosa de... Ell és escriptor, per tant té un bagatge cultural, és intel·ligent, és una persona culta, però a la vegada és una persona normal i parla malament també. Aleshores, aquesta barreja m'interessava perquè té a veure una mica amb la resposta que et deia abans de és un ésser humà i és així. Hi haurà contextos en els que parlarà super elevat i contextos que serà un barroer i un maleducat.
1: Com la vida mateixa, perquè vull dir, nosaltres som aquest joc, no?, entre l'interior i l'exterior. Som el que mostrem, però encara és molt més important. És tot allò que no mostrem, que no està dintre d'aquestes normes, d'aquests rols socials que saps que has de seguir perquè, si no, no entres al joc.
2: Mm-hmm.
1: També m'ha agradat molt quan parlaves del capitalisme i de Sant Jordi, també t'ho haig de dir. Aquí faríem una tertúlia
2: Sí, seria obrir un meló.
1: Sí, que no ens l'acabaria. Però jo em sumo als comentaris de m'ha agradat, però perquè té un fonament. Jo no sé si he sortit a l'antena, perquè ara ja no sé què hem comentat i què no, però quan ens hem connectat a la trucada, jo t'ho deia, no? Quan comences la novel·la, penses, ui, saps? No saps per on t'anirà per a la cosa. És una novel·la que dius, jo necessitava un Ernest, perquè moltes vegades a mi el que m'ha fet pensar és com de dormits estem. Jo llegia alguns paràgrafs i deia, ostres, Mònica, és que m'incloc dintre del sac. Potser ens fa falta una mica més de valentia, de carà, de força o de reflexió. I és una novel·la que t'acompanya en això, que és com si hi ha moments que et fes despertar. No sé si t'ho han dit. En el meu cas ha estat així.
2: Que bé, que bé. No, mira, veus, aquesta en concret no me l'havien dit. Jo penso que hi ha una cosa interessant de l'Ernest en relació a una dinàmica actual, segons el meu punt de vista, que és el de generar falsos debats, els de posar l'atenció allà on no toca i a embrancar-nos molta estona en coses que no són el focus, no? I a mi m'agradava perquè teníem un joc amb uns amics fa uns anys, ara ja, mira, l'hem deixat de fer, però era un joc una mica friki, que era el de cada dia algú havia de detectar un fals debat i l'havia de compartir al grup, no? I hi havia un que me'n recordo molt clar, que aquest em va tocar a mi, que potser és més de premsa del cor, però recordo que va haver-hi un any on la reina Letícia no es va voler fer o no va deixar que les seves filles li donessin la mà a la Sofia en una foto oficial, no sé què collons, i hòstia, hores i hores de debat sobre si Letícia s'estava carregant la monarquia, no? Per no haver deixat fer-se la foto. Perquè jo pensava, perquè matar elefants, anar-se'n de putes i dilapidar els diners públics en armes, això no és carregar-se la monarquia. Aleshores, hi havia algo d'això que se'ns va quedar com una pràctica que era que la fèiem com un joc. Li vaig voler posar l'Ernest, això.
1: Per això us deia, no? Ara aquest joc que m'has explicat m'ha agradat molt. Jo penso, escolta, el podries patentar i estaria molt bé. Però el que jo sí que t'animo, sobretot, és a que si pots tornar a escriure una altra novel·la, perquè realment pots tornar a dir moltes coses, i crec que sí, crec després d'haver-te llegit, penso que sí, seria molt interessant tornar-te a llegir i suposo que sorprenent. Per mi ha estat un canvi de registre i animo realment els oients a que s'atreveixin, a que ho facin. Tothom vol ser fill de Joseph Conrad, publicat per La Magrana, d'en Francesc Cuéllar. Sobretot amb la ment oberta i amb ganes de marxar de la zona de confort. No sé, és que per mi ha estat aquest, no?, trencar aquest registre, Francesc. Jo sé que ens has atès avui, que estàs mig de vacances i t'hem de donar les gràcies.
2: No, gràcies a vosaltres, perquè em ve molt de gust parlar de la novel·la i comentar-la amb gent que se l'hagi llegit, perquè penso que el bonic és això, compartir-ho.
1: Sí que me l'he llegit, sí. Intento llegir-me... Bueno, no intento, no. Em llegeixo tots els llibres per costum, perquè aleshores jo penso que es pot obrir un gran debat. Ja sé que les meves entrevistes no es pot fer spoiler i, per tant, no podem entrar a tot el que volem, però per això us animo també a que trieu la novel·la per fer un club de lectura, perquè us asseguro que seria molt, molt potent.
2: Francesc... I que m'escriguin per Instagram, que jo m'apunto tots els clubs de lectura.
1: Doncs mira, ja ho sabeu. Francesc, no sé si vols fer algun altre comentari abans que no ens acomiadem d'algun detall, algun matís d'aquesta novel·la, perquè n'han quedat molts a l'aire, tant pel temps que tenim com perquè no es poden explicar segons quines coses.
2: Sí, no, què va, al contrari. Jo penso que també el que és bonic de l'Ernest ara, mira, estic fent una adaptació teatral i estic renunciant a tantíssimes coses. Clar, la novel·la, ara no recordo si té 190, 200 pàgines, un monòleg no en pot tenir tantes. I estic renunciant a molta literatura i penso que la part bonica de l'Ernest, més enllà de l'acció dramàtica, més enllà de ara passa això, m'aixeco, obro la porta i vaig a casa a l'àvia, és com relata aquest aixecar-se, aquest obrir la porta i aquest anar a casa a l'àvia, no? Aleshores, per això dic que és bonic fer clubs de lectura perquè en altres formats, com el que estic fent ara, hi ha molts detalls que es perden, O sigui que res, que tothom se llegeixi. Gràcies per l'altaveu i l'espai, perquè penso que és bonic moments com aquests, i us ho agraeixo molt.
1: Doncs nosaltres us deixem amb les ganes de llegir Tothom vol ser fill del Josep Conrad. En Francesc se'n va de vacances, però nosaltres, recordeu, no ho fem, continuem aquí i us continuarem portant molta més literatura. Bon estiu, Francesc.
2: Moltes gràcies, igualment.

Mar i aquí, més estiu, més cultura, més el calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Laura Antonell treballa en el món del comerç, però la seva passió és la literatura. La seva primera novel·la va ser Un polsim de sal. Formada a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, ens presenta la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes. L'Edna ho tenia tot. Una vida de luxe, un futur assegurat i una identitat que creia inqüestionable. Però la mort del seu pare ho trastoca tot i una carta inesperada li desmunta el seu passat. Sense diners ni rumb, es trasllada al barri del Raval de Barcelona, on decideix obrir una llibreria. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Si teniu temps, perfecte. I si no el teniu, l'heu de trobar per llegir La llibreria de les hores mortes. Bé, avui en farem una mica de tertúlia. Hi ha moltes coses per parlar, Laura, sobre aquesta llibretera, aquesta llibreria i tot el que ens trobarem aquí dintre d'aquesta novel·la.
2: Sí, sí, sí. Es pot parlar de moltes coses.
1: Moltes, moltes. Però em tenen cura de no explicar les que no toquen.
2: Evidentment.
1: Ja m'ha avisat. La Laura ja m'ha avisat abans de començar, per si de cas que no expliquéssim res que no toca. Però escolta'm, tenim aquí el context d'aquest barri del Raval, tenim l'Edna, la protagonista, tenim aquests girs de guió que dona la vida. Com me l'has fet a tombar, pobreta?
2: Sí, sí. És que si no, no té gràcia. Clar, és que és el que vaig pensar jo. I amb aquesta noia havia de caure de molt amunt. Perquè si caus d'un barri humil a un altre, no té gràcia. Llavors, ella havia de caure d'una zona molt confortable, una família benestant que ho té tot, i havia de caure al no-res, justament al Raval, que clar, és un barri que tela.
1: No, no, és un barri que...
2: Com
1: que
2: diu clar... el llibre, millor, el que sabia, l'únic que sabia l'Edna d'aquell barri era que millor no anar-hi. O sigui que...
1: Doncs i ella hi va. Bueno, tu li fas anar.
2: Exactament.
1: Tu li fas anar. És un barri que li obrirà molt els ulls a l'Edna. No? L'Edna és una noia que es troba amb aquest gir de guió que li dona la vida. Jo t'he dit, és que clar, jo he hagut moments a dir, és una mica rabinada, segons com ja ho anireu llegint. Però clar, ella s'ha d'adaptar, no? Ha de sortir. Moltes vegades parlem de sortir d'aquesta zona de confort. I en aquest cas, l'Edna és precisament això, sortir. Vull dir, l'has treballat amb tota la força del món per dir, troba-t'ho tot de morros, O sigui, com ha estat donar-li aquesta sacsejada? Perquè jo sé que als autors us agrada cuidar els vostres personatges i se'ls estimeu.
2: Sí, però és el que et deia. És a dir, aquest anar a parar al Raval havia de significar un cop molt dur per ella. Era l'única manera de que ella podia tenir dubtes, tristesa per no poder parlar amb ningú de la família. A més, desarrelada, perquè se n'assabenta doncs, que les certeses que tenia, inclús amb el tema doncs, de família, no eren certes. Per tant, ella, tot això li suposa un daltabaix brutal. Jo, evidentment, per el que et deia, per fer-ho, per marcar-ho més, havia de ser un cop dur. I evidentment, passar d'una noia pija
1: a haver-se
2: d'adaptar a un lloc en principi per ella tan sòrdid com és el Raval, li costa molt. Encara que tingui el local i té un pis, però es troba que el negoci l'ha de fer funcionar quan ella no es preocupava de res.
1: Comença de zero.
2: Sí, sí, sí. És a dir, amb crèdits i tot, cosa que ella això no havia fet mai. Ella vivia, tenia una vida regalada. Llavors, sí, el cop havia de ser dur. Si no, no tenia gràcia tampoc, Ja t'ho dic.
1: No, el cop és dur i després, però clar, ja, i després hi ha molt de tu aquí també. Perquè, sí que l'Edna la poses al capdavant de tot aquest festival, però la poses al capdavant d'una llibreria. I això és molt bonic, perquè ens parles molt, és una novel·la que parla molt de literatura, de la passió pels llibres, del que pot significar una llibreria i de lo difícil que és. Aquí jo penso que els llibreters i llibreteres estaran aplaudint molt.
2: Bueno, de fet està en la proposta literària que vaig posar que era una novel·la molt pels llibreters. Sí, senyora, vull dir, era això, perquè de fet jo sempre ho explico, que jo m'he assessorat, tenia una amiga llibretera, tinc una amiga llibretera, i ella em va assessorar tot amb aquest tema i em deia, és que no tot és tan bonic, les llibreries tenen aquell punt romàntic, no? Diu, però és un negoci i no tot és tan bonic. Llavors, sí que és veritat que tenia clar que la llibreria oferia aquest punt, això que et deia, romàntic, però que hi havia d'haver-hi al rerefons d'un negoci, de pujar un negoci. I ella és amb el que es troba, és a dir, hi ha aquest binomi de guanyar-te la vida amb una cosa que és molt bonica. Perquè jo, encara que he sigut comerciant tota la vida, he sigut botiguera tota la vida, sí que és veritat, a vegades m'han preguntat a veure si és que jo volia, o si hagués tingut ganes de muntar una llibreria i tal. Jo sempre dic que no m'ho havia plantejat mai, tot i que quan n'entro amb una soc molt feliç. És com un punt màgic, allò, i que començaria per una i acabaria per l'altra de llibre. És com que m'atrau moltíssim. Però no havia pensat mai a canviar el negoci per posar una llibreria, la veritat.
1: Havies pensat mai que acabaries publicant?
2: Mai, mai de la vida. Jo era de... M'he hagut de menjar les meves pròpies paraules, Perquè jo mai a la vida... Jo sempre, quan escrivia, vaig fer la primera novel·la i anava dient a la gent, però què voleu? Quin editorial em voldrà amb 62 anys, que llavors 60 anys, que tota la vida he fet de botiguera, que no tinc una carrera literària exhaustiva com molta gent. I, ostres, quan resulta que una editorial com Columna aposta per mi, allò va ser... O sigui, sí, m'havia de menjar les meves pròpies paraules, perquè vaig veure que a ells no els importava que jo tingués 62 anys ni un currículum petitó de literari, sinó que el que van veure és que l'obra els hi agradava, que la novel·la els hi agradava, i això em va semblar espectacular, la veritat.
1: Trobareu totes aquestes coses, i moltes més que no us hem explicat, a la llibreria de les Hores Mortes, de la Laura Autonell, publicada per Columna. Moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Moltíssimes gràcies. El calà es diu
0: Aureli, trobaràs cultura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, El Calaix, Més Estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Christina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
5: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. És a dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina, per mi i per tothom. Com que m'agradava molt la mistalca.
6: Infopodcast Tordera.
7: Salutacions. Les paraules d'avui, dimecres 12 d'agost, són eclipsi, nit i col·laboració. Eclipsi. Tot el que has de saber per veure l'eclipsi solar d'avui dimecres 12 d'agost. El fenomen tindrà el seu punt màxim a les 8:28 amb un cel gairebé fosc. Nit. La Peixera ho té tot enllestit per la nit de cinema de terror a la fresca i el segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de Rec 3 a les 10 del vespre. També s'exhaureixen les passes per al sopar de colles de nit del 2026, que tindrà la pagesia com a temàtica. La cita serà aquest divendres 14 d'agost a la plaça de l'Ajuntament i obrirà la festa major amb el correfoc infantil i la festa dels 80 amb la Caset DJ. I col·laboració, arriben les festes populars de Rocarrossa 2026 del 14 al 16 d'agost. La celebració anirà a càrrec de la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns, la Urbanització i l'Ajuntament de la Tordera. I d'altra banda, en col·laboració, el Club Petit Tordera llança una campanya popular de col·laboració per assegurar l'Hockey Lliga Plata. Després d'aconseguir 10.000 euros i allunyar-se de retirar l'equip, el club busca recaptar els 5.000 euros restants mitjançant aportacions de 30 euros per tancar el pressupost. Comencem les efemèrides i celebracions amb el Dia Internacional, avui, de la joventut, una data que subratlla el paper essencial de les persones joves en la construcció de societats més inclusives, sostenibles i democràtiques. El sant del dia és Santa Joana Francesca de Chantal i el famós que fa anys hem de felicitar primer a Clàudia Pina, futbolista catalana i davantera del Futbol Club Barcelona, i a Marc Knopfler, llegendari guitarrista, cantant i líder de la banda Dire Straits. Avui compten les enreres de l'eclipsi solar, i és que només falten hores. És avui dimecres 12 d'agost. A Sant Bartomeu encara queden 12 dies. La previsió meteorològica de Tordera d'avui dimecres, dia de l'eclipsi, és d'un temps estable i completament assolellat, això sí, amb núvols prims cap a la tarda que no sabem si impediran observar amb normalitat aquest fenomen. No s'esperen pluges, per això, i els vents són fluixos. Les temperatures pujaran en mínimes fins als 25 graus i màximes fins als 34. Tal dia com avui, un 8 d'agost de 1969, els Beatles van fer una de les fotografies més famoses de la història de la música. A 4:05 de les 12 del matí, els 4 membres de la banda van creuar el pas de zebra del carrer Abbey Road de Londres per la portada del seu nou disc. El fotògraf només va tenir 10 minuts per fer la seva sessió, per no tallar el trànsit, i va acabar disparant només 6 fotografies. La dita popular d'avui és a l'agost, raïm i most, i la tasca de l'hort és el rec actual. Amb onada de calor d'aquestes setmanes, és vital recordar que les plantes s'han de regar sempre a primera hora del matí o darrera hora del dia. Si es rega al migdia, l'aigua s'evapora de seguida i les gotes a les fulles fan efecte lupa, que pot acabar cremant les plantes. Per acabar, acabem els serveis de locals. El repartiment d'aigua potable es pot recollir de 9 a 10:45 al local social de Can Domènec.
6: Podcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
8: Va, ja comencem. Oh, se ens ha escapat el lloro.
9: Jo m'imagino en Joan i la Núria darrere del lloro.
10: Molt maco, però... se m'ha escapat el lloro. Ai!

0: Avui els convidem en el capítol 30, un bon número, tema cap al final, no us diré quan. El número 30 és un bon número i el titularem La carrera del cos. I ja la tenim liada. Aquest capítol intervenen la Filo, en Genaro, el Lloro, el narrador, la Laia i en Pol. La Laia i en Pol són la Laia Caimel i el Guillem Serrano. I els de sempre, Nuri Pujol, Joan Madrid i Salvador Romans. Comencen en el menjador de casa els avis amb una sortida del pati. El Genaro neteja unes sabatilles velles, ja que la Laia té de fer entrenament per la carrera del cos.
1: Filo, on és el greix del cavall? Sense greix, aquestes bambes no llisquen pel sorral del Prudenci Bertrana.
2: Deixa estar el greix, Genaro, que els nens d'ara porten sabatilles de llums i aire comprimit.
0: Entren la Laia i en Pol. La Laia va equipada com si anés a les Olimpiades. En Pol porta uns auriculars i camina desganat.
3: Avi, avui toca sèries de velocitat. El cos de Tordera és la setmana que ve i hem de guanyar el pernil.
4: Un pernil? Jo perquè un pernil no corro 3 quilòmetres. Si fos per una subscripció a Game Pass...
5: Corre, Pol! Corre! Que et pillo el toro! Que et pillo el toro!
4: Calla, Lloro!
1: Escolteu-me, per guanyar el cos no calen rellotges que et comptin els passos. Cal menjar ceba crua i córrer darrere de les gallines com feia jo.
0: L'estratègia del Genaro amb un punter de fusta...
1: Escolteu bé, cadets. El camí ral no és un carrer qualsevol. És l'asfalt de la glòria. El dia del cos, el terra crema i l'aire fa olor a festa.
2: Tu, molt de tàctiques. I mira quin gibrell de roba. Això sí que és tàctica. Apa, Genaro, no l'espantis. Que només han de córrer. No anar a la guerra de successió.
3: Àvia, l'avi té raó. Hi haurà més Tordera mirant des de les voreres. No podem fer el ridícul. Pol, deixa el mòbil.
4: Estic mirant un tutorial de running silenciós. Diuen que si no mous els braços, estalvies un 12% d'oxigen.
5: Més fusta! Més fusta! Pol, Pol, ets un manca!
1: Pol, nano, el running aquest es deia córrer per cames a la meva època. El camí ral, el que importa és la sortida. Si quedes enclastat a la gent, no arribes ni a cap ningú.
3: Jo faré de llebre. Tu, Pol, m'has de seguir el ritme. Si veus que fluixo, m'empenys.
4: T'empenyo? Si t'empenyo, em denuncies per falta personal. Jo aniré al meu flow, Laia. Amb calma, sí, molta calma.
0: El Genaro, donant instruccions des de sobre una cadira del menjador, i fent com que corre.
1: Escolta'm bé, Pol, el camí ral no perdona. Si a la sortida t'encantes mirant les mosques, et passaran per sobre com una picronadora. Has de sortir com un coet.
0: La Laia, fent estiraments impossibles...
3: Avi, hem calculat el ritme cardíac. En Pol... ha de mantenir-se a les 140 pulsacions per no patar a la meitat de carrer.
0: El Pol assegut al sofà amb un pot de patata chips.
4: Jo el que he calculat és que si quedem tercers ens donen un lot de productes de Can Xicoi i un bal per la pastisseria. Això sí que és motivació, Laia.
2: I un pernil, Pol. El primer s'emporta un pernil que fa un pam de greix del bo. Genaro, deixa la cadira que et trencaràs la crisma.
5: Pernil per al Lloro! Pernil per al Lloro! Pol, ets un porquet!
1: Deixa'm la cadira. Escolta, Pol, el secret és en el colze. Al camí ral, si algú t'intenta avançar pel costat de la fruiteria...
0: El
1: tu...
0: Genaro, sí, fa un gest de treure el colze dissimuladament...
1: Tu saps, i ell cap a la pastisseria Sant Jordi.
3: Avi, això és joc brut. El cos és una tradició noble.
0: Van de cara a l'entrenament extrem, pati de casa. I hi ha un circuit amb cordes d'estendre roba, baixes i galledes d'aigua.
3: Vinga, Pol, simulació d'obstacles a camí ral. Gent gran amb carretons a la compra i nens amb patinets. Salta!
0: En Pol intenta saltar una corda, s'hi enganxa el peu i cau sobre un coixí que ha posat la Filo. El Genaro toca el xiulet com una fúria.
1: Falta! Penalti, Pol! Sembles una saca de patates del mercat del diumenge.
4: És que la gravetat a Tordera és més forta que a Barcelona. Ho noto a les cames.
0: La Filo apareix amb una safata de carquinyolis.
2: Menja un carquinyoli, nen, que això et donarà power.
0: La Filo intenta posar-li un carquinyoli a la boca mentre el Pol corre. La Laia intenta prendre-li el pols mentre corre al seu voltant. Imatge caòtica i en Quico volant sobre ells.
5: Ràpid, tortuga! Que et pillo, que et pillo!
3: Prou, avi, àvia. Així no arribarem ni a la meitat del carrer Major. Necessitem concentració.
1: Teniu raó. Escolteu, quan sigueu al camí ral i sentiu que les cames no poden més, penseu en el públic, penseu en la Filo cridant des del balcó i en el trofeu brillant al sol i, sobretot, en el pernil.
0: Concentració i entreniment al pati de la casa. Hi ha un circuit muntat amb testos de flors i galledes.
3: Vinga, simulació del camí ral. Imagina't que hi ha 1.000 persones cridant. Vinga, vinga, som-hi!
1: Pugeu els genolls. Imagineu que us persegueix el Quico, amb ganes de picar-vos els talons.
5: A por ello! Ole, ole, ole! Canya el Pol!
4: Ai, que em pica el flanc! Ai, que les bambes em fan soroll! Laia, vas massa ràpid. Sembles una gasela amb zel.
0: La Filo, sortint amb un esprai d'aigua, i, com no, el ruixa la cara. A traïció.
2: Ep, que us veig deshidratats.
3: Àvia, que m'has mullat el rellotge intel·ligent. Ara diu que estic nedant a la piscina municipal.
1: Deixa't de rellotges, Pol. Aixeca els peus. Si no corres, no hi haurà premi. Saps què hi ha a l'arribada davant de la Caixa Banc?
4: Sí, un caixer automàtic.
1: No, tros de soca. Hi ha la bandera que has de besar per demostrar que ets un campió de Tordera.
3: Pol, si arribem i no beses la bandera amb ganes, l'avi ens farà tornar a fer el recorregut fins a Sant Pere.
4: D'acord, d'acord. Però si la beso, vull un gelat de la fira, de 3 boles.
0: El dia de la cursa, el camí ral arrebossat, s'escolta so d'ambient de gent, xiulets i música de xaranga. La Laia i en Pol estan al final del camí ral.
2: Vinga, nens! Vinga, que ja us veig. Passeu al quiosc.
1: Mira els Filo. La Laia va primera del grup. I en Pol? Bueno, en Pol encara respira, que ja és molt...

0: pata curta, dame larga, corre, on menjo l'orella.
1: Entren en la cursa la Laia i en Pol corrent al lloc. Suats i extenuats, es veu el cartell de CaixaBank al fons. La Laia amb dificultat per parlar i en Pol vermell com un tomàquet.
2: Som-hi, Pol. L'últim esforç. El camí ral és nostre.
3: No puc més. Veig llumetes. Ah, no. És el rètol de la caixa.
4: Ja hi sou. Allà està l'alcalde amb la bandera. Ves de torn de l'honor de la família, Genaro.
2: Junts, Pol, a la de tres. Una, dos i tres.
1: Tots dos fan un salt cap endavant. Se suposa que arriben a la meta. Les autoritats, invisibles, els posen la bandera davant. La Laia la besa amb passió. En Pol, mig marejat, la besa com si fos un tros de pernil. La Filo corrent a abraçar-los amb una tovallola.
5: Campions! Mireu quina suada!
4: Ho heu fet, marrecs! Heu corregut pel camí ral com si portéssiu un coet al darrere.
0: Campió! Campió! Ui, pernil! Ui, pernil!
3: Escolta, Laia, l'any que ve...
2: L'any que ve repetim?
3: L'any que ve comprem un patinet elèctric. La bandera la ves igual, perquè m'ha agradat el tacte de la seda.
4: Ja hi són, davant la CaixaBank. Atenció a la bandera!
1: La Filo entrant amb dues medalles gegants de cartró i purpurina.
5: Campions, mireu quines medalles més bufones. I a sobre ens han donat el bal del pernil.
1: Entren la Laia i en Pol, van a càmera lenta per donar èmfasi al patiment. La Laia tira d'en Pol pel braç. El Pol té la cara desencaixada i la llengua fora. Des de la banda, el Genaro, amb un megàfon fent de cartolina.
4: Vinga, Laia! Vinga, Pol, que ja s'obre la recta final.
5: Recta final, Genaro. La Tila i aquest sofà et tenen el cor robat. I vaja, quin mal son has tingut, que hasta el Quico tenies amoïnat. I ara... Tothom a menjar. Ah, Genaro, la Laia no ens visitarà fins a la festa major.
1: El Quico dalt de l'espatlla del Genaro anà fent soroll.
0: Genaro! Milón! Cama curta! Cama llarga! Corre o et menjo l'orella!
6: I've paid my dues time after time.
7: Quin somni, eh?
5: Però, clar, fins al final... No...

107.1 FM. Radio Tordera.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt 1 FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Caic, a poc me'n vaig. La física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus. Caic, al mateix temps desfaig.

0: Infopodcast Tordera.
1: Salutacions. Les paraules d'avui dimecres 12 d'agost són eclipsi, nit i col·laboració. Eclipsi. Tot el que has de saber per veure l'eclipsi solar d'avui dimecres 12 d'agost. El fenomen tindrà el seu punt màxim a les 8:28 amb un cel gairebé fosc. Nit. La peixera ho té tot enllestit per la nit de cinema de terror a la fresca i el segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de Rec 3 a les 10 del vespre. També s'exhaureixen les passes per al sopar de colles de nit del 2026, que tindrà la pagesia com a temàtica. La cita serà aquest divendres 14 d'agost a la plaça de l'Ajuntament i obrirà la festa major amb el correfoc infantil i la festa dels 80 amb la casseta DJ. I col·laboració, arriben les festes populars de Rocarrossa 2026 del 14 al 16 d'agost. La celebració anirà a càrrec de la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns, la Urbanització i l'Ajuntament de la Tordera. I d'altra banda, en col·laboració, el Club Petit Tordera llança una campanya popular de col·laboració per assegurar l'Hockey Lliga Plata. Després d'aconseguir 10.000 euros i allunyar-se de retirar l'equip, el club busca recaptar els 5.000 euros restants mitjançant aportacions de 30 euros per tancar el pressupost. Comencem les efemèrides i celebracions amb el Dia Internacional, avui, de la Joventut, una data que subratlla el paper essencial de les persones joves en la construcció de societats més inclusives, sostenibles i democràtiques. El sant del dia és Santa Joana Francesca de Chantal i el famós que fa anys hem de felicitar primer a Clàudia Pina, futbolista catalana i davantera del Futbol Club Barcelona, i a Marc Knopfler, llegendari guitarrista, cantant i líder de la banda Dire Straits. Avui compten les enreres de l'eclipsi solar, i és que només falten hores. És avui dimecres 12 d'agost. A Sant Bartomeu encara queden 12 dies. La previsió meteorològica de Tordera d'avui dimecres, dia de l'eclipsi, és d'un temps estable i completament assolellat, això sí, amb núvols prims cap a la tarda que no sabem si impediran observar amb normalitat aquest fenomen. No s'esperen pluges, per això, i els vents són fluixos. Les temperatures pujaran en mínimes fins als 25 graus i màximes fins als 34. Tal dia com avui, un 8 d'agost de 1969, els Beatles van fer una de les fotografies més famoses de la història de la música. A 2:05 de les 12 del matí, els quatre membres de la banda van creuar el pas de zebra del carrer Abbey Road de Londres per la portada del seu nou disc. El fotògraf només va tenir 10 minuts per fer la seva sessió, per no tallar el trànsit, i va acabar disparant només 6 fotografies. La dita popular d'avui és a l'agost, raïm i most, i la tasca de l'hort és el rec actual. Amb onada de calor d'aquestes setmanes, és vital recordar que les plantes s'han de regar sempre a primera hora del matí o darrera hora del dia. Si es rega al migdia, l'aigua s'evapora de seguida i les gotes a les fulles fan efecte lupa, que pot acabar cremant les plantes. Per acabar, acabem els serveis de locals. El repartiment d'aigua potable es pot recollir de 9 a 10:45 al local social de Can Domènec.
0: Podcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta. Riu de versos. Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de versos de Ràdio Tordera. Un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta, Riu de versos.

0: Estem a dimecres i a Riu de Versos, el programa de poesia de l'estiu. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Parla'ns del convidat que tenim avui.
0: Sí, sí, d'acord. Tenim en Quimaro. Bona nit, Quim.
2: Bona nit, Elvira. Bona nit, Joan.
0: Què?
2: Bona
0: nit. Què farem?
2: Què farem? Bueno, el que em deixeu fer.
0: El que vulguis.
2: Bueno, jo us he portat una mostra del recital de poesia que farem el dissabte, dia 15, a Roca Rossa. I aquest recital té tres parts, doncs us llegiré alguns poemes de la segona part, que són un recull dels poemes premiats en els concursos de Sant Jordi.
0: Molt bé. I tu, Joan, que ja ho tens tot a punt?
1: Bé, jo no tant. Però ja trobaré alguna cosa. Doncs, no patiu, jo seré el tercer.
0: Endavant.
1: Endavant.

Bé, el primer poema que us llegiré pertany al poemari Fosc, confident d'ombra, que va ser un segon premi del concurs 2016. En concret us llegiré el poema Emplora l'ombra. Abans de començar, aquest poemari parla de la relació que tinc amb la meva ombra quan camino a les diferents hores del dia, etc. Es diu Emplora l'ombra i diu: avui he vist plorar la meva ombra. Jo era a la porta, ella encara de fora, aturant el temps perquè no entrés la tarda. Les hores maldaven, ara punyaven els minuts, ara les busques del rellotge amb moviments precisos tallaven l'espai. Però l'ombra resistia ancorada al llindar, com muralla infranquejable. A poc, però, els segons, murris, s'han escolat per l'espiera i han fet un minut a l'altra banda. I segon a segon, ja des de dins i a traïdoria, tot una hora ha sorprès la meva ombra i l'ha vençut. La tarda ha esgotat el seu temps i l'ombra, impotent, ha marxat melanconiosa, plorant, i m'ha deixat nu davant el pas de les hores.

Desencís. Avivaré aquest foc de melangia amb un munt de raons, i el pensament em durà lluny, i amb alegria retrobaré el camí i t'hi faré present. Ja sé que tu navegues a altres mars, que et trobes tan absent fins a oblidar-te d'aquells instants sublims d'un mes de març. Però no em demanis mai no recordar-te. Que el pensament és meu i de ningú, i ressegueix camins de sol i ho vaga. I sé que a tot arreu t'hi trobo a tu, malgrat que aquest fulgor quasi s'apaga. I si malgrat aquest despit que sents, mantens encara un bri de flama encesa en el racó més íntim del teu pensament, del teu antic palau me'n sentiré princesa. Però a poc, m'endinso en el meu jo, despullo l'interior de la disfressa. Bé prou sé que penaré, però ara, del meu avui, em vull ser la mestressa. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Esperits a l'Astral. No vaig demanar ser engendrat, però sense voler-ho, ho vaig ser. I aquí em teniu a la Terra, sent un petit infant. Aviat creixeré. Si els meus pares m'estimen, i jo ells segur que també, vaig creixent dia a dia, enyorat i enyorant el que volia, esperant que pugui ser. Allà on me trobava tot futur, il·lusions fetes purament sense orgull. Pensava triar un lloc per mi, segur, una família que m'estimés com a ningú. A l'infinit, quina pau que es gaudeix. Veus el món com es va desenvolupant i potser no voldria mai sortir-ne per l'esvalot i l'enveja que el món hi ha. Mirant i mirant les guerres i com es va embolicant tot, sentint i sentint els tirs dels americans, veient i veient el que maten els africans, però somiant que a la fi pau tindran. Què volia ser aquí? No ho recordo, però m'esforço perquè el món és traïdor. Enveges i traïcions n'hi ha per tot arreu, i un ésser humà es deixa dur per la por. Por dels bons, dels dolents, dels traïdors, por de la droga, cocaïna i derivats, por de la noia que coneixes sense amor, por de l'avió, el cotxe i els viatges per mar. I quan l'hora de la mort t'arriba, encara que el món no el vols deixar, penses en la pau que la fi t'espera, somiant en el dia que tornaràs a ser engendrat. Joan Madrid i Martori.

0: Molt bé. Com a segon poema us llegiré...
1: Una peça que pertany al poemari Silenci Tàcit, primer premi del concurs 2021, i que parla dels diferents silencis. En aquell poemari parlava del silenci musical, del silenci sota el mar, del silenci de la soledat, encara que sigui enmig de la gent. Aquest que us llegiré es titula Silenci al bosc. No se sent ningú. La civilització s'allunya camí enllà. I la gent, el brugit i la pressa, són darrere l'últim revolt. Només m'envolta la natura vestida de tots els tons de verd. I és el món negre qui parla amb veu de segles i bosc. Cercant el silenci, m'amaro de paisatge, fins que, curull, enfit d'imatges, tanco els ulls per mirar més endins. El silenci desapareix, rere cruix la fullaraca. Els ocells refilen veus antigues aferrats a dalt de les branques més altes. El vent toca amb mà de seda cada una de les fulles dels arbres, des de les més menudes arran de terra, gairebé insignificants, a les més grans i importants, aquelles que, a les capçades, voleien com estendards. Petits sorolls, xiuladisses, murmuris, xiu-xiueig, conversen les fades del bosc amb les ombres més fondes i es confessen amors vençuts, escrits amb molsa a les llegendes. El silenci del bosc és harmònica tornada d'una orquestra natural, on la batuta rítmica del pas del temps, hores, dies i estacions, és qui accelera o frena amb metrònom d'essències la seva ensucrada melodia.

poema de l'adeu. Bruscament, vares saber que, vora la mar, t'esperava la barca. Havies d'emprendre tot sol l'últim viatge. Amalgama de sentiments, anaves fent l'equipatge. Una allau de preguntes t'esclafava. No volies cap adéu, però eren un adéu constant les teves mirades. La gent

que els vents et portin el meu adeu, que et cantin els meus silencis, les onades. Margarida, Projà i Pujol.

Cant a Sant Ponç. Rierol. Oh, vell coixí de clares aigües que voreges un paratge ple d'encís. Amb tot cant i plàcidament dormen les fulles i es reflecteix en el teu fons el paradís. Arbres alts de fulla verda i saltarina. Vers el cel, les vostres branques enlaireu. Us mou el vent com esbelta dansarina i vostre home banya el nostre rostre que beseu. Pins gegants que conserven les històries velles, testimonis de grans fets, temps que s'han oblidat. Sentir orgull de vetllar eixes terres velles, vostres fulles, tan brodant llençols daurats. Esplanada que contemples encisada la grandesa del cel blau i el verd dels pins. I escollirem amb cert per fer l'estada d'aquest sant que els tordarencs portem a dins. Arribant l'11 de maig, t'omples de vida. Amb gran goig l'ermita obre el seu portal i l'enveja de Sant Ponç resta farcida de les veus que canten goig formant coral. I enmig de jocs de cant i tendres roses que segueixen la llunyania i llunyana tradició, les sardanes refilant són airoses alegrant aquest gran jorn de germanor. Puntegem junts les mans, els cors són guies, contemplem miralls d'anys, jorn de minyons, i lluem els nostres grans que al llarg dels dies ens portaran rica joia en el vell entorn. Rierol, boscos, prats, bressol de calma, accepteu un cant humil que és brot d'amor, brot d'un cor enamorat d'aquest reialme que Sant Ponç cuida i abriga amb tot honor. Rosa Maria Vinyes i Roscallada. Primer premi del concurs de poesia de l'any 1988.

Molt bé, com a tercera peça us llegiré el primer poema del poemari Barques Avarades, primer premi del 2023. Perquè us feu una idea, en principi parla dels pobles mariners, quan passa l'estiu s'avaren les barques cara avall, sobre la sorra. I de la mateixa manera nosaltres, com a societat, avarem coses que a la nostra vida ens fan nosa. Diem els vells, diem la gent que és diferent a nosaltres o la gent que creu en coses diferents. Vells, barques avarades. Quan s'acosta el final de la tardor, avarem les barques a la sorra fins a la primavera, quan la dolçor de l'aire torni a empènyer l'audàcia i gosem jugar amb les onades com a caps obsessionats a la intrèpida recerca d'una Moby Dick personal i íntima. Cara avall, sobre l'arena, dormiran la son de la transparència, del fred i de l'oblit. El sol atemorit i la pols, o la sal i l'aire, revestiran la quilla encrestada i incapaç ara de tallar res més que una lleu i breu marinada, quan abans tallava l'aigua i feia de cotó de sucre l'empenta dels blancalls. Unes més amunt i les altres més avall, com si es pengessin de les cordes desafinades una guitarra per prémer un acord dissonant o talment notes enfilades dalt les línies d'un pentagrama impossible, llargues i calapejades de silencis, absents de compàs i clau. Es distribueixen pel sorral desordenades, però pacients, amb el temps de la calma. Es miren de cua d'ull amb lleganyes de salnitre, segures, que quan arribi l'oreig de la primavera, quan les mans més dures empenyin amb força els escàlems més blancs, algunes, oblidades per sempre, mai més tornaran a navegar. Així com les barques, els nostres vells s'avaren a la platja de la vida, espellufats, capa a capa, cara avall, com les barques, esgoten les paraules més intenses i buiden parla i pensa en la gestualitat de les necessitats en l'absència. On són les abraçades, els petons apassionats, el contacte, les mirades, el to i la cadència? A la sorra, quilla amunt, son i pols, sal i aire i oblit, sense més estius que el sol de febrer, escàs i fugisser, que s'allunya tan bon punt el veus i subtilment t'acosta, sense fer-la, l'ombra d'una enyorada carícia.

I del llibre Tordera, paisatges emocionals, de l'Helena Serra i en Quimaro, una poesia de l'Helena Serra, un racó de Roca Rossa.

Les pedres tenen vida que perduren. Si es tornen ruïnes, algunes moren. Emmalalteixen primer, erosionades pel temps, pluges i vents, gel i tempestes. Aduc terratrèmols, però també dies i mesos o segles. Però fins la poca salut les dignifica. Si és producte d'un passat, d'una història que es recorda si s'explica, s'escriu, es llegeix i es converteix en memòria col·lectiva. Quan de veres pareixen, és l'espoli que les mata, l'escobdícia, el furt o qualsevol altra maniobra il·lícita, afegit a la desídia de l'home que no vetlla per conservar-les. Roca rossa, lenta agonia, plora per viure.

Bé, us llegiré ara un poema que pertany al poemari Aigua d'amor i amor d'aigua, un poemari inèdit que està esperant que un dia d'aquests algú s'apiadi d'ell i puguem treure-lo. Aquest poemari parla del curs de tot el riu Tordera, curs alt, curs mitjà i curs baix. És un conjunt de 43 poemes que parlen des de la font de Sant Marçal fins a les platges entre Malgrat i Blanes. I vaig recorrent els pobles i parla d'elements que són característics del riu. Avui us llegiré Tordera, poble.

Planen pels espadats del terme, des del mil·lenari campanar a l'església i les cases, en joc etern amb el vent. Amb mirades grogues i posat esquiu, estols de gavines recorren el curs baix, confonent el nostre paisatge amb paratges de marina. Les torderades, en inquietes primaveres o tardors esverades, han dissenyat la vila amb projectes dibuixats de fang i límits dictats pel riu. On es podia construir? D'on s'havia de fugir? Quan es travessava la llera? I fins quan resistiria cada pont els capricis de les riuades, les escumes i els remolins? El poble no té sentit ni des dels camins al bosc ni des de les sendes a les platges. El poble té consciència i perspectiva només des del riu. És la llera, l'aigua, les ribes, les canyes, els vímets, les acàcies, les bogues, els canyissos, els freixes o els pollancres qui retallen la imatge. És per això que la vila s'agafa el nom del riu, ni de sants, ni de santes, ni cims propers, ni antics castells. Perquè és aiguabarreig, és abundància i set, és crit de bosc, és camí i missatge, enllaç i carter. És la veu fidel que arrossega el neguit de les muntanyes. És la història que camina entre còdols i palets. El riu és cançó de festa, afalac, cementiri, il·lusió, esforç i lluita, caiguda i etern començar. El riu ens dona sentit i el poble s'hi agafa per sentir-se viu. Tordera té nom d'aigua.

i també del llibre Tordera, paisatges emocionals, el campanar, l'ull que tot ho veu. Com enlairat sobre un núvol de cotó o de caramel, sobre els vostres ulls bocabadats, com una consciència enfilada sobre altes consciències, que desitgés sorprendre a tots en la feina diària des de la perspectiva divina de l'omnipresència. Com un vigilant impertinent que, sense permís, observés cada un dels vostres racons i trobés, amb una rialla irònica, el que mai hauríeu d'haver trobat. Com un pal de paller, potent i cèntric, a punt per carregar tota la nostra palla, el nostre potent, antic, elegant, imprès en la memòria, campanar. Kim Aro.

enyorat i sol. A la fosca platja mirant les estrelles, sento el xiuxegeig de la teva veu. La remor d'onades em feia tristesa. Somiava que estava just al teu costat. Enyorat i sol, a la nit serena, sentia l'absència dels teus braços nus. Sentia l'absència d'uns ulls amorosos. Sentia l'absència d'uns llavis molsuts. Allargant el braç em desencisava. Només la buidor palpava al voltant. La mà desolada el teu cos buscava, però tu no hi eres. Ja no hi eres mai. Enyorat i sol en la nit callada, maleeixo el dia en què et vaig faltar. Sento ara del gelos feroç mossegada, la ràbia i l'orgull no em deixen plorar. Quan tot ho tenia, quan eres ben meva, em sentia un heroi, em sentia gran. Ho he perdut tot, la il·lusió darrere, i em sento confús com un pobre infant. Any 1995, Felicitas Sagrera i Riera.

I per enllestir aquesta sessió us llegiré un poema que pertany al poemari Tras, Vida i Viatge, primer premi del 24, i que des del record a la nostra antiga estació intenta jugar amb les extensions de la vida i el recorregut vital del nostre viatge. El ritme era el més jove. Camí cap al sud, seguint la lluïssor paral·lela i irisada de les vies. La memòria recordava sense esforç cada una de les parades en repòs màgic sobre el blau i les onades. Quan trigava, on es recargolava la següent onada, propera, si no agosarada, sempre a punt per escumejar les travesses els dies de llevant valent. Passejos de turistes, llums i coloraines a l'altra banda de les finestres. Repassant la vida com qui la mira des de l'altre costat del vidre d'un aparador. Sí, jo era el peix, gaudint del món des de la peixera. Viatjar és aprendre per la pell tot allò que ens vol ensenyar el món i la vida. Escollim que volem que ens amari, a què som impermeables, a què porosos, com una esponja afamada que què ens cala, pluja lenta i reposada, i ens impregna de colors, de sabors i de perfums, estrets companys de cingle dura. Perquè un viatger no és un turista. No arriba, fa la foto i se'n va. Observa, somriu, xerra, escolta, toca, tasta, experimenta i viu. Deixa que els records li impregnin la pell i es pengin dels seus cabells, perquè hi hagi més gent rere les mirades que rere els retrats. De la vida de viatge, palpo estacions tangibles, de bancs de fusta desgastada, lluent i repassada, com un mànec d'una eina antiga, enfonsada un any i un altre entre terrossos, reflex d'esforç i feina. També andanes eternes, paral·leles als raïls. La primera il·lusió del viatge que comences amb passes curtes abans que no arribi el tren. Estacions vitals, intenses al teu calendari, amb formes impreses per sempre a la memòria, sense recordatoris de color vermell. Algunes de pes, d'altres lleugeres i ràpides, unes arrombollant el temps abans de la partida, d'altres empenyent-lo rellotge enllà, per fer de les busques les aspes nervioses d'un ventilador. Rellotge insolidari, que empeny la vida sense aturador.

0: I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Quim, moltes gràcies per venir.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Joan?
3: Bé, nosaltres estem contents de tenir aquesta visita que ja la teníem preparada fa uns quants dies i esperem doncs, que us hagi estat del vostre agrat la col·laboració que ens ha fet.
0: Doncs nosaltres només ens queda dir-te que tinguis una bona setmana. Fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: Benvinguts a un mar de música.
1: Suau, suau, madame el baguin cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito.
0: On trobareu la música per escoltar aquest estiu?
1: La Marina está morena. Alfantina fa una trena.
0: Per anar a la platja, per estar a casa amb l'aire condicionat, per escoltar el cotxe, per escoltar fent una festa amb uns amics, prenent alguna cosa, una terrassa, sempre escoltant un mar de música, només aquí, a Ràdio Tordera. Ep, sóc la Teresa.

hem començat, crec que quasi com sempre, un mar de música amb la Marina Estamorena. I ara anem amb Coti, Coti, d'on ets?

Ai, que maca aquesta cançó de Tietz, que d'alguna manera és una sardana, eh? Jo no vull fer competència a ningú, perquè aquí les sardanes les porta el meu company Toni, però és que és tan maca aquesta de Coti per Coti, això, Coti per Coti. Anem amb Detentations, My Girl. Uau!

Ai, mare de Déu, quina cançó més maca la que acabem de... Quina cançó més maca la que acabem... Ui, ui, ui, ui, això està fatal, que acabem d'escoltar. Whitney Houston...

Bueno, a un bar de música també podeu demanar vosaltres les cançons i jo us les posaré. Agafeu paper i boli, que us vaig donant el número de Ràdio Tordera, del WhatsApp, on teniu que escriure el vostre nom, si voleu, quina cançó és la que voleu escoltar i si va dedicada a algú o simplement perquè la cançó us agrada. Per el motiu que sigui, o sigui, perquè el veu ballar esbojarradament amb una amiga, perquè va ser la vostra primera cançó d'amor, perquè us recorda un nòvio que veu tindre o perquè us agrada. El 611-481-381. 611-4... Uah! Tornem a començar. 611-481-381. 611-481-381. La Maria José ens ha demanat un ramito de violetes de la Cecília. Uau! Però que maca i que preciosa. Per mi també és una cançó que té molt impacte de records i de coses de la meva vida. En fi, amb vosaltres un ramito de violetes de la Cecília, com cada 9 de novembre. Ai, Déu meu senyor, és que a mi un 9 de novembre em van demanar per sortir. Jo sé que la gent d'ara no té ni idea del que parlo, però la gent de la meva edat sí. Sabeu el que era, no?, demanar per sortir. Ei, això no és qualsevol cosa. En fi, un ramit de violetes. Som-hi.

Ai, que maca. Bueno, pues per tu, Maria José, per tu. Ah, un ramito de violeta. Anem a fer... No sé, sembla que la setmana passada i l'altra portem, no sé, dos o tres cançons d'alguna pel·lícula que potser la... Torno a començar. Cançons de pel·lícules famoses. Però primer potser va ser famosa la cançó i després es va incorporar a una pel·lícula. O potser la pel·lícula ens va portar a escoltar per primera vegada la cançó. Ai, Déu meu! Qui sabrà, qui sabrà? Pues anem amb aquesta de Sweet Dreams de Eurythmics.

Ja que estàs totalment al revés, aquesta cançó es va fer primer i més tard va sortir a una pel·lícula. És del grup ABBA, la cançó és Mamma Mia i clar, aquí no la canta el grup ABBA, eh? A Mamma Mia la canta la Meryl Streep, si no m'equivoco, és que tinc un problema, no sé com es diu la joveneta, l'Amanda Seyfried. En aquest tros de Mamma Mia no tinc clar si canta algú més, potser alguna de les amigues, la Christine Baranski o la Julie Walters, que són les grans amigues de la mare. I es va tornar a fer famosa quan ja havia sigut number one en el seu moment. Però jo us la poso igual, perquè és de gran grup ABBA. I la pel·lícula, per mi, una gran pel·lícula, introduir cançons d'ABBA i donar-li sentit a una pel·lícula, que maco, per favor. Pues Mamma Mia, en aquesta ocasió us posaré la d'ABBA, perquè no trobo l'altra.

la van cantar ells. El mateix Pierce Brosnan, ara no me recordaré dels noms. Totes les cançons de la pel·lícula Mamma Mia la canten ells. I no canten malament. Evidentment, van gravar a estudi, van fer repeticions pertinents, però els hi va sortir força bé. Anem amb una preciosa, la pel·lícula i la cançó, The Bodyguard. Us sona Winnie Houston? Ai, ai, ai, el guardaespaldes, amb el Kevin Costner. Però que maca, per favor. Encara que aquesta pel·lícula té una cançó que a mi m'agrada.

A mi particularment em va fer plorar moltíssim aquesta cançó, aquesta pel·lícula, al final, tot. Hi ha una altra cançó que m'agrada molt, que és la que ballen junts, quan us la posaré un altre dia. Vinga, canvien radicalment, anem amb una miqueta de marxa. Michael Jackson ens cantava Billie Jean.

jo voldria ser aquesta Billie Jean que li va fer aquesta cançó tan maca. Us la tinc a tallar. Queden 2 minuts i mig encara, i això a la ràdio no ho podem fer. Canviem, canviem, anem, tornem cap a casa. Manu Guix. Manu Guix aquest estiu ens ha tret un nou, ara com es diu? CD, LP, disc... Bueno, pues un altre treball amb moltes cançons i el títol és Galàxies. I us posaré tal qual aquesta, Galàxies. Manu Guix, d'estrena d'aquest estiu per tots vosaltres.

Ai, amor, tot just comença. Sí, Manu, sí. Sempre m'ha agradat la teva música, les teves lletres, perquè té catalans per tu. I, bueno, pues molt d'èxit amb aquest nou àlbum. Això es diu àlbum, que s'anomena Galàxies. Tens més? Tenim tot l'estiu per davant per anar posant cançons d'aquest àlbum. Sí, a vosaltres us sembla bé. Continuem en català. No et deixis. Ens deia el Sergio Dalma i la Mònica Green. Oh, oh. Un duet fantàstic.

0: gos. És estrany com canvia tot.
1: Ai, Sergi, Sergi, a la vida canvia amb una dècima de segon. Això t'ho puc assegurar i dono fe d'això. Tenim el Diango que ens canta. El Diango ens podria cantar moltes coses. Hi ha una que la voldria dedicar jo. La voldria dedicar jo i ho farem després. Però ara mateix posarem aquesta. Vinga, va. Que fantàstic el món, Diango.

Ara anem a posar aquesta que vull jo posar-la per totes les mares del món, com diuen aquelles del món mundial. Bueno, pues les d'aquí, les de casa. Tenim una petició més, oi, estic més contenta avui amb les peticions, de veritat, però la posarem dintre de... Ui, estem ja rozando, que diuen, quasi a l'equador del programa, Ojo, ojo. Bé, podeu demanar una cançó als 611-481-381, 611-481-381. Aquesta vegada la demano jo, perquè em ve de gust, perquè és un homenatge a totes les mares, i m'inclueixo a totes les mares d'aquí, de la casa, de Ràdio Tordera. Mares, per vosaltres. Mares de Tordera, per vosaltres. Mares del món, per vosaltres. La millor cançó del món dedicada a una mare. Es diu La mare i la canta Diango. Què us pensava que us posaria? La mare. La mare...

que queda un minut i pico més de cançó i em sap tan de greu no poder-la posar sencera. És que normalment en ràdio no es perd, o sigui, ha de ser lleuger, per tant, minut i mig, dos minuts, està bé, no? Però ja portem quasi quatre. En fi, el que la coneix ja la sap, i el que no, que la busqui, l'escolti. La mare, dedicada a totes les mares. Ara, bueno, estem a un bar de música, estem a l'estiu, platxeta, viatges en algun lloc, fer vacances, agafar el cotxe. I què fareu quan pugeu al cotxe? Buscar Radio Tordera. També la podeu buscar al mòbil, a la carta, a l'ordinador, a la carta. Sempre trobareu un bar de música. Dintre d'on? Dintre de Radio Tordera, a la carta. Exactament. La podeu escoltar en directe, els dimecres, els dijous al migdia. Però també podeu buscar la carta. Ei, que us he donat un trucazo, ara. Ojo, Ràdio Tordera, a la carta, i allà trobareu, no el meu, no, tots els programes de Ràdio Tordera. Ara mateix m'agradaria que busquéssiu un mar de música. I per acompanyar això, doncs aquesta cançó tan maca de Gino Paoli, Sabor de sal. Dit així no queda bé, oi? Però si jo dic Sapore di sale, què direu? Que maca, Sapore di sale.

se puede mal, se puede irte. Sabor de mar, sabor de tu. Que maca aquesta cançó. Bé, aquestes coses de la vida. Jo sempre dic que me podeu demanar cançons al WhatsApp de Radio Turbina. I me desganyito dient el número de WhatsApp i per WhatsApp arriben peticions, però poques. Però jo el dic, 611-481-381, 611-481-381, per demanar-me una cançó. Em podeu dir el vostre nom, em podeu dir sobretot quina cançó voleu i si hi ha un motiu per escoltar-la o simplement perquè us agrada. Porto tot aquest estiu del que portem que o me la demanen a mi personalment al meu WhatsApp o me trobo algú pel carrer i me la demana, pues encantada. O vaig a un lloc a fer alguna cosa i, ai, Teresa, em poses això? Pues encantada, encantada de la vida. Aquesta, bueno, ha sigut una casualitat, avui fa calor. Ja sabeu que la ràdio, Ràdio Tordera, està al costat del Terrassà i he entrat a buscar-me alguna cosa per veure. Hi havia aquestes noies tan maques i bueno, m'han demanat una cançó d'Extremadura, Si te vas. I, bueno, i què dic? Perquè jo aviam si me deien el seu nom, però són tan extremadament que no me l'han dit. I m'han dit, no, tu digues les noies del Terrassà. Bueno, doncs noies del Terrassà. Noies boniques del Terrassà, perquè són mones les dues, jovenetes i mones. Per vosaltres, Si te vas, d'Extremadura. Som-hi.

és una cançó que dura quasi 8 minuts i veia feus a 5 cèntims. La podeu buscar com vulgueu i escoltar-la. És una balada d'amor que explora la dependència emocional, la vulnerabilitat i la por a la soledat. La va fer Roberto Iniesta, Robe, que abandona la seva rebeldia extrema, no?, de fer reconèixer que necessita la seva parella. I en aquesta cançó es mostra fràgil, algo inaudit en el Robe, perquè ell és de cançons d'un altre estil. Però aquesta la va fer... És del 96, vull dir que ja té els seus anys. Aquestes noietes deuen haver nascut aquest any, vull dir... No és per res, perquè són molt jovenetes. I que els agradi això, jo m'he quedat al·lucinada. Però per vosaltres, noies del Terrassà, si te vas... I anem amb una altra. Aquesta no tinc paraules. Aquesta és del grup Sau, quan encara hi eren els dos. I és una cançó preciosa catalana. Jo sempre he pensat que era una cançó d'amor. I és una cançó d'amor, sí, però que no parla d'una dona. És que he estat 30 anys... Ara en tinc el doble, Bueno, aquesta setmana en faig més. Bueno, no, ja no sé ni quan visc. Bueno, a lo que voy. Que hi ha moments que dius, però... Jo sempre he escoltat aquesta cançó parlant, que parlava d'una noia, de l'amor. Que no, que parla de la droga. Però bueno, qui cregui que és de l'amor, doncs millor. No cal donar moltes explicacions sobre aquest tema, però... Que el que li falta i el que veu al fons de la copa... És la droga que li falta, I jo sempre havia dit que era una dona. Ai, o la lluna. Vosaltres què creieu? Perquè hi ha tantes possibilitats de que pugui ser qualsevol d'aquestes coses. Quan diu allò de la lluna... Bueno, no cantaré jo, deixaré que canti Sau, boig per tu!

la lluna, la lluna. No pot arribar on és la lluna. Bé, anem acabant el programa d'avui, que a mi se m'ha fet supercurt, no sé, a vosaltres. I acabem amb Lluís Llach, un altre català de casa, d'aquí de casa, eh? I que tinguem sort. Pues que la tinguem tots, que tinguem sort! Mm.

FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: of America.
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar-los totes les notícies més destacades d'avui dijous 13 d'agost. Repassem titulars. L'Ajuntament de Tordera executa l'enderrocament i el desnonament de la parada La Barraca al passeig fluvial. L'operació es fa per via administrativa i de forma forçosa després que la propietat no hagi retirat l'estructura de domini públic de manera voluntària.
2: Que era el desnonament per via administrativa d'aquesta barraca. Arribem fins a aquest punt després de molts anys d'un tema que ha estat judicialitzat, que va iniciar-se el després del Glòria, quan es van revocar les llicències del mercat setmanal en aquest sector. Es van revocar en aquest sentit perquè no va acceptar el trasllat a altres zones, com va passar amb altres parades. Es va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat, no ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
1: L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmora és l'única excepció amb la restricció encara vigent a l'espera d'una tercera i última mostra amb un resultat dins dels paràmetres establerts.

0: L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. L'urbanització de Mas Mora és l'única excepció amb la restricció encara vigent a l'espera d'una tercera i última mostra amb un resultat dins dels paràmetres establerts. Últims dos dies d'inscripcions per al joc de Troba el Tord de la Festa Major 2026. El guanyador per al Regincana de l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat de l'etapa ibèrica. L'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. El conjunt tordarenc disputarà 5 partits amistosos mentre Cristian Romero perfila una plantilla que apostarà per la pressió alta.
1: I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida. Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions. I el tema, doncs, que tot hàndicap de club d'aquestes categories tenen, que és la rotació, doncs, dels nois que tenen, doncs, la seva pròpia vida i les seves feines, no?
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps. Està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que sí? Ens han arribat. Sí,
0: sí, sí, o sigui, la gent no es podia esperar a explicar.
1: No, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. La impressió és que estava la pell de gallina de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la gambarra. Preciós del lloc i clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat, hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat en una de les zones aquí a la Marina Port Tàrraco que estava habilitada i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sopat, jugant a cartes, vull dir, un desplegament important.
1: Sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest cas en concret ve de Terrassa.
3: Inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir diners, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps amb l'Aro i ha disfrutat moltíssim.
0: És
3: per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de les zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure, jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: Telescopis a sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, de cop molts telescopis.
0: I després també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant.
1: Sí,
0: i
1: bé, molt bé. Han quedat molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí.
1: I tant, sí, al final hi havia aquest dilema, no? Una mica de foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una tentació.
1: I però tant.
0: Bé, la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. Doncs ja
1: aquesta, 100%.
0: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí, tenim també en Joel, que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica, i que quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent cridava, però no sé per què.
1: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-lo a veure,
0: sí?
1: però
0: mira,
1: però bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Bueno, n'hi ha a Andalusia, no, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Està fort.
0: Clar, ostres. Perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies el dual al davant, havies de fer...
1: I no, a més, sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, este llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem, després us explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, vull dir, va ser una cosa espectacular, ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això, llavors ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors em va agradar molt a mi. Així que bueno.
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos el que penseu a través de xarxes Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
5: Obert per vacances.

0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del Canó, et vaig veure suat, perquè ells sí, una cosa van fer va ser suar.
1: Poca ombra, hi havia molt poca ombra, molt de sol i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
0: Va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, si no, no va baixar la temperatura.
1: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi, no sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
1: Van sentir-ho en algun... Sí, es va sentir, i a més, allà vam notar també que els coloms, que al port n'hi ha uns quants que van a menjar...
2: I gavines!
1: Van aixecar el vol. Sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar en estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o algo similar. Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Vaig una miqueta més enllà també, no passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges. La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
3: Un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
4: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
5: És impressionant com en un moment de repent canvia tot i se fa de nit.
6: Fill de gallina. No puc, no sé.
7: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
8: M'he quedat sense paraules ara mateix.
9: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
10: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
0: Ai, que bonic, que polígono, sí. Per favor.
1: No, hi havia molta gent.
0: A més, que se'n vas parlar ahir?
1: Aquí a Tarragona, a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i ja anaven a també el del Marroc, tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
0: Molt bé.
1: Però l'Odissea va ser tornar a casa,
0: Núria? La cara i ara la creu.
1: La creu, l'AP7 amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2 més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona, de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
0: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
0: No sé si us va sorprendre l'embussament que
11: no
0: hi va haver.
11: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. no hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
1: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
11: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat, això, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la veritat és complicada, trens curts, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
0: És un episodi més, no, Anna?
11: És una més, i no sé, és que ja, a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canviï, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona, a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Si n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això és que hauria estat coordinat com amb cordons, com el PortAventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el nostre dia a dia? Que no ens sorprèn? Sí, però ahir era un dia de moltíssima gent i poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
0: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, de lo que és la via en si. Les fotografies, doncs ja això, ja corren per xarxes i bueno, a partir d'aquí a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim més temps.
11: I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
0: A veure, les administracions...
11: Els alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
0: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna. Moltíssimes gràcies a tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Adéu. Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida.
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emun, bon dia. Connectem amb Emun, amb l'Arnau Vilà.
2: Bon dia, Núria.
0: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
2: Sí, a la comarca del Segrià, sí. Que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda, en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant

0: Viñas ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
1: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
0: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emun, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
1: Bé, va anar bé, va anar bé.
0: Oi, quin poc entusiasme.
1: Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un gran contemplador, però bé.
0: Va valdre la pena. Bueno, tu eres el que tu muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
1: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
0: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
1: Igualment. Adéu.
0: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
0: Els barcelonins, que van poder-lo veure, emocionats.
2: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
3: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
4: M'encanta, estic molt emocionada, és fantàstic.
5: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
2: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
0: Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
2: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la trucutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
0: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
2: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts a l'any, en plena temporada alta. Fons AENA han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri, que ha afectat a gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
0: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
2: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
0: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no?, també és una experiència.
2: Exacte.
0: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forés, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
2: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
0: Què tal?
6: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la muralla i el barri de Montjuïc, van ser els dos punts més concorreguts, amb diferents

0: sort perquè mentre a la muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
1: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que l'hem mirat a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
0: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment els núvols, però, van també tapar el gran moment.
2: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema totalment, passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
0: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
2: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
0: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a l'ACN que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a cubells dels mateixos comerços.
2: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
0: Sí, amb els núvols també que van fer força
2: sí,
0: la guitza.
2: Allò que ens explicaves a la primera notícia, no? És com a
0: correcte, va repartir sort una mica també.
2: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: A reveure.
2: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no, potser no tan quantificables. Ahir l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: I en plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i totalment emocionat. Sí, és molt xulo.
2: Increïble.
5: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí i bé, hem estat fent una volta pel poble, hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
6: Està una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat, una mica complicat, però molt xulo, La veritat és que molt bonic, molt bonic.
7: Molt. De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia!
8: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
8: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
8: El tenim. És el professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia. Bon dia, professor.
9: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
8: Qui parla primer?
9: La veritat és que
8: parli ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
9: Moltes gràcies, la veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho perquè ja feia un any que havíem triat el posto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? D'estar compartint una experiència que és única.
8: N'havia vist alguna abans, professor?
9: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
8: Mm-hmm. Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció? M'ho imaginava diferent.
9: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència i una explicació és difícil copsar com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava allà dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum i s'encenia i hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure allà, ho vaig veure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. No va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
8: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
9: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van travessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guau, sí, molts. I nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. El veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
8: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
9: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etcètera, molt, molt detallat. De totes maneres, a moltes persones, molts pagesos, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del Perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió pues, havia anat aquell dia a treballar amb el seu propi avi durant el dia, i després de dinar se m'han posat a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, i després tota la tarda i s'ha arribat a fer de nit i aquesta deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu ho vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
8: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
9: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, de sensacions n'hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no? En un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no? I això, bueno, sensacions diferents. Apair-ho, no, ara? Apair-ho.
9: Apair-ho, sí, apair-ho.
0: Molt bé, ja esperava.
9: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada dos per tres d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
9: Gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
8: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, eh?
0: Ah,
8: l'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cádiz, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
8: serà més
0: què?
8: Llarg.
0: I anem o què?
8: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dic. dius i reserva. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
8: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
8: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
10: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processons de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus. Vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat, o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània, i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles, i també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna, o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris, o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tan o més activa que uns institucionals. I també per tipologia, també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donàtoms, doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons. Ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar els gegants de Mataró, la família Robafaves. Vull dir que també és un grup prou singular, perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els d'Olot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes, i els de Berga.
0: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra Meravella, la Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també la Meravella i la Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres, i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanar a mi perquè varen considerar que ja, jo no soc escriptor, ni molt menys soc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregar a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament, considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, que, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs amb aspectes doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Maravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestes d'aquí. No, això no, no tenia gaire de particular. Però la Maravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Maravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot, doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es varen poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Maravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions, doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Maravella com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Maravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres, doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a que, bueno, l'aparició d'internet, doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també Antoni, un dels reptes, per anar tancant, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música, perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no, per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni, no sé si t'ha pogut sentir.
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, bueno, al directe, si això suposa un repte també, el repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet, i això s'està arreglant, perquè ara llavors ja sí, en lloc dels discos, doncs, es pengen les cançons i tot plegat. Però ara ja dic, el que fa por és la intel·ligència artificial, que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor, igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Maravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Maravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta res, 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80, una mica més potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estaven parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge i estava ben content. La conversa es va animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prous medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil. No creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades d'avui dijous 13 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. L'Ajuntament de Tordera executa l'enderrocament i el desnonament de la parada La Barraca al passeig fluvial. L'operació es va fer per via administrativa i de forma forçosa després que el propietari no hagi retirat l'estructura de domini públic de manera voluntària.
2: Justament Masmorra es va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat, no ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
1: L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmorra és l'única excepció amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra amb un resultat dins dels paràmetres establerts.
2: Justament Masmorra està en la mateixa situació. Portem resultats analítiques per sota de paràmetre i enteníem que estava al caure, no?, la declaració d'apta dels pous de Masmorra.
1: Últims dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tord de Festa Major 2026. El guanyador de la gimcana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat de l'etapa ibèrica. Balanç positiu de les festes d'estiu de Masmorra, malgrat les suspensions puntuals. Més de 200 persones es van reunir al sopar popular i al concert de Descosmopolitans.
3: Molt bé. En resum, puc dir que, bueno, han sigut curtes, però s'han gaudit.
1: I l'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. El conjunt tordarenc disputarà 5 partits amistosos, mentre Cristian Romero perfila una plantilla que apostarà per la pressió alta.
4: I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida. Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha iniciat aquest passat dimecres 12 d'agost de 2026 els treballs per enderrocar i retirar definitivament la parada de mercat coneguda com la Barraca, ubicada a la zona del Passeig Fluvial i al Parc de l'Amistat. L'actuació s'executa per via administrativa de forma forçosa en no haver-hi hagut una intervenció voluntària per part de Rostisseria Lares TSL, l'empresa propietària. L'origen de la disputa es remunta al setembre de 2022, quan la Junta de Govern Local va sancionar l'empresa amb la revocació de la llicència de venda al mercat dels diumenges, després que no s'acceptés el trasllat de la parada a una altra zona. Una mesura que sí que van adoptar altres parants arran de la reorganització post-temporal Glòria. Malgrat que la propietat ha dut el cas als tribunals, el juliol de 2025 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar la resolució municipal en exaurir-se tots els terminis i requeriments legals sense que la propietat hagi retirat les instal·lacions, el consistori ha donat compliment a l'acord de ple aprovat mesos enrere. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat el procés que s'està duent a terme sobre el terreny.
1: Que era el desnonament per via administrativa d'aquesta barraca. Arribem fins a aquest punt després de molts anys d'un tema que ha estat judicialitzat, que va iniciar-se el després del Glòria, quan es van revocar les llicències del mercat setmanal en aquest sector. Es van revocar en aquest sentit perquè no va acceptar el trasllat a altres zones, com va passar amb altres parades. Es va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat, no ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
0: Aquest procés de desnonament administratiu no contempla cap tipus d'indemnització per l'empresa sancionada, ja que la pèrdua de la llicència i de la possessió de l'espai ve derivada d'un incompliment i una sanció administrativa prèvia. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha declarat oficialment apta per al consum de boca l'aigua de la xarxa municipal de Tordera. La mesura aixeca les restriccions que hi havia vigents al municipi després de confirmar que els nivells de substàncies perfluoroalquilades es troben per sota el llindar màxim permès. L'única excepció és la urbanització de Masmora, on la restricció es manté encara a l'espera d'una tercera i darrera analítica. Fins que no s'aixequi aquesta mesura, Masmora es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors de PFAS estan per sota el límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades de la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat al vistiplau l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. Així mateix, el consistori ha tornat a instar l'Agència Catalana de l'Aigua a esbrinar el més aviat millor les causes i l'origen de la presència de PFAS a Tordera.

Després de l'èxit de les darreres edicions, l'Ajuntament de Tordera ha tornat a impulsar la divertida proposta de recerca en l'equip Troba el Tord, que encara oficialment aquest diumenge 16 d'agost. Queden ja només dos dies perquè els que vulguin participar-hi facin la inscripció. Els equips hauran de posar a prova el seu enginy i el seu coneixement sobre el territori per trobar la figura d'aquest ocell tan emblemàtic. El tord pot estar amagat en qualsevol punt dels 84 quilòmetres quadrats de superfície del municipi, tant en el nucli urbà com en l'entorn rural. Per ajudar els equips en la seva cerca, el consistori anirà publicant pistes diàries a través del seu perfil oficial d'Instagram. L'activitat té com a objectiu fomentar la diversió, el treball en equip i la competitivitat sana, alhora que convida a descobrir el patrimoni i paratges de Tordera. La figura que s'ha de trobar és una peça artesanal única feta de fusta pel tordarenc Toni Ortega, artesà i membre de la comissió de festes. També aquí l'Ajuntament ha volgut agrair públicament la seva col·laboració. Per poder participar hi cal complir els requisits següents: per començar a formar grups d'un màxim de 3 persones. També cal omplir el formulari habilitat al web de municipaltordera.cat fins al 15 d'agost. L'equip, també més ràpid, en trobar el tord, haurà de guardar la figura amb cura, enviar un missatge privat a l'Instagram de l'Ajuntament i llavors serà premiat amb un sopar al restaurant La Tapa Ibèrica.

0: L'associació Units per Mas Mora fa un balanç molt positiu de les seves festes d'estiu celebrades el passat cap de setmana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera, després que l'any passat la festivitat es veiés afectada per la pluja. Enguany, els veïns i veïnes de l'urbanització han pogut refer-se i gaudir d'un programa concentrat, tot i que algunes modificacions d'última hora provocades per la calor i la falta de participació en certes activitats. El plat fort del cap de setmana es va viure durant la jornada de dissabte a la nit. El sopar popular va aconseguir reunir entre 200 i 250 persones, que van omplir la pista per compartir un àpat de germanor. La ballada, que va continuar amb l'actuació en directe del grup The Cosmopolitans, que va fer ballar el públic amb èxits de la música dels anys 80 i 90, seguit d'una sessió del DJ resident de l'entitat. El vicepresident d'Units de Mas Mora, Òscar Monroy, valora de forma molt positiva el desenvolupament de la festa.
1: Llàstima que vam haver de suspendre les activitats per nens per falta de participació, teníem poca participació i vam haver de suspendre alguna cosa. Pel que fa al sopar, doncs finalment van venir unes 200-250 persones. El concert va estar molt bé, va agradar molt. Música dels 80, dels 90, i després vam tenir el nostre DJ de l'associació i molt bé. En resum, et puc dir que bueno, han sigut curtes, però s'han gaudit.
0: La valoració global de la comissió és satisfactòria, havent aconseguit recuperar l'esperit festiu a la urbanització després de l'anul·lació de l'edició anterior.

0: Ràdio Tordera. Els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera ja té el full de ruta marcat per preparar l'esperat debut del grup 4 a Preferent, després de conèixer la seva nova realitat competitiva marcada per una lliga amb 11 equips ascendits i 3 de descendits de divisió d'honor. L'equip ha dissenyat una pretemporada exigent de 5 partits que servirà per posar a prova la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. La pilota començarà a rodar el proper dijous 29 d'agost, on els tordarencs rebran la primera gran prova de foc davant el Marina Pou Sabadell, conjunt de primera catalana, categoria inferior a Preferent. El cap de setmana del 5 i 6 de setembre, l'equip es veurà les cares amb el Vilafant, equip de Preferent, i el 12 i 13 de setembre l'Atlètic s'enfrontarà a l'escola Pia Mataró, també equip de primera catalana. Els dos últims de duel seran contra equips que es troben a la Lliga, com els joves de Vidreres i el futbol sala hostalriquenc, el cap de setmana del 19 i 20 i 21. 26 i 27 de setembre, respectivament. Fem un cop d'ull al cel avui dijous sense canvis importants en una situació meteorològica que estarà dominada pel sol a tot Tordera. Això sí, amb teranyines de núvols alts que apareixeran durant la tarda. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures es mantindran sense canvis, amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i màximes que oscilaran entre els 30 i 33 graus.

0: Here at WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat amb el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït ara a 12. El govern espanyol ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar a tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, bona hora. Què tal? Esteu eclipsats o no? Què? Sí o no? Meli Banya, bon dia.
1: Bon dia, Rosa Maria.
0: Angie, benvinguda. Angie Hernández, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Bé, si esteu eclipsades o no?
1: Te puc contestar, sí.
0: Sí.
1: Directament eclipsada totalment.
2: Sí.
1: Sí. Emocionada d'ahir? Bé. La vaig veure a través de TV3, perquè és que des del meu pati jo no el veia. I sortia a anar a veure-la a la muntanya, va ser que tampoc. Ara, tothom que va anar, pues, va gaudir enormement. Alguns es van inclús quedar per al camí, en segons quins puestos. Sembla ser que ha sigut una disbauxa.
0: Què dius, ara?
1: Al tornar d'alguns puestos. Perquè, i per anar, no, perquè anaven...
0: Anaven
1: xinutxano. Anaven així al matí, al migdia, i tothom se va anar aposentant. Però a l'hora de tornar...
0: Va fer la paradeta.
1: Llavors tothom va voler marxar a la mateixa hora, i es veu que va ser un eclipse també, el segon eclipse.
0: Oh, que guai, escolta'm, podem comptar partit ara 9 mesos o què?
1: Algunes possibilitats, perquè hi ha gent que expressament ho fan.
0: Exactament, sí. Això sí, és molt interessant.
1: Ara, imagina't tu el bebè que sortirà.
2: Bueno, escolta'm, perquè estem baixos de natalitat.
1: Estarà eclipsat.
0: Sí, però, Angie, ahir vaig llegir una notícia que es van quedar tots els d'aquí la tardoria bocabadats perquè volen impedir que vagi augmentant doncs la població al món, eh? Ja estan...
2: Però com impedir si no n'hi...
1: Pues
2: si
1: mira,
2: es queixen per poca
1: fàcil,
2: vitalitat.
1: Ens comencen a donar medicació que no te'n dones compte, els homes, alguns, degut a que estèrils, porten texans,
0: sí,
1: i històries, i cada vegada menys són més estils,
2: sí,
1: i llavors, mira, si ja estem... Les parelles d'avui dia que tenen fills o gats i gossos.
0: Exactament. I vam parlar de tot aquest tema.
1: Sí, sí.
0: I bé, avui doncs arrenquem amb aquest programa que ahir vam mirar amunt. Jo no sé si vosaltres mireu amunt moltes vegades. Jo no hi miro gaire, eh? Abans, com estava doncs en plan de tipus de feina, era una cosa curiosa que després hi vaig pensar a l'hora de llegir aquest guió, que com sortia de casa mirava l'estat i deia gràcies, Déu meu.
1: Jo quan camino...
0: No és que sigui la gran religiosa, però sí,
1: però era que donava aquella
0: aquesta
1: sensació.
0: Aquesta mirada, gràcies, Déu meu, i deixava anar cap a la feina.
1: Doncs jo quan camino amb la Linda, que me vaig cap al camp, allò sí que miro i dic, gràcies, univers, gràcies per veure aquesta... Mm-hmm. Perquè quan ho veus, quan estàs al poble no ho veus així.
0: Mm-hmm.
1: Ara, quan vas caminar i te'n fiques una mica pel camp, sí que ho veus.
0: I
2: jo és que m'agrada... Aviam, no me veureu a missa. Em puc entrar a posar una llumeta a Nostre Senyor, però jo crec... Ja sabeu que sou molt creient, amb la Milagrosa i amb el Nostre Senyor, molt, molt. I rezo molt i demano molt. Sí. I me crec que jo mateixa, eh?
1: Però és que està bé, això.
2: Sí,
1: està bé,
2: jo crec que m'escolten.
1: El que passa és que hi ha persones que creuen en Déu, que és Déu, i altres persones diuen, bueno, Déu o l'univers, que és el que ens... Vull dir, no cal... Un nom específic.
2: I no vaig, però a mi m'agrada molt escoltar una missa, eh? M'agrada molt
0: escoltar-la.
1: Perquè te relaxa, segurament, perquè hi ha molta pau.
0: Jo recordo amb un senyor molt apreciat, en què hi pensem, jo hi penso bastant, cada vegada que vingui aquí a la ràdio, que deia que sempre mirava la missa doncs, que es feia a la Basílica de Montserrat.
1: Sí.
0: I bé, és allò que realment doncs, dius, oh, mira, aquesta persona que no t'ho pensaves, no? Doncs està visquent la missa des de Talcana a Montserrat. Jo no l'he mirat mai,
2: en el torn, si no recordo malament, a la primera. Jo a la meva mare, quan vivia amb mi, li posava la TV3, sí, perquè a la meva mare li agradava
1: seguir-la. Jo crec que l'entorn on s'està fent la missa és que és el que t'emociona.
0: Uh-huh,
1: i dona aquella sensació de pau. I
2: us
1: tal,
2: diré una cosa. Fa molts anys, la meva mare, però no me recordo quina emissora era, des de les Dominiques, cada dia a les 7 del matí passaven el rosari.
0: Oh.
2: I la mama li agradava seguir-lo. Estava a casa i li agradava seguir-lo.
0: Sí, és una sèrie de companyia diferent.
1: Perquè
0: abans
1: la gent gran d'abans era molt diferent,
2: era
1: molt més catòlica que no ara. Ara, vull dir, inclús ni els grans ho són tants.
0: I avui mirem què ens ha deixat aquell cel. I després podem passar el Dia Mundial Curiós, doncs, el dia d'avui. Avui hem de dir que dijous dia 13, vinguent d'una tarda-nit tan especial, que ahir doncs, van mirar el cel com mai, van veure la lluna com s'interposava entre nosaltres i el sol. Alguns el van poder veure millor, altres amb núvols i altres a través de la pantalla. Però segur que durant aquests minuts, com deien, tots van tenir aquella sensació de, ostres, què està passant allà dalt? També ens està passant a nosaltres. I bé, parlem doncs d'una mica d'aquest eclipsi. I és que un eclipsi té una cosa curiosa. Durant uns instants es fa aixecar el cap del mòbil, de les presses, de les preocupacions, i mirar simplement cap al cel. Avui doncs hem començat recordant una cosa molt senzilla. Ahir el cel ens va demostrar que encara som capaços de parar i d'enamorar-nos. Durant minuts, milers de persones van deixar el mòbil, les presses, les preocupacions, i va mirar tots cap al mateix lloc, cap amunt. Un eclipsi dura una estona molt curta, però ens recorda que hi ha moments que no es poden guardar en una pantalla ni repartir quan es vingui de gust. I potser aquesta és la lliçó optimista d'avui. No cal esperar que passi alguna cosa extraordinària per aixecar la mirada. Avui, encara que sigui durant un minut, mira al teu voltant. Jo l'estic mirant. Jo els estudis de Ràdio Tordera, un rellotge, una pantalla de televisió, el nostre aire condicionat, gràcies. El nostre company controla el so en dues pantalles al davant. I a darrere hi tenim doncs, una pancarta que la gent que vulgui de Tordera pot venir i pot apuntar una frase doncs, significativa. Entreu a la ràdio, veniu. I tinc aquí al meu costat doncs, dues persones que em sento com si fos abraçada, apretada, una cosa que no puc descriure, que són la Meli i l'Àngel. L'Antònia des de lluny. Antoni, que no sé si s'ha quedat bocabadat encara mirant els estels, però sí que fa que amb aquesta mirada al nostre voltant escolta algú que estimes. Ens hem pres el cafè, sense presses, amb un somriure, potser, a una persona desconeguda, perquè la vida també està plena de petits eclipsis. Moments en què el món sembla aturar-se només perquè nosaltres decidim parar. I recorda, no tots els dies han de ser extraordinaris, n'hi ha prou que hi trobem un petit moment que ens faci bé. Ai, i si ahir el cel va apagar una mica els llums, avui ens toca a nosaltres encendre'ls. Benvinguts a l'Ara i Aquí.

0: El dimecres, dia 12, doncs ha estat aquest únic eclipsi solar de l'any 2026, però tingueu en compte que l'any que ve, a Càdiz, si voleu començar a fer reserves, ja podeu fer-los, eh? Perquè tornarà a haver-hi un eclipsi més llarg que aquest, durarà 3 minuts, ni més ni menys. La franja de totalitat ha travessat zones de Groenlàndia, Islàndia, l'Atlàntic i el nord d'Espanya. Amb altres punts d'Espanya, entre ells Barcelona, s'ha vist com l'eclipsi parcial. I una dada preciosa és que la totalitat per durar només uns minuts, però la preparació i l'expectació poden durar, i han sigut, durant mesos. I a veure, per què la Lluna pot tapar exactament el Sol si és molt més petita? Perquè encara que el Sol sigui immensament més gran, també està moltíssim més lluny. Aquesta casualitat de proporcions i distàncies fa possible que, vistos des de Terra, els dos astres semblin tenir una mida molt semblant. I després de mirar tant cap al cel i avui tornar amb aquests, posar aquests preus a terra, jo us preguntaré a l'Amèlia i a l'Angie si haguéssiu pogut demanar-li una cosa al Sol durant aquells minuts de clitxi. Què li hauria demanat?
1: Una cosa que estic seguríssima que no podríem aconseguir.
0: Has anat molt de pressa, eh, Amèlia?
1: Sí, perquè m'ha vingut al cap ràpidament. I és pau, però de veritat. Pau, sí, de veritat, eh? No allò, sí, de dir, no, no, sí, de veritat. Que hi hagi pau al món. I això va ser que... És una quimera bastant...
0: Tu és el que li haguessis demanat aquell moment?
1: Crec que sí, perquè és el que m'ha vingut... És el que m'ha vingut al cap.
2: És que ara estem, sí, tants deixats de... A vegades dic, senyor, estem deixats de la teva mà amb tants terremotos, amb tanta cosa. Pobre gent, quina pena.
1: A pues Colòmbia, ara, saps?
2: Sí, sí, sí. A Colòmbia, però ja fa por, eh? Jo estaré-li passat de llarg. N'hi ha un que està dient que ens ve grossa, eh?
1: Sembla no sé que l'eclipse aquest ve amb sorpreses. Incloses, eh?
0: Bé, doncs jo, sincerament, que em donés una mica més de llum per anar fent ràdio, perquè m'agrada, la veritat. I per poder, doncs, anar compartint aquests grans moments amb aquestes persones que potser no em pensava mai jo arribar, doncs, a trobar-los, i ens hem trobat, ens hem fet amics, ens estimem. I per entendre també segons quines coses que passen al món, com tu deies, Meli, que déu-n'hi-do el que està passant, Angie, també, a tot el món. Passa. Avui també és el Dia Mundial d'aquells que ens agraden, i hem de dir que avui és el Dia Internacional dels Esquerrans.
1: Oh, que fort!
0: Dels Esquerrans. Qui és Esquerrà?
1: El meu fill.
2: Jo, jo tinc el meu nebot.
1: En Dani.
0: Sí,
1: sí, sí.
0: En Dani és Esquerrà. Aquí de Guni, a mi em fa molta Guni, eh?
1: No, que són més intel·ligents.
0: Sí, però fa Guni com és que escriuen,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, sí, perquè no està... I l'Alícia. També,
0: nena.
1: Sí, sí. De veritat, sí, no. Sí, l'Alícia també ho és.
2: Jo un nebot sí, però a casa no.
1: Llum. D'ojo.
0: Bé, doncs aquest dia aquelles persones que han hagut de convidar tota la vida amb tisores que semblen dissenyades per torturar-les, sí, llibretes d'espiral que els deixen la mà plena de tinta i pupites que sembla que estiguin pensats exclusivament per als retants. Doncs bé, avui per tant el món gira i gira també amb ells i gira cap a l'esquerra.
1: Sí, sí, perdona, és cert que necessiten tisores especials, eh? Sí. Que jo me vaig donar compte que un dia me diu l'Alicia, mira quines tisores. Dic, ui, dius que són per mi, diu, perquè està farta de que no pugué tallar. Sí, és veritat, sí, per esquerrans. Sí, sí.
0: Sembla impossible, eh?
1: Sí, hi ha coses.
0: Vosaltres us imagineu, doncs, de cop i volta esquerrans, us sembla que ha de ser fàcil? Bueno, tu, Meli, estàs acostumada a veure'ls i resulta que sembla que
1: sí,
0: ja tens el costum,
1: però és,
0: no?
1: Però és difícil.
2: Una cosa a veure'l i una altra és...
0: Posar-t'hi a fer-ho, no?
2: Claro.
1: Mira, a veure si es pot.
0: Què fas ara? Ah, mira, està escrivint ara, està escrivint la Meli, mira,
1: Déu-n'hi-do. Completament impossible.
0: Doncs bé, després de l'eclipsi dels astres de la Lluna i dels esquerrans, tornem a posar els peus a terra, perquè mentre nosaltres miràvem el cel, el món continua fent de les seves i anem ja a repassar algun dels titulars. Doncs bé, ahir el sol va quedar amagat durant uns instants, avui en canvi hi ha notícies que no podem amagar els científics que han decidit escoltar l'eclipsi. Allí milions de persones van mirar doncs al cel, com nosaltres, però hi va haver un grup de científics que va fer exactament el contrari. En lloc de mirar amunt, van parar l'orella i van escoltar què passava aquí baix. Es tracta del projecte Ecoeclipse, que estudia com reaccionen els ocells i els rampenats quan de cop en ple dia la llum desapareix i arriba una mena de nit artificial. Els investigadors han col·locat gravadores autònomes en diferents espais naturals per registrar els sons abans, durant i després de l'eclipse. La campanya d'aquest any comprèn doncs, aquests dies i que durarà fins al 14 d'agost. I quan el dia es converteix en nit durant uns minuts, què fan els animals? Doncs bé, els ocells deixen de cantar, els rampenats s'activen abans d'hora, els insectes nocturns comencen a fer-se sentir, canvia en definitiva el passatge sonor de la natura. Els científics ja tenen indicis d'altres eclipsis que la música de la natura pot canviar durant aquests minuts de foscor. Precisament un estudi anterior va detectar alteracions de l'activitat vocal dels ocells durant l'eclipsi del 2024 als Estats Units. Sí, i aquí faria una petita correcció perquè a la ràdio ho expliquem en rigor. No podem afirmar encara que els rampenats s'hagin activat abans d'hora durant l'eclipsi del 12 d'agost. Precisament això és el que els investigadors estan estudiant. Els rampenats poden interpretar aquella foscor sobtada quan si hagués arribat la nit? Podrien sortir abans del seu horari habitual? És una de les coses que els científics volen descobrir. Esperem que hagin estat ben estudiosos i que hi durant uns dies ens puguem assabentar. Teníem una dada molt interessant, que és de l'equip internacional de participació de l'Estació Biològica de Doñana, que ha estudiat específicament els insectes durant aquest eclipsi. La hipòtesi és que algunes espècies nocturnes i crepusculars podrien començar la seva activitat abans d'hora quan arriba la foscor. I mentre nosaltres pensàvem que el dia s'havia aturat durant alguns minuts, doncs alguns insectes potser van pensar: perfecte, ja és hora de sortir. Però hi ha una pregunta fascinant que va passar mentre nosaltres miràvem el cel. Doncs aquests rampenats, aquests ocells, aquests insectes, i veig aquí que potser durant aquells minuts no només va canviar la llum, també va canviar la banda sonora de la natura.

0: O sigui que aquest silenci que han escoltat també forma part de la notícia, perquè potser ahir, durant uns minuts, la natura va canviar la seva banda sonora. Nosaltres hem posat el silenci que mai no volem tenir envers vosaltres, oients. Ja anem a explicar-los algunes notícies. El Col·legi de Metges de Ceuta està alertant d'una situació de catàstrofe assistencial i sosté que la pressió provocada per la crisi migratòria està portant al límit un sistema sanitari que ja tenia falta de professionals. Reclama més personal i inclús mesures extraordinàries. Però Sanitat nega que existeixi un col·lapse hospitalari. El Ministeri afirma que l'assistència continua funcionant i que s'han incorporat 60 de professionals per reforçar el sistema. Assegura, a més, que aproximadament el 50% dels llits hospitalaris estan lliures. Hi ha coses que a vegades també sembla que ens oblidem, com Espanya, doncs, estava incendiada. Doncs els bombers allà estaven quan el terra doncs, va de fer desaparèixer pobles sencers, allà estaven. De qui parlem? Parlem dels bombers i parlem d'aquests cossos de seguretat. En aquest cas, tenim que recordar que per ells el camp no és un paisatge bonic que veiem des de la carretera. És la seva casa, és el seu treball, és el que van heredar els seus pares i el que somien deixar els seus fills. En aquest cas, doncs, els pagesos també procuren per salvar el seu camp i els seus indrets de propietat.
1: Algunos han encontrado rápidamente a quien señalar, a los agricultores y a los ganaderos. Pero hay algo que parece que olvidamos. Cuando comienza un incendio, la mayoría de veces son los primeros que están reaccionando ante el fuego. Dejan lo que están haciendo, arrancan sus tractores, transportan agua y crean cortafuegos para tratar de evitar las llamas. Y no porque sea su trabajo, sino porque lo que está ardiendo son sus pueblos, sus casas y la vida que llevan construyendo muchos años. Y no es la primera vez que sucede. Cuando llegó la Dana, cambiaron el campo por el barro y pusieron toda su maquinaria a servicio del pueblo para limpiar lo que hiciera falta. Durante la pandemia tampoco se quedaron mirando. Mientras seguían trabajando para que no faltara alimento, sacaron los tractores a las calles para desinfectar. Cuando hay fuego, aparecen. Cuando hay barro, aparecen. No sustituyen a nadie, pero siempre están dispuestos a ayudar. Demonizar a todo un sector por las imprudencias de unos pocos es completamente injusto. Tal vez...
0: Perquè quan les coses es posen difícils hi ha sempre alguna cosa, sempre hi ha una persona, sempre hi ha una història recent que no es pot oblidar. Després de proves de toxicitat, els porcs són sotmesos a procediments realment invasors i angustiosos. En molts assaigs se'ls ha practicat ferides quirúrgiques per aplicar substàncies de proves sobre la pell exposada. En altres són immobilitzats mentre els introdueixen un tub per al coll fins a l'estómac per administrar les substàncies directament o mentre les extreuen sang per mesurar els seus efectes. Tot això passa mitjançant que existeixin mètodes moderns que podrien ajudar a substituir aquestes proves animals.
2: Seguir les fases de l'eclipse anular de sol visible en Espanya. Cristales ahumados, lentes, prismáticos y dos telescopios de 160 y 90 milímetros de diámetro sirven para...

que en aquest cas nosaltres anàvem escoltant algunes de les seves opinions. Parlem d'aquesta famosa pastilla per dormir. Diuen que no passa res, però sí passa. La benzodiazepina genera dependència i bloqueja el sistema de neteja del cervell lligat a problemes de memòria. No se deixen de cot, sempre ha de ser amb la consulta del metge. Escoltem el que ens expliquen.

0: I bé, doncs bé, nosaltres que després de l'endemà de la crisi hi ha una mobilitat controlada i bé, vosaltres si s'heu desplaçat, si us heu desplaçat algú, ha valgut la pena tot aquest desplaçament per veure uns minuts de foscor?
1: Aviam qui li agradi, si jo no me vaig moure de casa meva, la veritat sigui dita, però és que tinc que dir la veritat. Jo ho vaig estar veient per la televisió, la veritat. Ara, el qui vol gaudir d'això, ho he trobat molt bé que vagin, però és que molta gent, jo no em pensava que tanta gent seria tan curiosa de veure això, perquè cada cadena han fet trossos de puestos i estava, però de gom a gom, ple, ple, ple. Bueno, ho trobo bé, qui vulgui anar, estupendo.
0: Però Déu-n'hi-do, es va que hi havia uns col·lapses a la carretera, que Déu-n'hi-do, eh?
1: Moltes de tornades a
2: que dèiem.
1: Ah, sí, claro.
2: Fèiem ciutats espanyoles que estaven col·lapsades,
1: sí.
2: Pobles que han sigut llogats sencers per la NASA.
1: Sí,
2: sí, l'heu escoltat, no, sí. Això també?
1: No, l'heu escoltat.
2: Doncs sí, un poble de Castella, no sé ben bé, doncs un poble d'aquests que ja estaven abandonats, diguem-ne, pràcticament, doncs la NASA ho va llogar perquè volien fer els estudis,
0: ah, sí,
2: precisament del rampanat que tu parlaves.
1: Sí.
2: I altres, doncs, vull dir que mai la gent com aquesta vegada, jo crec que no s'ha tornat boja com ara. Per què? Perquè li han donat massa bomba.
0: Ui, molt de
1: bo. Però la gent
0: massa
1: estava bombo, molt... massa...
0: Estàvem, eh?
1: Aviam, jo vaig estar
2: bueno,
1: veient
2: per
1: la televisió
2: casa,
1: amb la finestra petita, anava veient com anava passant...
2: A la tele, no?
1: A la tele.
2: Jo també, sí, sí.
1: La veritat,
2: perquè és el que dèiem, jo des del pati de casa no veig res, i no, el que no faré serà pujar al Montseny per dir alguna cosa, perquè que hi ha gent que ho ha fet.
0: Va fer, sí.
2: Això és com tot.
1: Claro.
2: Hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no, però jo crec que també d'última hora la gent s'emociona i va, vinga, anem.
0: Home, perquè hem d'anar molt de bolo, és el que comentàvem.
1: Tothom que li va preguntar a la periodista què us ha semblat, superemocionats, diu que era una cosa fantàstica.
2: A veure, que jo trobo que en directe deu ser molt raro.
0: A veure, nenes, reservem un habitatge a Càdiz, perquè l'any que ve allà on es veurà, 3 minuts estarà, no un minut i mig com aquest, 3 minuts a veure.
1: Per la tele va sortir una noia, no sé si va veure, que era molt petita, tindria uns 7 o 8 anys, va haver-hi un eclipse.
2: Quan li va passar a aquella senyora de l'Ull?
1: La de l'Ull?
2: Sí, per la
1: televisió,
2: estava... Va escoltar parlant per la tele. Doncs sí, però esclar, això també ja fa més anys.
1: Sí,
2: ara, avui dia, la gent ja va està més conscienciada i va amb més cuidado, perquè esclar, si no...
1: Què m'ha de passar? Doncs pobra noia, no sé si estem parlant de la mateixa...
2: Era molt fàcil, perquè deien amb una radiografia, amb
0: els de la... Nosaltres també vam passar-lo aquí a la ràdio i realment era, com ho explicava, la dona estava com enfadada, no?
1: Sí.
0: Bé, hem de dir, farem uns titulars d'unes quantes notícies. Rodalies està en aplicació per seguir els trens en temps real. Doncs bé, en temps real, ara només falta que el tren també arribi en temps real. Les festes de Gràcia ja truquen a la porta. També d'Espanya diem que el turisme i la mobilitat d'agost, doncs, realment s'està, doncs, està contents, però s'estan acaparant els indrets de molta gent i molta gent poc desitjada. L'emancipació dels joves, un 30% dels joves aconsegueix emancipar-se només, i el naufragi, doncs hem de parlar del ferri a Zimbabue, i també que doncs avui ja directament estic al cel i la temperatura són protagonistes com cada dia aquí a Ràdio Tordera i a l'àrea aquí. Saludem a la Paquita Albertí des del carrer Sant Jordi. Bon dia, Paquita.
3: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, som-hi. Com va anar ahir l'eclipse?

0: Maneix, però te sento bé.
1: A veure. És que això de l'eclipsi ha fet molt de renou, eh? Molt. A veure, Paquita, com va anar la temperatura ahir, aquí al carrer Sant Jordi?
0: Pues mira, molt bé.
1: Molt bé, sí?
0: Sí, l'única cosa que va haver-hi un núvol que sí. Va tapar tot.
1: L'entremaliat de tots, eh? Mare meva, amb el bé que estava, anava veient com estava tapant de mica, pam!
0: Sí, van
1: així,
0: escolta.
1: Vinga, i bé, els que van seguir el meu consell de tenir una botella de cava al costat i les copes en fresquetes, doncs, bueno, van poder gaudir-los bé perquè ja no tenien que mirar, doncs, el sol i la lluna. Paquita, quina temperatura va ser la màxima d'ahir?
0: Mira, la màxima d'ahir va ser de 34 graus i 2 dècimes. I aquest dematí de 22 graus.
1: Molt bé.
0: Ara aquests moments estem a 29 graus. Un 61% d'humitat.
1: Massa.
0: I marca un bon sol.
1: Bueno,
0: i el nostre company, pues mira, s'ha anat un rato a la platja.
1: Fantàstic, que disfruti, el sol li ha donat doncs energia a tope. Prepara't, Paquita, eh? Perquè a veure, aquí entre tots dos pues seguiran, bueno, com el sol i la lluna, eh?
0: Sí, sí.
1: Vinga, moltes gràcies per la informació i demà ens tornem a trobar.
0: Molt bé, un bon dia.
1: Bon dia. Saludem amb en Joan González de Mar Reixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com vas poder veure l'eclipsi tu ahir?
2: Bé. Llàstima dels
1: núvols
2: que
1: hi
2: havia, que es va
1: tapar... Ui, aquest núvol aquí d'ordera, Déu-n'hi-do, eh? Com si no hagués pogut ploure una mica.
2: Sí, però
1: va,
2: ni ploure ni res, fer la punyeta.
1: Va, ben cert.
2: I ara,
1: Cap
2: Núvol, i ara
1: venen
2: els núvols, ara.
1: Sí, ben cert. Ben cert. Joan, quina temperatura... Sí, sí. Van dir que aguantants. Ens vam acabar la copeta de cava tranquil·lament, sense mirar res. Joan, com va anar la temperatura aquí a Mar Reixac?
2: Mira, ahir va ser de 30, màxima de 32 graus 5 dècimes.
1: Uh-huh.
2: La mínima d'avui ha sigut de 21 graus 3 dècimes. Ara estem a 32 graus en 6 dècimes. Això i amb una humitat d'un 55%.
1: Molt bé.
2: Això representa una temperatura de sensació de 37 graus.
1: Mare meva, no? I es nota sí, que estem molt alts, eh?
2: I el màxim de vent d'ahir de 26,9 km hora.
1: Molt bé. Joan, doncs t'agraïm moltíssim. Notes alguna cosa diferent avui, després d'haver passat l'eclipsi?
2: No.
1: No?
2: Que fa calor igual, fa la mateixa calor que el dia anterior.
1: Val.
2: L'únic que neix de temperatura, però ha pujat la humitat i la sensació és la mateixa.
1: Molt bé.
2: Més calor.
1: D'acord, Joan, gràcies per la teva informació. Demà hi tornem. Adéu, bon dia. Doncs bé, nosaltres ja ens anem directament a saber les temperatures de Estació Meteorològica de Fibercolor, que la temperatura d'ahir va ser de 33 graus, la mínima d'avui 20 graus en 4 dècimes, ara 32 graus en 3 dècimes i una humitat d'un 48%. I bé, la pregunta participativa en la que vostès esperem doncs, que ens diguin el què, perquè ja saben que demà tenim sorteig, deferència de xutxes a l'ICE, i les primeres que els hem de posar de peus a la greda que dèiem abans amb un programa i s'agafen a la taula, sempre els contertulians com ve la pregunta, diu l'amor dura menys que abans... Home, nosaltres som d'abans, no?
3: I tant d'abans.
1: Som d'abans, amor,
3: el amor.
1: Ara cantaré jo, que m'entén.
3: Aquesta cançó... Sí, aquesta perquè...
1: Ah, si et demà plourà, tu.
3: Aquesta és molt maca. Sí, de Mocedades.
1: Sí.
3: Aquesta la cantàvem molt sovint amb en Dani i jo, quan vivíem a Masmora, fèiem sopars familiar, i era la nostra cançó. I sempre era la cançó aquesta, tu. Tots dos.
1: Bueno,
3: doncs, escolta'm, què deies? Que jo m'he quedat sobtada quan has fet la pregunta.
1: Jo també m'he quedat sobtada. Avui, que no sé el nostre control de so.
3: Ah, lo de l'amor, no?
1: Que sí. Si l'amor dura menys que abans, però és que doncs... nosaltres tenim una certa edat, no sabem, Martí, això ho has de dir tu. Clar, sí. Doncs què veiem els joves? A veure.
3: Veiem que els joves no aguanten tant com nosaltres.
1: Ara.
3: Aquest és el dilema, no és l'amor. És dir, que l'aguante és important. Amb una parella, si n'hi ha amor, al principi...
1: Exacte, però bueno...
3: Espera, Angie, espera.
1: Digues.
3: Hi ha amor al principi, després continua. Hi ha moments que després s'acaba. Si ho saps reactivar, continua. I això es tracta de tindre molta paciència. Però avui dia la gent jove, la paciència la té així com molt limitada i costa una mica més d'aguantar tant. i tampoc no és el temps el que era. Per tant, aquí hi ha la gran incògnita de saber...
1: Això te'n sembla que passi perquè la dona treballa? Perquè això ho
3: això és ajuda moltíssim, a que la dona està molt emancipada. I és que llavors la dona no aguanta el que les dones d'abans, que no treballaven, tenien d'aguantar perquè l'home era el que portava els dinerets a casa. I elles, com no treballaven, tenien de dir, bueno, pues va...
1: Aguantant, no?
3: Exacte.
1: Què te sembla, Angie?
4: Aviam, nosaltres som de les antigues i jo contentíssima. És veritat...
3: En pessetes pagàvem.
4: És veritat, que m'ha sortit bé.
3: Sí,
4: jo crec que si hagués sortit malament, tu a Boston i a Califòrnia, però no m'ha sortit malament. I llavors sí que és veritat que ara que portem tants dies i tants anys ja junts, les 24 hores del dia, hi ha un moment que dius, ai, deixa un respirar una miqueta.
3: Que necessito el meu espai vital.
4: Sí,
1: el meu espai vital.
4: És veritat. Ara el que està passant amb el jovent no és normal. No, que es casen, duren un any i mig o dos, deixen un bebecito petit, se'n van amb un altre, perquè avui us explicaré un cas
3: si d'aquest. Si tu mateixa, és el que t'anava a dir, si tu mateixa ja ho portes està, cada setmana.
4: Per això, ara us ho explicaré.
1: Oh, setembre ve més, eh?
4: Claro, el setembre ve més.
3: Després venen els gastos de l'agost. Que tenen de pagar les factures.
4: I bé, bueno, la vida ara està d'aquesta manera, que el jovent... Però bé, no, jo afortunadament no m'agrada explicar, però els meus fills no estan... Un 27 anys i l'altre farà 30, 23, i la mar de bé.
3: Els teus són de la generació nostra.
4: Gràcies a Déu.
3: Igual que la Rosa Maria i jo, que tenim també els nostres fills d'aquesta edat, sí. Que tu. I són també una mica d'aquells que, bueno, que tenen moments a la seva vida que potser... però després continua.
4: Bueno, però si no són coses fortes, jo trobo que per separar-te té que ser un motiu molt fort, molt greu.
3: Sí, que hi hagi de font, doncs, bueno, que hi hagi de font una separació per nassos, perquè un de tots dos ha fet el salt a l'altre, per no dir l'altre.
4: No,
3: clar.
1: Claro. Bueno, però hi ha vegades es veu que bueno, no hi ha terceres persones, és per motius de convivències o que comentàvem, no?
4: O de convivència, de sebre... o que s'han cansat d'aquesta convivència.
3: O que se li rompió l'amor, com la cantava aquella.
4: Com la deia la Rocío.
1: Sí. Però a veure, amb els anys l'amor es converteix en un altre tipus d'amor,
4: claro,
1: no? Vull dir, això ja és una cosa molt...
4: Jo no ho penso així.
1: Molt especial. Vinga, ens n'anem ja després de tot això amb una petita pausa. Tenim una notícia que l'Angie avui ens vol proporcionar una pregunta molt guai, no? Angie?
4: Ah, sí.
1: Sí, si comença a enfilar, però només una mica, no l'acabes d'explicar tota.
4: Aviam si trobeu bé un problema que tindran, canviaran d'aviat en els bars. Ens trauran el sucre, tots aquests envasos.
3: L'envoltura, no? L'envoltori.
4: Sí? L'envoltori.
3: Sí.
4: Ho trauran.
3: Sí.
4: I bueno, tot serà, diguéssim, et portaran el sucre gran, tu agafaràs...
1: Oh, perquè ara te'n pots posar més, però, ara.
4: Bueno, però no ho fan per això, ho fan per
3: el metge...
4: Exacte, el medi
3: ambient. Hi ha molta contaminació.
1: Però a veure, que d'allà la gent, hi ha poden haver nens d'aquells que els pares no els vigilen gaire i poden posar les mans i tot. A veure, no, jo em trobo bé, eh?
4: Jo tampoc, eh?
3: Bueno, encara no saben com funcionarà.
4: Aquest any,
3: no? Però la forma de fer-lo no ho sabem. Jo
1: doncs vinga, anem amb una petita pausa. Això és un tema que comentarem una mica i ara sí que escoltem doncs, les cases patrocinadores que fan doncs, confiança en Ràdio Tordera. Escoltem-ho.
5: Doncs a una, ara i aquí, d'estiu.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
9: No! Primer has de fer la digestió!
8: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
11: o a dentalcompany.es.
10: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
13: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir del sopar popular de Festa Major. Tiquets disponibles del 10 al 21 d'agost a l'oficina de serveis personals de l'Ajuntament. I després, concert i ball final de festa amb Xavier Músic. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
15: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
1: I després de mirar el cel, tornem a posar els peus a terra, perquè mentre nosaltres estàvem pendents de l'eclipsi, els famosos no paren. Avui toca obrir les revistes, mirar l'hoquei cou, que s'explica, perquè sobretot és que la nostra Angie es porta aquestes notícies i que simplement també es fa, doncs, amb aquesta teca tocar de peus a terra durant l'estiu. Tenim vacances, parelles, posats, reialesa, famosos, i que deixen veure d'altres, sí que prefereixen que els altres vegin i que no ho vegin gaire. I és que l'eclipsi pot haver enfosquit el cel durant uns minuts, però la premsa del cor no s'apaga mai, ni els llums ni els moments. Així que prepareu-vos, perquè aquí hi ha... Què hi ha?
16: Molta teca!
1: Vinga, Angie, comencem.
4: Bueno, pues avui us vaig a parlar d'una persona que ha estat molt, molt que no es veia, perquè li... Bueno, i us vaig a parlar de l'Alessandro Lecchio. Vosaltres sabeu que l'Alessandro Lecchio portava més de 30 anys a Telecinco, amb l'Anna Rosa Quintana. Quan ell va deixar la seva dona, l'Antonia de Latte, la italiana... Sí. Ja parlant a Obregón, jo no sé si van ser celos o no van ser celos, va començar a dir que era un maltratador. Sí que és veritat que ell una vegada va dir que li havia donat una bufetada, però em sembla que ella ha fet més i ningú li ha fet cas. Li fan una entrevista en el diari, em sembla que és La Razón, em sembla, supuestamente, tornen a obrir el cas... després de mira quants anys han passat.
3: Estàs referint a l'Antonia de Latte.
4: A l'Antonia de Latte. Vale. Ella volia que ell sortís, que era un maltratador. Sí, sí. I ho ha lograt. Clar, què passa? Ho logra que sigui un maltratador
17: i el fan fora del
4: programa. L'Anna Rosa Quintana en tota la pena, perquè va dir, tal com està ara avui dia el del maltratador, que està molt,
3: no
4: molt...
3: Pot
4: no pot tindre. I és veritat que no s'ha sapigut res d'ell. I ara, pues, bueno, pues, lo que diu, ha estat pillado, pues, aquí a Alexandre a Galícia.
3: Pillado? No sé si se l'ha deixat pillar.
4: No, perquè jo crec que té que estar molt avergonyit. Va sortir en defensa l'Anna Obregón, contra la de la T, que li va dir, tu bueno, tens però... un atac de ràbia de que s'ha casat amb mi.
3: Clar, bueno, però ella no mi. Era la persona més adequada per anar a posar-li pau amb l'altre, perquè precisament...
4: Ja, però bueno, però, si... no, també. Però escolta una cosa, porta més de 25 anys amb la Maria Palacios, sí. I aquesta no és el primer que va dir, és que jo porto molts anys, jo tinc una filla amb ell, a mi no m'ha aixecat mai però... a la vida. Que potser aquell dia jo no dic que no li donguis una bufetada.
3: Sí, però és que l'Antònia potser en aquell moment
4: se la va buscar. És que aquí aguanta l'Antònia de l'Ara.
16: Ah, això no...
3: A part d'això, a part d'això.
16: Aquesta no, no,
3: no, no és la lògica. No, no és la lògica. Però la lògica això, és que a vegades sí que pot passar. Perquè sí. Ella potser li va contestar malament i ell sí. Es va posar com una moto.
4: Perquè
3: i,
4: quina casualitat, que l'Anna Obregón el va deixar perquè ha sigut un piratilla que li han agradat les dones sí. I el van descobrir al llit amb la amb una noia.
16: Un piratilla.
3: Estretamente piratilla.
4: Piratilla, un pirata.
3: Per no dir el que realment...
4: Amb la Mar Flores, que li van fer una mala jugada aquí.
16: Ah, sí?
4: En
16: home,
4: Lecchio.
16: Això ho li va xivetar,
4: fer...
16: eh? Bueno, sí. La Mar Flores diu que va ser en Lecchio que li va fer mella, no?
4: Sí. Sí, sí, sí, li va fer una trampa, diguéssim. Sí, sí. Però que me refereixo que va sortir...
16: A que la Mar Flores que ve que s'ho conserva, eh?
4: Sí, sí.
16: Deu tenir un... Antoni sempre bueno. Té l'habilitat de canviar sí, perquè, de tema...
3: Amb què vols que es fitxi, Antoni?
16: Si les té grosses, si les té
3: petites... Però és normal que es fitxi amb aquestes grosses.
16: Jo mai he parlat de tamanys en aquesta...
4: Ell diu que estan maques i que estan bé de tipus. Sí, però no ha dit si porten les 190...
16: No defenseu tant, eh? La tensió s'ha afectat, eh? A veure...
3: Jo dic que el Toni es fixa sempre amb tot les dones com estan. Com estan.
16: Ha sigut molt diplomàtica, molt bé.
4: I sempre diu que estan molt bones. I jo li dic... Totes. Dic, no necessita ni un ibuprofeno ni res, no es troben malament. Bueno, pues ha sortit, estan a Pontevedra fent vacacions. Jo crec que aquest noi ha tingut que passar molta vergonya, encara que sortís a la llum la bufetada que li va donar. No sabem aquí, és clar, amb el judici la van creure i poder ella llavors ens va agafar carrerilla i va dir coses que, esclar, és la teva paraula contra la meva.
16: Clar, aquí estem, això és un problema,
4: I han passat molts anys. Han passat 38 anys,
16: mare
4: eh?
16: Meva.
4: 38
16: això ja
4: anys.
16: És per posar... Bueno.
4: Mira, quan la va telefonar la periodista dient-li Antonia Delate, que te dona la raó tu, dice, lo estoy brindando con una botella de vino bueno perquè ella no va voler... O sigui, jo crec que també li tenia com ràbia de que la va deixar.
16: Clar.
3: A veure, és que això va ajudar... Sí. Això va ser el que va ajudar... Sí.
16: Soy Antonia
3: aquella...
16: Delate.
4: Soy Antonia... Sí,
3: és que
4: és molt pesada.
3: Té cara de malparida.
16: Sí.
3: Té una cara de malparida. Sí. I amb aquesta no te pots barallar fàcilment.
16: No, jo que no.
4: No, jo t'ho dic tampoc. I bueno, aquí està amb la seva nena. Ella està encara... No ha volgut molt parlar, perquè sabeu que amb la Obregón va tindre el noi que se'ls va morir, l'Alexandro. I ell ho està passant molt malament. El que sempre ha dit, perquè mira que li, en la Telecinco, que parlés, i va dir, és el meu fill, li vaig a guardar tot el respecte i no parlaré res del meu fill. Va dir, tinc una pena horrorosa dintre del meu cor.
3: Evidentment.
4: I és veritat, ho he respectat.
3: No, i tant.
4: Quan la...
3: És que si no fos així, Angie, allò us diríem, quina mare.
4: Claro.
3: Sí. Realment és així, com te sents.
4: Quan l'Anna Obregón va voler fer que ha tingut la nena de vida d'alquiler, que això li ha anat bé amb ella, perquè és veritat, això ha de ser un cop brutal, perdre un fill amb 27 anys, i a ell molt bé no li va agradar. A ell no li va agradar que fes això, però aquí li tenim que respectar l'Anna Obregón, que ella ara és superfeliç, sense oblidar el seu fill, eh?
16: Clar,
4: perquè això no s'oblida en la vida.
3: Perquè sabem algo si el Lecchio ha anat a veure la nena aquesta, la petita, el bebé aquest?
4: Home,
3: ell ha anat a veure?
4: Claro.
3: Pues així, si es queixava al principi.
4: Aviam.
3: Si això ell també aniria a gaudir d'aquesta...
4: Aviam, aquí l'Anna Obregón també volia... No fer publicitat, sinó... I ell va dir també que si tenia que veure ja la veuria, però no de cara al públic.
3: Ah, bueno, bé. Amagat. Sí, no.
4: Amagat.
3: En família.
4: En família. Sí.
16: Me fa, ara per un moment, Angie, comentar això, de que es fa tot el tema aquest de les mares de lloguer, i aquí a Espanya va sortir notícia que hi ha tants hospitals o... no sé com dir-ho, llocs d'acollida perquè doncs anessin adoptant nens. I sí que se sap, i ho hem parlat unes vegades aquí, que costa molt adoptar un nen aquí a Espanya. Però has d'anar a altres indrets del món.
3: Aquí a Espanya molt, però és que a l'estranger tampoc és fàcil, eh?
4: Però que te val molts diners. Jo tinc un veí que en té tres, eh? Té una negrita, un xinet, una negrita, una xineta, i després va voler el nen. Estan molt bé de diners,
16: però,
4: la veritat.
16: Però van criar ells, el nen, o no?
4: No.
16: També de...
4: No, s'han anat adoptats, però que tenen que anar al país, tenen que passar-se allà.
16: Però jo aquesta notícia me va sobtar, perquè pensava, a veure, esteu dient ara en notícia això, i potser a l'hora que venen a buscar doncs aquesta criatura, resulta que hi poseu traves, com sabem nosaltres que es fa, no?
3: Que potser tindria de ser una mica més fàcil, així no tindrien d'anar fora a
16: buscar-los. I no saps tant els antecedents d'aquelles persones ni res.
3: Jo trobo que podrien donar una mica més de facilitats.
4: Més facilitats, que aquests nens seran
3: que hi hagi un control, però que no li posin tan difícil a les parelles que
17: no vull ser dolent, però es va donar el cas en moltes adopcions de persones russes.
16: Ah, bueno, això sí.
17: Les mares de les quals havien begut durant l'embaràs i ara tenen uns problemes de comportament, etc.
3: Sí, esclar.
16: Per això t'ho dic.
3: Clar, perquè veus, allà no hi ha hagut tant de control en aquesta
16: zona. Vinga, hi veig aquí un home molt ben...
4: Avui amb 10 minuts, que jo trobo molt malament, eh?
16: Ja li no la veu en portada?
4: El Felipe, el rei Felipe.
3: Ah, el rei.
4: En portada.
16: Mira. No, ara volia mirar si anava depilat.
4: No.
3: Bueno, ho
16: no,
3: fan,
16: perquè
3: eh?
16: Esclar, és clar, és moda.
3: Ho fan, sí,
4: van tota la palambrera fora.
16: Sí. Sí, és que, mira, m'ha creat curiositat,
3: no? Sí, perquè hi ha homes que es depilen.
4: No, però no vaig a parlar.
16: Molts, la majoria, eh? Sí,
4: que, escolta'm, està aquí en un iate i només hi ha senyors, eh?
16: Què dius ara?
4: Hombre, amb les fotos, la foto és el que diu. Aquí està... Es veuen només que nois.
16: Què dius ara?
4: Mira,
3: són tots els amics del curs que va fer ell amb tots aquests companys.
16: Meli, ara no puguis arreglar la cosa perquè el carita faci un favor, eh? A veure, no anem, eh?
3: Bueno, no m'importaria, eh?
16: Però no,
3: perquè seria com si estigués amb el meu fill, va ser que no.
4: No.
3: Gràcies, passeu.
4: Aviam.
3: Perquè és de la mateixa edat, pràcticament.
17: Què dius?
3: Quasi.
17: Quasi, no.
3: Quants en té?
4: Home,
17: 60...
4: No, té...
17: 59.
4: Sí, no és tan jove.
16: Melis.
4: I tant.
3: 59? Jo pensava que era més jove.
16: Sí, 96 anys.
17: Serà menys vell. Pensaves que era menys vell.
4: És que us vaig a parlar.
16: D'hermoso.
4: Aquest noi s'ha sabut refer molt bé, perquè pobret semblava un pollet així, sense llum, quan va néixer allò.
16: Angi, que s'ho tindràs aquí. Oh, molt bé.
4: L'Urdangarín.
16: Aquest
4: és l'Urdangarín.
16: Escolta'm, però aquest va estar molt ben musculat, eh?
3: Era un jugador de...
4: Sí, però...
16: Era. Però la musculació va baixar de seguida, eh?
4: Quan va sortir... Quan va, jo dic, pobret, quan va, perquè això té que ser horrorós, quan va sortir de la presó...
16: Com en tantes hores, què vols tu?
4: Superprim. Però és que jo m'he quedat estant a Mallorca, feia uns dies que havia estat...
3: Ha anat a Mallorca a fer vacances.
16: Tu sopa, Mallorca, no entenc.
3: Fa falta que diu molt d'anar a Mallorca precisament de vacances.
16: No es poden veure els amèrits aquests.
3: Que se'n vagi a Ibiza, almenys.
4: Aviam, ha anat a Mallorca perquè li agrada Mallorca, està amb la seva parella.
3: I per passar per allà com aquell que no passava.
4: Però feia uns dies que havia estat les infantes amb el
3: seu germà.
4: Sí, claro. Estaven... almenys aquí jo el que he llegit no s'han vist, no s'han trobat.
3: Bé,
4: no,
3: però
4: ja, és el que diu aquí,
16: però
4: que ells ara ja estan...
16: Eh?
4: Claro, diu que ara ells ja estan amb la tranquil·litat, que no tenen res a veure amb la realesa. L'únic que els hi uneix amb la Cristina, amb la infanta Cristina, són els fills que tenen.
16: Clar.
4: Però, de fet, ell pot anar, claro, pot anar a tot arreu on vulgui. Ell va fer la presó que li va tocar. Jo sempre he dit, i no sóc entesa, ell se va menjar tot el marrón. I... no, Toni? No tinc raó aquí?
17: Sí.
4: Vale, gràcies.
17: Ella, el seu company i la dona del seu company. O sigui que l'única dona que es va salvar va ser la Sofia. Eren quatre cosets i l'única que es va salvar va ser la Sofia.
16: Ei, Toni, què dius ara?
17: Sí, és de mal pensar, eh? Qualsevol pensaria que potser el rei va fer algun... Ja. Alguna maniobra perquè no la condemnessin.
4: Ja. Bueno, Un altre que també està passant-s'ho molt bé és l'Alejandro Sanz. Amb
3: oh, m'encanta. És el meu ídol. Sí, m'encanta
17: molt. És un picaflor,
3: eh? M'és igual, ja ho sé, ho sé, ho sé.
4: És el que anava a dir dels nens. Aquest noi, entre relacions, quatre fills, oh! Deixa l'última parella amb nens petits, se posa amb la Estefania Cayo, que és una actriu...
16: És bona, és jove, aquesta noia, eh?
3: No, no, és que sempre busca joves, eh? Tonto,
16: ah, val,
3: és, eh?
16: Val, val, val.
3: Digue-li tonto.
4: Aquesta se va deixar a la seva parella, que tenia dos nens petits, per ella. Però és que aquesta ha estat un afer amb el Màxim Iglesias.
16: Qui és aquest?
4: El que ha estat ara amb la Gijón, amb la
3: Aitana.
4: Amb
3: la Aitana. Ah, Gijón. Han trencat?
4: No.
3: No. Ah, vale, vale. Va, no, és que pensava...
4: Meli, estem agafant 70 trencadures.
16: No. Centrem-se.
3: No, esclar, no, no, jo pensava...
16: Centrem-se.
3: Igual ha trencat amb la Aitana i se n'ha... No, no, és dir, ella no. Havia estat primer amb aquesta.
16: Mira, ara t'explico el bon reportatge.
4: Sí, sí, sí. Aquesta, la Sofia Cayo, sí. Tenia el seu marit d'Estats Units, que és d'hotel, un com es diu, un jefazo.
3: Director d'hotel?
4: Sí, no director, no, un empresari.
3: Ah, vale.
4: Bé, van estar quasi 8 anys. S'enamora del Maxi. Amb el Maxi ha sigut amb alts i baixos. Uh-huh. Ara te deixo, ara torno, ara te deixo.
16: Tonteria, no.
4: Ara
16: agafo.
3: Bueno, perquè
16: sí,
3: estaven
16: tonteria,
3: d'aquella manera.
16: No.
3: No devien estar junts.
4: Es van,
3: no?
4: Conèixer, es van conèixer fent una
3: pel·lícula. Una filipina i l'altra. I aquestes coses solen passar quan hi ha aquesta separació.
4: Sí. Es van conèixer amb el Maxi, es va conèixer fent una pel·lícula. Uh-huh. La cosa no anava bé perquè es tenien alts i baixos i llavors el va deixar i llavors se va enamorar d'Alejandro Sanz.
16: Mare meva. Ah, però
4: Alejandro Sanz, superfeliç, perquè és la primera vegada que ha agafat, a lo que anem, de tres parelles, quatre fills, i estan passant les vacacions amb ell. És el que dèiem abans.
16: Pela, pela, pela, pela, pela, molta pela.
4: El que és una llàstima són els nens, que el papa se'n va amb una altra senyora i ara no disfruté del meu papa nit i dia, que és l'únic que m'ha donat mi pena.
3: Els nens d'avui dia ja estan acostumats a aquestes històries.
16: Home, Meli, però ha de passar un trauma, el passen,
3: sí,
16: eh?
3: Sí, però està molt més acostumat.
17: El trauma hi és, sí, segur, segur.
16: Sí. Sí. Vinga, canviem de tema fins a arribar a les 12, continuarem una mica després de les 12,
4: sí.
16: Perquè ens queda encara bastanta teca,
4: bueno.
16: I ens queden les frases de la nostra super crack Melis.
3: Sí. Sí, avui vinga, les va. Porto molt discretes, eh? No vull,
16: mira, només,
3: no vull riure, no, sincerament.
4: La Laura Madrueño, que sabeu que va fer, feia Supervivientes, l'any passat ja no la va fer, se'n va anar del programa perquè van córrer rumors que aquell any que havia estat a l'Álvaro Escassi van tindre un afer dintre del programa.
16: Però, ai, a veure, dintre d'aquest programa, qui és que no ha tingut un afer?
4: Ella, casada...
3: Era l'única que quedava.
16: Ah?
4: Es pensava que no sortiria a la llum.
17: I ha sortit.
4: I ha sortit a la llum.
3: Oh. Per Dios.
4: I ara ella no vol saber res de Telecinco. Està com dolguda.
16: Però Telecinco no vol saber res d'ella, o ella no vol saber res d'ella.
17: Tornaré a dir la meva aportació personal sobre Laura Madrueño, que era una dona del temps a Telecinco, que es va passar Supervivientes, i és d'una família... Bé, els seus pares tenen la licoreria més antiga de Madrid. I jo alguna vegada li havia posat...
3: Ho vas comentar un dia, me'n
17: recordo. Posar, sí. Escolta'm, quin dia me convidaràs a la licoreria dels seus pares?
3: I no
17: m'ha contestat.
16: Sí. Toni, ja Antoni, vas enviar la teva fotografia o no?
3: Però Toni insisteix, eh?
17: Jo insisteixo, sí.
3: Un dia o altre potser li farà.
16: Ai.
17: Madrueño, quan vulguis, anem a...
3: Aprendre
4: alguna cosa. Sí, està enfadada, perquè ella es pensava que no sortiria, clar, en el moment que estan de descans, l'Álvaro Escassi, que és un també otro piratilla, sense l'ull tapat.
16: Escolta-me, estem posant a tots els homes avui a caldo, eh, Angi?
4: Home,
16: avui t'has posat en plan...
4: A l'Escassi...
3: No és casi, és mucho más que casi.
16: És sobrado escassi. Anem cap a l'altra notícia i a les 12 continuarem una mica més amb aquí amb molta taca,
4: vale.
16: Perquè es queden unes quantes coses per dir.
4: Bueno, sabeu que us vaig dir, perquè a mi m'agrada molt la Maria Casado, aquesta periodista que estava fent el cap de setmana al Telediario. Sabeu que se'n va anar, va plorar, portava ja bastant de temps, i res, jo dic, que raro. Ja ho va dir, se'n va perquè això que té que... Ella ve de Màlaga,
3: sí.
4: I té que vindre a la Telecinco, i té una nena de 3 anyets. I llavors això, aquesta separació... Pues bueno, pues... I és que l'ha agafat ja té feina.
17: Però la nena és seva o de la és seva parella?
4: Ella va quedar embarassada.
16: Què vols dir que és d'ella o de la seva parella?
3: Que no sí, fos cas de que el noi que està amb ella tingués
17: noi,
3: la nena.
17: Noia. La Maria Casado va estar amb la Toñi.
4: Amb la Toñi Moreno.
3: Aquí estem molt
17: dins. La Toñi Moreno va dir que no l'havia deixat ella. Que era al revés, que havia sigut deixada, sí.
16: Però molt bé.
4: La Toñi Moreno també té una nena i aquesta noia és lesbiana. Sí.
16: Escolta, sembla que estan jugant a tenis, les dues de la pimpa, pimpa, pimpa. De veritat, Meli, no fa mal la colla, a mi és cara la fet noia.
3: Les dues fora de lloc.
17: De fet, les lesbianes per tenir fills ho tenen millor que els homes.
3: Clar, perquè una d'elles pot tenir-ho, evidentment, sí, és clar, millor.
4: Claro.
17: Però si fan una inseminació ja no és ben treu el lloguer. I per tant és totalment legal.
4: Per cert, que després la va deixar. Tenen bon rotllo amb la seva parella, que em sembla que també és una italiana, i la noia que estava tan feliç, jo és que m'encanta a mi la Maria Casado, molt. Primer estava a la TV, a més era una de la TLU, tenia un càrrec.
17: Una estrelleta, sí.
4: Era una estrelleta. Sí.
16: Vinga, Meli, digues una frase només i després recuperarem novament unes notícies més després de l'informatiu i que hauràs de dir les frases. Però digues una per deixar bon gust de boca.
3: Seamos calma, ya hay demasiada gente siendo tormenta.
16: Ah, molt bé. Vinga, anem a l'informatiu.
18: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
19: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades d'avui dijous 13 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. L'Ajuntament de Tordera executa l'enderrocament i el desnonament de la parada La Barraca al passeig fluvial. L'operació es va fer per via administrativa i de forma forçosa després que el propietari no hagi retirat l'estructura de domini públic de manera voluntària.
20: Justament Mas Mora va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat, no ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
19: L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Mas Mora és l'única excepció amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra amb un resultat dins dels paràmetres establerts.
20: Justament Mas Mora està en la mateixa situació. Portem resultats analítiques per sota de paràmetre i enteníem que estava al caure, no?, la declaració d'apta dels pous de Mas Mora.
19: Últims dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tord de Festa Major 2026. El guanyador de la gimcana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat de l'etapa ibèrica. Balanç positiu de les festes d'estiu de Mas Mora, malgrat les suspensions puntuals. Més de 200 persones es van reunir al sopar popular i al concert de Descosmopolitans.
21: Molt bé. En resum, puc dir que, bueno, han sigut curtes, però s'han gaudit.
19: I l'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. El conjunt tordarenc disputarà 5 partits amistosos, mentre Cristian Romero perfila una plantilla que apostarà per la pressió alta.
22: I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida. Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions.
15: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
23: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
14: Divendres 14 comença la Festa Major a Tordera. A les 8, el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament, amb la temàtica de pagesos i pageses. Seguidament, a les 10, hi haurà el correfoc infantil a la plaça de l'Església i la nit acabarà a 11:45 amb l'actuació de l'Ecaset DJs.
7: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: 4 minuts que passen de les 12 avui, el temps se'ns ha tirat al damunt, però nosaltres ho arreglem tot, això, amb un minut i 3 segons, com l'eclipse, i ens tornem a retrobar aquí amb la Moldataca. Ens hi va, vinga, anem cap a les últimes notícies.
1: Bueno, pues l'última que tenim, el Melendi, està supertatuat.
0: Que lleig,
1: un dia
0: per favor.
1: Tenim que parlar, que us sembla, quan un home va... I, bueno, i les dones, Déu-n'hi-do, Les dones també...
0: Aquest home del braç és que no té un forat,
1: Un forat.
2: Ja n'hi ha alguns que són tot el cos. El
1: que sí que diria que canvia, que va tenir una temporada que estava una miqueta fotlet, amb, ja ho sabeu amb què, i ara sembla que s'ha centrat molt, està feliçment amb la seva parella, tenen tres nenes, estan a Màlaga, a Marbella, disfrutant de les vacances.
2: A mi aquest noi té algunes cançons que m'agraden molt,
3: Sí, sí. Sí, és flamencada,
0: Sí, però tampoc no ha tingut el boom com altres cantants o cantantes que...
3: Doncs va tenir un problema amb la substància aquesta.
1: Claro.
3: Pues això li va... Que es diu alcohol.
0: Alcohol.
3: Sí, valia un merder amb un avió que va ser
0: massa. Sí, massa.
3: Sí. El van multar i tot.
1: Sí, i tant.
0: Vinga, va, anem cap a l'última, Angie, que ens anem amb la Mel i aquí que estem parlant d'aquestes frases que, bueno...
1: L'última, mira, sabeu qui és? La de los pajaritos.
2: Ah, Maria Jesús.
0: Sí, s'ha canviat de cara, aquesta noia. Li ha fet un traspant de cara, no?
3: Tractament de cara, no, home, no.
0: Home, a veure.
3: S'haurà fet un lifting.
0: No, però mira-la. Tu la coneixeries?
3: Sí, no. No,
2: no
3: ho sé, no
2: ho veig bé. No sembla ella. Super sembla ella, de veritat. No, de veritat que
3: sí,
2: no
3: la coneixeria,
2: sembla.
3: Perquè va passar palabra, si l'hagués conegut.
1: Perquè va amb l'acordeó. Si,
0: no, a part de l'has vist passar palabra.
1: La coneixeria perquè va amb l'acordeó penjada.
2: És que ella té d'anar amb el seu acordeó per dos puestos, si no, no és ella.
0: Bueno, aquesta cara, a veure, està tota canviada,
1: Bueno, és que és una noia gran. És supersimpàtica.
3: Bueno, una noia.
1: Bueno, una senyora.
0: Ai, Toni, no
1: rectifiquis
0: tant, home, no.
2: Perquè no,
0: està bé
2: que ho digui. És que no és una noia.
3: Aquí també me dieu el noi. El noi, tinc 54 anys.
0: Què t'he de dir, senyor?
3: El senyor.
1: No, ets un noi.
2: Ai, no, no m'agrada
1: dir-te senyor. I, bueno, pues, que diu que ella, junt amb la Arevalo i amb, el Camela, els Camelas, són els que van vendre més discos a les gasolineres. Més
2: Bueno, això sí.
0: Discos sí que és cert.
1: Cassets, home.
0: M'he equivocat.
1: Eren els cassets abans.
0: Sembla mentida que les gasolineres tinguessin
2: tots... Eren el puesto de venta.
1: Sí. I ho recorda, i bueno... Però amb el seu espectacle allà a Benidorm, no només toca l'acordió, explica acudits i super, ho fa molt bé.
2: Jo, és dir, que fa de monologuista també.
1: Sí.
2: Veus, que bé.
1: Molt bé.
0: I bueno, ha tingut que renovar-se, no? Renovar-se morir,
2: Sí, és així.
0: Molt bé, doncs Angie, ho deixem aquí per avui.
1: Molt bé.
0: Tenim a la Meli per escoltar-nos amb molta atenció i el nostre company en Martí tindran una cançó preparada d'aquestes que ens fa girar. Posem aquesta de la Maria Jesús, Los Pajaritos.
1: Sí.
0: Mira, a mi em fa pensar perquè Los Pajaritos feies així amb els dits, no?
1: I les alitats, no? Hi ha un acudit molt graciós, d'això.
0: Va, vinga, digues.
1: És un que va per la carretera i ve un cotxe amb les llums. I el que va caminant per les carreteres li va fent així. I quan passa per davant el del cotxe li fa...
2: Con les alitas. Les alitas del pajarito.
1: Com si li cantés el pajarito.
0: També pensava una cosa, que hi ha un vídeo molt interessant, potser l'heu vist, de que amb la mà, doncs fent segons quins exercicis, com aquest, com aquest, com aquest, vull dir que això va bé pel cos, per la ment i per tot arreu.
2: Sobretot aquest,
0: conya,
2: pel cor.
0: Aquest
2: pel cor va de conya. Vinga, va, vinga, Beli. Bueno, jo avui he dit que no volia riure, per tant, avui vinc molt tranquil·leta.
0: No.
2: Si no te suma, no dejes que te consuma. És així, de fet.
0: Quina pena, no, tu?
2: Voy a volar,
0: Voy
2: a volar, dijo el gusano. Todos se rieron. Menos la mariposa.
0: Ai, és molt maco aquest,
2: És curiós, no? ¿Sabes por qué no le deseo el mar a nadie? Porque la naturaleza me enseñó que la fruta prohibida se cae sola.
0: Ay, molt bé, també, molt bé.
2: Yo dándome ánimos para ir a trabajar. Tienes que ir, que eres pobre.
0: Doncs bé, companys de Molta Teca, gràcies per estar aquí, Angie, per aquestes notícies també destriades. La Meli també per aquestes frases que, segons com li ve, doncs la Dèria ens fa morir de riure, ens fa meditar, que és molt important això, eh?
2: Home, de tant en tant, unes quantes d'aquestes van bé.
0: I en Toni, que, bueno, sempre està con la bellesa i l'hermosura i tot això, no? Però, no lo miris amb aquesta cara, a veure.
2: El que fa el Toni també és posar els puntos sobre les dies en segons quines coses que ni tu ni jo estem a l'alçada.
0: Vinga, gràcies a tots. Fins dijous, ens tornem a retrobar.
1: Si Déu vol.
0: I que siguem ben feliços.
2: Adéu-siau.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
1: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: Ara i aquí, d'estiu.
4: La Tomasa, xafardera de butxaca. Sap qui és? És la veïna del tercer, que ens porta informació que pot ser nit certa o molt exagerada. Arriba el moment de les informacions exclusives, no confirmades, però tampoc desmentides, de la Tomasa, xafardera de butxaca.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja estava feia estona aquí trucant a la porta en Toni López. Toni, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Perquè, escolta, em veig nerviós, perquè no sé si en Tomàs o la Tomàs t'estan apretant o què passa, a veure.
1: Déu-n'hi-do, apreta-n'hi fort perquè s'estan convertint en autèntics sociòlegs de carrer. Fan el que els sociòlegs i els estudiosos de la ciència política, els llicenciats, diuen que és observació participant.
0: Ah, call, no?
1: Sí, que
0: això és... diu, això que he dissimulat, eh?
1: Observació
0: bé,
1: participant,
0: eh?
1: Sí. Hi ha qui li diu espionatge.
0: Fiquet, sí.
1: Però
0: que
1: jo
0: has
1: crec
0: vist
1: que espionatge és amb mala fe i observació participant és amb bona
0: molt
1: fe.
0: Molt bé, aquests dos companys, que tu ens transmetes el que et diuen, doncs
1: sí, sí.
0: Són molt bona gent, eh?
1: Som molt bona gent.
0: Doncs vinga, va, explica'ns el que et diuen.
1: Mira, la Tomassa explica una mena de recepta de la felicitat.
0: Oh, que bé, no?
1: Diu, bon dia, sóc la Tomassa. Això m'ho diu a mi, jo us ho dic a vosaltres. L'altre dia em van preguntar quin era el secret per ser feliç. Jo els vaig dir que no en tenia ni idea, però sí que tinc una recepta que acostuma a funcionar. Agafeu un bon grapat de paciència. Afegiu-hi dues cullerades de bon humor. Un pessic de sentit de l'humor, sobretot quan les coses no surten com voldrien. Barregeu-ho amb una conversa amb aquella persona que sempre us fa riure i, si pot ser, acabeu amb una bona abraçada, d'aquestes que no necessiten paraules.
0: Oh, que maco.
1: Ah, i no us oblideu d'un increment molt important. Aprendre a donar les gràcies. Perquè quan agraïm el que tenim, gaire sempre descobrim que tenim molt més del que ens pensàvem. Jo sóc la Tomassa, i us deixo que continueu gaudint del programa, però no marxeu gaire lluny, que encara que queda molta teca.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, la Tomàstia també noto que està seguint molta teca, eh?
1: Sí, sí.
0: Ai, ai, ai, algun dia se'ns ho posarà per aquí mig.
1: Bé, podria
0: ser. Bueno, no ho sé, jo me dono una miqueta de respecte, eh? És perquè no, la Tomàstia critica molt clara i catalana, eh?
1: Sí, però no a les persones. No diu les persones, no. Diu el pecat, però no diu el pecador.
0: Va, molt bé.
1: O sigui, no fa de xafardera total.
0: Molt bé, molt bé.
1: Diu que ells volen que els diem les reflexions d'en Tomàs i la Tomassa, aquest espai. Diuen que cada setmana es podria escriure una història nova d'un minut, divertida i tendra, amb una petita lliçó final. O sigui que estan caparruts en seguir el programa i millorant-lo. Que sempre la seva signa d'identitat és millorem el programa.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Nosaltres els hi riem.
1: I
0: ja els hi dius, tu, suposo.
1: Sí,
0: eh?
1: Tant, i tant.
0: Vale, molt bé.
1: De part de tot l'equip de l'àrea aquí, de la seva directora, Rosa Maria Ruscallena.
0: Jo m'ha fet molta gràcia això de dir de molta teca. I jo després ja la veig per aquí mig, doncs, dient la seva, eh?
1: Sí, sí. Bé. Ja veurem si vol venir.
0: A veure, que te l'enviï tu, bé, vull que...
1: Sí, si m'enviï a mi, però clar, sempre escoltar-la amb ella seria...
0: Estaria millor.
1: Seria millor, sí.
0: Molt bé, què més coses ens expliquen?
1: Mira, en Tomàs diu, escolta'm bé, que això no surt als llibres, però la vida m'ho ha ensenyat. I la Tomàs diu, la felicitat no fa soroll, però quan arriba, sí, està molt bé. I al final sempre te diuen, no deixis que un mal moment t'espatlli un bon dia.
0: Ah, mira, molt bé.
1: Els núvols també passen i el sol sempre acaba trobant un forat per tornar a sortir. Sort
0: molt
1: que
0: bé.
1: Ahir va tornar a sortir.
0: Oh, que sí,
1: però si
0: que
1: queda,
0: sí. Que
1: la lluna s'arriba a aturar i s'arriba a alinear amb el sol i el segueix, ens quedem aquí amb un hivern nuclear que no vegi.
0: Sí, bueno, a veure, és allò que te vaig explicar ahir, que diferents països del món després començaven a tocar tambors i coses perquè no es quedés parada la lluna al davant, eh? Vull dir, ja veuríem el que faríem, Déu-n'hi-do. Seria un bon problema, Dori.
1: Quina
0: por,
1: sí.
0: Quina por. Molt bé, aquí ho deixem per avui.
1: Aquí ho deixem per avui.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta estona i dintre breus moments doncs ens endinsarem a escoltar temes, bona música, música que si vostè doncs, ens vol dir quin tipus de música vol escoltar, li posarem I mentrestant nosaltres prepararem doncs aquest espai musical del repertori.
2: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

Doncs bé, aquests són els Beatles, segurament que els heu pogut conèixer. Hem de dir que van revolucionar la música, la moda i la cultura dels anys 60. Van passar a fer concerts a cavernes o omplir estadis. Quan es van separar en 1970, cadascú va fer carrera en solitari. Una curiositat, a Catalunya i Espanya sempre se'ls ha dit els Beatles. En aquest cas, doncs, hem de dir que grans gires que han fet, una discografia realment completa, i que en aquest cas, doncs, en John Pau i George Ringo són aquests personatges que en solitari també van assolir l'èxit. Canviem de registre musical i ens anem amb el grup de Coldplay.

Doncs bé, Coldplay són una de les bandes britàniques més grans del segle XXI. Hem de dir que doncs, les seves cançons han fet la volta al món, principalment amb aquest caire, amb la cançó Viva la vida, i que nosaltres doncs, els hem ofert aquesta versió que també forma part d'aquest àlbum. Canviem de registre musical i ens anem doncs, amb la versió de September.

Doncs bé, un tema, una cançó que en aquest cas el seu títol, com Setembre, ens envia que sigui, doncs, Setembre sempre, però en aquest cas és un títol i una bomba musical per a l'estiu, un estiu on està ple de programes i d'activitats per al que fa també la nostra vila de Tordera. I anem arribant quasi a la recta final i anem cap a escoltar aquesta cançó, una cançó que ens interpreta en Cyndi Lauper.

Dos minuts que passen de dos quarts d'una, perquè després d'escoltar aquests temes musicals acabarem escoltant aquest gran en Louis Armstrong, perquè després d'un crit i un dia de ple de notícies, de música, de converses, d'opinions i de molta teca, ens quedem amb això. El món continua sent un lloc meravellós, sobretot quan sabem mirar-lo amb una mica d'optimisme. Demà hi tornarem, en farem més, però ara nosaltres tenim aquí com a convidat a l'Aniol, regidor de l'Ajuntament de Tordera, Aniol Canals, i que bé, parlarem de totes aquestes activitats que ens ajuden a la gent de Tordera, del poble, Rodalies, doncs a compartir moments d'aquests que, encara que esperem un eclipsi amb tanta il·lusió, també podem esperar totes les festes que en aquest cas s'organitzen i fan doncs més ampli la convivència en el que és amb els ciutadans del poble de Tordera. Seguim de seguida.

0: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
4: Càpsules informatives.
5: Dissabte 15 a les 10 del matí a l'Antic Hospital de Pobres hi haurà un taller gratuït de fotografia per a nens i nenes de 7 a 15 anys. A la tarda, a les 6 a Ràdio Tordera, hi haurà un escape room sobre les fake news i de 6:45 fins a 10:45 a la pista de l'Amistat hi haurà una ballada de salsa i bachata a càrrec d'Units per la Dansa.
1: Ràdio Tordera.
0: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, com dèiem, dintre d'aquest espai d'entrevista a fons, sempre tenim doncs, aquells professionals, aquestes persones que estan posades dintre el que és l'àmbit de la seva feina. Avui tenim molt goig de tenir l'Aniol Canals, regidor de l'Ajuntament de Tordera, regidor de Festa, Joventut, Comerç i també Mercat. Aniol, benvingut, gràcies per estar aquí.
1: A vosaltres, bon dia.
0: La primera vegada que estem tu i jo així de cara a cara.
1: Bueno, n'hem estat algun cop, també,
0: sí,
1: Rosemary,
0: ja
1: fa temps. Però ara sí que feia temps que no ens vèiem.
0: Vinga, quina és d'aquestes regidories que t'agrada més, de les que tu, doncs, és la persona que ho coordines i, en aquest cas, és la que portes, doncs, un pas endavant cada dia, en festes, en joventut, en comerç i també en mercat, no? Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, són... són àrees molt boniques perquè tenen, són molt visibles, estàs molt al contacte amb la gent, que això agrada molt, no? El fet de poder escoltar i fer doncs, accions, activitats, accions comercials, propostes, dinamitzacions de diferents tipus, també amb la Fira del Ram. Doncs són totes aquestes àrees que són tan visibles i donen tanta alegria a la gent que agrada molt treballar amb elles.
0: La gent, en tots aquests àmbits, és persones col·laboradores, perquè ara em ve doncs, el pensament de dir, en aquest cas, com vau fer doncs, el canvi i una miqueta d'estructura de, del mercat dels diumenges. La gent s'hi adapta, si decidiu doncs, proposar-los un altre lloc o canviar doncs, d'indret?
1: Sí, amb el mercat el que fem és tenir un contacte constant amb els paradistes. És molt important que si plantegem qualsevol canvi en el mercat, doncs no el faci l'Ajuntament sense parlar. Al final tenim la gran sort de tenir un mercat històric, un mercat de més de 170 anys, comptem amb més de 200 parades en el nostre municipi, més d'un quilòmetre i mig de metre, o sigui, un quilòmetre i mig de parades. Llavors, estem parlant d'una magnitud que, com dèiem abans, és molt important parlar amb la gent del poble, amb els comerços i amb els propis paradistes, en aquest cas, com comentàvem, en el mercat. I quan hem plantejat alguna acció, ha sigut d'una manera coordinada, d'una manera de fer una enquesta, valorar, mirar quins són els pros, quins són els contres de fer cada acció, perquè al final, si fem un canvi o una ampliació o qualsevol modificació, és perquè creiem que és un bé pel mercat.
0: S'ha pensat en la possibilitat de fer doncs, un tipus de mercat tindria que ser una cosa diferent en un lloc cobert?
1: És complicat perquè el mercat de Tordera no deixa de ser un mercat de venda no sedentària. I els mercats de venda no sedentària, per norma general, són al carrer i no estan en un indret tapat.
0: Ja per norma,
1: no?
0: Això, eh?
1: Sí, sí, sí. I després estem parlant, com bé dèiem abans, eh? Més d'un quilòmetre, un quilòmetre i mig, estem parlant de més de 1.600 metres de metres lineals de parades, que és una magnitud que per poder trobar un recinte per aglutinar totes aquestes parades és molt difícil. A part, que creiem que perderíem una miqueta l'encant, no? El mercat no deixa de ser una necessitat i un mà a mà amb el comerç de Tordera. No, perquè els diumenges doncs els comerciants del poble que tenen botiga també poden treure la seva parada a fora, després tenim tots els marxants que venen a muntar i això el que fa és que encara vingui un flux de gent molt més gran i tot el nucli, tot el centre del poble doncs queda cobert de parades i d'activitat, que això té el seu encant, que si ho tinguéssim en un mercat
0: tancat,
1: perdríem, no? Potser això, aquesta essència d'anar a fer la volta al mercat de Tordera, un espai de retrobament, un espai també doncs, de relacions tant comercials com socials. Tenim tanta essència que crec que aquesta cosa no s'ha de canviar mai.
0: Bé, important, interessant, però sempre és allò que quan hi ha amb el temps hi ha coses que... diguem, ara tens que recuperar-los d'una altra manera. Aniol, parlem també ben ràpidament del que és... Has parlat d'aquestes doncs, botigues del centre del poble que ens preocupen tant, no? Que cada vegada en tenim menys i que la possibilitat de que els propietaris doncs, vulguin o no vulguin doncs, llogar-ho o no sé quina acció vosaltres teniu més o menys programada.
1: Sí, amb això l'Ajuntament ha fet diferents estudis per analitzar quina és la millor solució o la millor estratègia per treballar el comerç a Tordera. Tordera tenim molt de comerç i realment tenim de tot. El que passa, i hem de ser conscients, doncs, que el nucli antic ha canviat. Ha canviat i ens trobem amb una realitat que es poden trobar molts de municipis, que la planta baixa no deixa de ser tota una casa sencera, que són els mateixos propietaris de la gent que viu a dalt. Uh-huh. Aquesta gent abans tenia negoci i doncs tenien a la planta baixa el seu negoci. Ara, com que viuen a dalt, que és casa seu, no volen llogar, perquè és la seva pròpia casa. Uh-huh. Llavors, aquí ens trobem amb un obstacle, no?, de que no podem llogar o que no tenim aquests locals que sembla que estiguin buits per llogar perquè no estan disponibles per llogar. En canvi, després sí que hem fet nosaltres doncs, tot un... vam estar analitzant la disponibilitat dels locals buits i hem vist com cada vegada s'han anat ocupant més aquests locals en aquest mandat, com portem, doncs, perquè al final això també hi ha una part d'iniciativa privada molt important, no? Però hem tingut diferents obertures en el nucli del poble i després també, bueno, el centre antic, i després també nosaltres com a ajuntament vam voler fer el projecte de la incubadora comercial, que és un projecte on l'ajuntament buscava un local del nucli antic, que de fet es va fer una licitació oberta a tothom que estigués a dins dels carrers que nosaltres determinàvem del nucli antic, que tots els propietaris s'hi podien presentar, i finalment doncs, es va llogar al local del Sant Ramon local, que ara doncs, té el cartell de la incubadora comercial, que el que feia l'Ajuntament és això, no? Llogar al local i després, durant 6 mesos, l'Ajuntament es feia càrrec, bueno, es fa càrrec de totes les despeses. Okay. Estem parlant de lloguer, de llum, d'aigua, gas, tot el que són subministraments, l'Ajuntament, doncs, paga aquests costos. Mm-hmm. Per què volem fer això? Doncs perquè d'aquesta manera afavorint doncs, que nous emprenedors o emprenedores tinguin la possibilitat de poder provar el seu negoci a Tordera. I d'aquesta manera, els primers mesos que sempre costen, doncs, que no tinguin, bueno, que puguin anar més tranquils, que puguin respirar una miqueta més, i també amb aquesta promoció també de l'Ajuntament, no? Perquè no deixem de treballar conjuntament amb aquesta emprenedora, en aquest cas. A part d'això, s'hi podia presentar tothom qui volgués. Tothom qui volgués podia presentar la seva proposta i després, doncs, sí, òbviament, hi havia uns requisits per poder mirar si era viable o no era viable. I va acabar, doncs, guanyant aquesta noia, aquesta emprenedora, que fa joies artesanals, que, de veritat, doncs, recomanem molt que la gent hi vagi perquè són molt boniques, també fa tallers de joies i, pel que anem parlant amb ella, doncs, li està funcionant molt i molt bé i convidem a tothom qui vagi. No és un únic projecte que tinguem pensat. Un cop finalitzin aquests 6 mesos, ja tenim diferents estratègies o com volem encaminar l'acció del després. Hi ha, com dèiem, no, diferents opcions, en el sentit de que també podria ser que la pròpia emprenedora es quedés en el mateix local si li funciona i li agrada, si l'Ajuntament doncs, volgués renovar i intentar buscar un nou o nova emprenedora pel local, o l'Ajuntament lloga un altre local i d'aquesta manera poden tenir una altra persiana aixecada. Són diferents accions, però hem d'entendre que, com parlàvem del nucli antic, ens hem trobat que en els darrers anys hem tingut menys oferta de locals perquè els propietaris no volien llogar, i després també hi ha una part de... que hi ha la part privada que ha de voler obrir negocis, i després com a ajuntament també podem fer accions com aquesta de la incubadora comercial, que donem facilitats, no?, perquè es pugui instaurar un nou negoci a Tordera.
0: Fantàstic. Doncs bé, anem sapiguent i anem caminant, Aniol, amb el tema de joventut. La joventut sí que doncs hi ha hagut una renovació molt important en el casal de joves i que, tot i així, el jovent reclama doncs un lloc encara per més esbarjo. Jo crec que està prou bé, no, de moment, però bé, el jovent pensa molt diferent d'allò. I en aquest cas, doncs, hi ha algun projecte, alguna cosa, per exemple, jo posaria a parlar, doncs, tipus discoteca o tipus, doncs, un lloc on tot fossin, ja sé, futbolins, pistes de ping-pong, etc., etc.
1: Nosaltres no deixem de treballar perquè hi hagi més oferta tant d'oci, d'activitats durant el dia, com també si podem oferir oci nocturn pels joves del nostre municipi, no? Hem de destacar totes aquestes activitats. populars que es duen a terme durant la nit, com podem estar parlant de Cap d'Any, també ara doncs tindrem la Festa Major, una de les festes majors amb més força que hi ha a Rodalies en diferència. Després també vam fer l'activitat nova de Carnestoltes amb una festa de disfresses a la nit en el pavelló de Països Catalans. És una activitat nova que reforça doncs també l'oci nocturn del nostre municipi. Durant l'estiu també em puc gaudir de les nits d'estiu del Casal de Joves, que aquestes nits d'estiu s'han treballat des d'aquest mandat, no han deixat de proposar noves activitats doncs perquè la gent de jove, i no tan jove, perquè al final no deixa,
0: de tothom,
1: no deixa de ser obert a tothom, doncs en pugui gaudir. També comentaves, no?, tota la reforma que hem fet del Casal de Joves. Hem fet una reforma perquè creiem que s'havia d'aprofitar una miqueta millor l'espai. També, doncs, les necessitats i les inquietuds dels i les joves del nostre municipi van canviant, és normal, els hàbits de la gent, les inquietuds canvien, i el que hem de fer nosaltres com a consistori és doncs proporcionar aquests espais per tots els joves i les joves. I després doncs també hi ha una part important que comentàvem, no?, aquesta part d'iniciativa privada. Si una discoteca es vol instal·lar en el nostre municipi, ha de ser una empresa privada. Clar. Que vingui aquí i que s'instauri, no? Però que sí que estem molt contents que, per exemple, sense anar més lluny, el programa de Tordera Festiu, un programa amb més de 100 activitats durant tot l'estiu, vull dir, no parem. Després, ara, durant la Festa Major, més d'una cinquantena d'activitats. Durant tot l'any, que hi ha un ple d'activitats, el Nadal, que l'estem reforçant. Tenim la Fira del Ram, que ara allarguem una de les nits, o les dues nits, depèn de cada any com ho veiem, i posem també una part d'oci que va canviar l'activitat i tanquem més tard perquè els joves també puguin anar-hi, o com dic tothom, però ara perquè estàvem parlant de joventut.
0: I grups i conjunts molt adequats.
1: Exacte.
0: Per tots els joves.
1: Des de fa uns anys que també es fa el sopar de colles, que és el de Santa Maria, que es van renovar, no? Com dic, totes les activitats són obertes per tots els públics, però sí que hi ha algunes activitats que s'enfoquen una miqueta més, no?, perquè els joves i les joves doncs hi puguin anar o sentin que estan més atrets per aquella activitat. Però, com dic, és que no parem de treballar perquè hi hagin activitats.
0: No cal que digues a Niol,
1: Des del consistori creiem realment que hi ha una oferta molt àmplia. I també ens ho diu la gent que no és de Tordera. La gent de Tordera ens ho diu, però la gent que no és de Tordera diu: ostres, quantes coses feu a Tordera. Sí. I això ens orgulleix de poder donar tota aquesta oferta popular.
0: Estàs content, per això, de tota la participació, de tot el que també doncs tens que estar pensant en totes les dates o més dates per poder oferir tot això? Estàs content de la participació de la gent? O també, a veure, com es comença un tipus d'activitat, sempre és com dèiem, no?, amb el comerç, sempre costa una mica i després la gent ja ho va coneixent i s'hi va tractant.
1: Sempre hi ha una part de prova-error, no? Provem una activitat nova i veiem com funciona. Si hi ha activitats que funcionen molt bé i que tenen molta gent i ens estem encantats, no?, de dir: ostres, que bé que funciona aquesta activitat. I altres que veus que potser no tenim tants assistents, no? Quan veus que no tenim tant de públic, hem de reformular alguna cosa. I és una cosa que és totalment normal, no?
0: Clar.
1: Quan tu tens una proposta nova, pot funcionar molt bé o no tan bé. Llavors, quan funciona molt bé, també has de seguir treballant perquè segueixi funcionant així de bé i proposant coses noves, no? O mantenim, perquè hi ha activitats ben tradicionals que no s'han de tocar, simplement s'han de seguir fent per no perdre la seva identitat, no? Però d'altres activitats noves, com bé diem, una activitat nova mai sabem com pot anar. Per exemple, sé que entrarem més en detall més endavant, no?, la baixada de carretons és una activitat nova, una activitat molt familiar, però que estem convençuts que hi haurà molt de joves. Veurem com funciona, de moment tenim bastants inscrits, però són aquestes coses que si no ho proves, no ho sabràs. Llavors nosaltres estem aquí per seguir conservant les tradicions de Tordera i aportant-la de noves. i quan la portes de noves, hi ha que funcionen i hi ha que no funcionen també.
0: Bé, parlem de la gent una miqueta més d'edat. Sí que hi ha, doncs, el tàndem de que si es vol ballar, aleshores el que era el pavelló parroquial, on te, ai, no sé si és el pavelló, no, és el on es feia l'embalat.
1: Mm-hmm, a la vista d'amistat.
0: Ara, només anava per l'altre pavelló jo. Doncs que, esclar, si anava molt més bé per poder, doncs, poder fer el pas adequat i tal, no? Això també us ho heu plantejat. I a banda d'això, deixa'm, doncs, ara treure'm una pregunta, aquestes que en trec de la màniga cada dia. És, els concerts no es podrien recuperar en el clavé? És molt diferent escoltar un concert en un lloc tancat que l'aire lliure. A veure, jo aquí penso de locutora que ara s'ha llançat ella mateixa ja.
1: És complicat, eh? Perquè, per exemple, quan parlàvem, la primera part de la pregunta, no? Quan parlàvem del ball, recordo un any que es va provar, jo encara no era regidor, es va provar Prudenci Bertrana, que es va fer el concert i el ball en allà, i el terra que es va posar, la gent, o sigui, li agradava l'espai perquè no feia tanta calor, però sí que és cert que com que el terra no patinava igual, no anava tan bé per ballar, no? Llavors vam dir, doncs tornem a la pista de l'amistat, perquè és un espai on és més senzill per ballar, també tens més restauració al voltant, que és més fàcil, doncs, que la gent, si vol anar a prendre alguna cosa, ho pugui fer. I després el que comentes, els concerts al clavé, la pista també et permet més aforament. Tot té els seus pros i els seus contres, no? Però creiem que la pista és el lloc més adequat. També intentem, dins les possibilitats, adequar els horaris per les temperatures.
0: Sí, està bé, això, eh?
1: Hi ha un dels dies que sí ho hem pogut aconseguir, un altre no per la programació, que podem comentar-ho, eh?
0: Davant.
1: El dia 24, que ve la Nova de Blanes, l'orquestra Nova de Blanes, el concert és a les 7. Aquest és un dels dies que sí que hem pogut, doncs, avançar una miqueta o fer-lo més tard, més ben dit, el concert a la tarda. Després tindrem els focs artificials i hem volgut, doncs, fer el ball de nit. Perquè d'aquesta manera, un cop acabem els focs, doncs, la gent de tot darrere se'n pugui anar al ball a 2:15 de la nit. Però ens trobem el dimarts 25. Sempre intentem que a la festa major no hi hagin activitats que solapin. A vegades és impossible, sí. I hi ha activitats, doncs, que es poden no solapar en la seva totalitat, però en una part. Si és una part, diem, mira, encara, perquè la gent pot gaudir una miqueta de cada una, no? Però intentem que això no passi. I ens trobem el dia 25, per aquest motiu de no solapar les activitats, que el concert de tarda és a 6:15 de la tarda, sí que és una hora que fa caloreta, però clar, després tenim la cloenda del curset de sardanes, que és un públic que també li agrada el concert i li agraden les sardanes, que és a les 7. I aquí hem intentat no contraprogramar les activitats i ens trobarem després la serenata a 10:45 de la nit, més el ball de nit a 10:45.
0: Bueno, hi ha gustos per tot, eh?
1: Hi ha dies que estàs molt content perquè hi ha moltíssima activitat al carrer, però que els horaris són els que són i no et permet massa marge de maniobra, no? I sí que, doncs, aquest dia patirem una miqueta més la calor, pot ser, però també gaudirem d'una tarda plena d'activitats.
0: Realment fantàstic, i segurament que, bé, jo te preguntava ara, micròfon de cat, escolta'm, com tu fas per decidir, per coordinar tantes activitats, tantes novetats també, i poder recuperar aquestes altres novetats que fa anys que quasi s'havien, doncs, deixat fora. Sí que, és clar, jo ara venia al cap, com deies, la baixada de carretons, que es feia la baixada pel riu, però, és clar, aquí hi ha, doncs, el problema de l'Aques, no?
1: Exacte.
0: Sí, feia aquesta baixada pel riu, que també estava molt bé, però bueno, és el que dèiem, no?
1: Sí, i ens hem d'anar adaptant a les noves regulacions, no? El que ens permeten i el que no ens permeten, igualment que hi hagin activitats que ens agradava molt fer i que, de fet, l'altre dia ho pensàvem, no? Veiem el riu, que estava perfecte per poder fer alguna d'aquestes activitats, però no es permet, no podem, doncs, trepitjar el riu per fer aquestes activitats, llavors hem de buscar altres espais, no? El que dèiem, com fem per coordinar, per pensar, per treballar totes aquestes activitats, per recuperar activitats i fer activitats noves? no només hi ha una feina per part de l'àrea o per part del consistori, sinó que també es valora molt la valoració de l'enquesta que prestem a la ciutadania un cop acabat la Festa Major. Aquesta enquesta ens permet veure el que ha pensat el ciutadà, que si ha agradat més, si ha agradat menys, quines activitats doncs, han tingut més públic i què vol recuperar la gent, no? O quines activitats ens proposen de noves i veiem si és viable o no és viable. I estem molt contents perquè hem pogut recuperar totes aquelles activitats que la ciutadania havia demanat, que són possibles.
0: Per exemple, aquesta que em deies...
1: Com la baixada de carretons, com també el Vall del Fanalet, que no l'hem comentat, que també l'hem recuperat.
0: Els avis. No ens els deixem, que feu una cosa molt...
1: Sí, ara la comentarem també. També vam recuperar els focs artificials, el tobogan aquàtic... Doncs són totes aquestes activitats que... sense la ciutadania tampoc seria impossible, no? De fet, de dir, ei, ens agrada que feu això, doncs intentem fer doncs, aquesta activitat si la gent de Tordera ho vol. I després doncs, hi ha una feina molt i molt i molt gran que no es veu, que són per part dels serveis municipals de l'Ajuntament, i que des d'aquí els volem agrair tota la seva feina, la seva col·laboració, perquè no se'ls veu. Però perquè les cares visibles a vegades som uns altres persones, però fan una feina molt gran perquè tots els ciutadans de Tordera la puguin gaudir, no? Puguin gaudir d'aquesta Festa Major, i hi ha molts de serveis que treballen durant mesos i mesos perquè això doncs, sigui possible. I em comentaves doncs, aquesta activitat pels avis. De fet, ja la celebrem aquest diumenge 16, fem la cercavila pel matí. És una cercavila que la comencem a les 11, finalitza a les 12, és una activitat d'una horeta, que està enfocada doncs, a apropar la Festa Major a la gent gran del nostre municipi, i sobretot aquesta gent gran que està en una residència. Col·laborem conjuntament amb la colla infantil de Diables i iniciem la cercavila a la residència de Cal Albert, d'Itàlia, i la finalitzem a Can Conte. El que fem, i el que vull fer també des d'aquests micròfons, és animar la gent a participar. Animar la gent a venir a aquesta activitat i relacionar-se amb la gent gran del nostre municipi. A totes les famílies que tenen avis i àvies a les residències, que hi vagin i, si poden, doncs, que els acompanyin al carrer a fer aquesta cercavila i doncs, que puguin gaudir també de la Festa Major, no? Perquè ho han fet tota la seva vida i en aquests moments doncs, que necessiten doncs, de més...
0: companyia,
1: cuidar-los, el que sigui, doncs, estan a les residències, intentem doncs, que també puguin gaudir de la Festa Major, i per això convidem que els diumenges 16, de 11 a 12, vinguin a fer aquesta cercavila.
0: Encara que no tinguin familiars allà dintre, també poden venir per col·laborar voluntàriament doncs, amb aquesta activitat.
1: Exacte, nosaltres el que fem és que sí que els que tenen mobilitat més reduïda dels avis o i àvies que no poden sortir, entrem a dins amb la colla infantil, llavors només entra la colla infantil de Diables i fan doncs, el seu espectacle, però després tots aquests avis i àvies que ens poden acompanyar ens acompanyen en el recorregut de la cercavila, i aquí tots els ciutadans de Tordera poden anar i celebrar la Festa Major amb tots ells, no? Llavors el que volem és que la gent s'animi, que s'estimi aquesta activitat i que hi participin.
0: Aniol, Canals, gràcies per estar aquí. Ens has explicat moltes coses, però encara a mi me'n queden moltes més. Això vol dir que tindré que recuperar un altre dia.
1: Doncs quan vulguis, estaré aquí encantat.
0: Molt bé, gràcies. Felicitar-te per totes aquestes activitats, per pensar en la recuperació, per pensar en pràcticament tota la gent de Tordera, sigui doncs, de l'edat que sigui, i que més que tot la crida que fas tu en totes les activitats de la gent de Tordera, hem de tindre compromís també amb el consistori d'estar-hi i anar-hi. Que això també, doncs, per part del consistori, us fa feliços i contents d'haver fet una bona feina.
1: Exacte. Vinga,
0: adéu, gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: A vostès, amics, passant dos minutets del punt de la una de mai, tornem, són divendres, cap de setmana, ens apropem tan perillosament i amb tanta il·lusió a la nostra Festa Major que la setmana que ve parlarem Festa Major més Festa Major. Fins demà. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades d'avui dijous 13 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. L'Ajuntament de Tordera executa l'enderrocament i el desnonament de la parada La Barraca al passeig fluvial. L'operació es va fer per via administrativa i de forma forçosa després que el propietari no hagi retirat l'estructura de domini públic de manera voluntària.
4: Justament Masmorra es va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat, no ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
3: L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Mas Mora és l'única excepció amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra amb un resultat dins dels paràmetres establerts.
4: Justament Mas Mora està en la mateixa situació. Portem resultats analítiques per sota de paràmetre i enteníem que estava al caure, no?, la declaració d'apta dels pous de Mas Mora.
3: Últims dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tord de Festa Major 2026. El guanyador de la gimcana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat de l'etapa ibèrica. Balanç positiu de les festes d'estiu de Mas Mora, malgrat les suspensions puntuals. Més de 200 persones es van reunir al sopar popular i al concert de Descosmopolitans.
5: Molt bé. En resum, puc dir que, bueno, han sigut curtes, però s'han gaudit.
3: I l'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. El conjunt tordarenc disputarà 5 partits amistosos, mentre Cristian Romero perfila una plantilla que apostarà per la pressió alta.
6: I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida. Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimarts 11 d'agost. Benvinguts i benvingudes. Vinga, poseu-vos còmodes, que la banqueta està a punt de començar amb un dimarts ple de novetats i de moltes cosetes que feia molt de temps que no us actualitzàvem. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu el vostre refresc, agafeu la vostra cerveseta el dia abans de l'eclipse. Ja en parlarem això demà, però vinga, fiqueu-vos còmodes, perquè la banqueta d'estiu està a punt de començar.

Vinga, va, anem entrant en sumari, anem a explicar-vos ara sí que sí que tindrem avui aquí a la banqueta d'estiu en aquest dimarts 11. Doncs avui feia molt de temps que no us actualitzàvem en termes de bàsquet i és per això que portem nosaltres una col·laboració que em fa personalment molta il·lusió. Portem amb nosaltres i s'asseurà aquí amb mi a la banqueta avui doncs gent de bàsquet. Què és gent de bàsquet? Doncs, a part de ser un gran amic, és una persona que es dedica a tota l'actualitat del bàsquet en terme general, però sobretot del bàsquet Girona i de l'Uni Girona. Amb mi repassarem com estan en el mercat aquest fitxatge tan emocionant de McCulligan per bàsquet Girona, que prové de la G-League. Ho posarem tot sobre la taula, parlarem de moltes cosetes i actualitzarem per fi el bàsquet aquí a Ràdio Tordera, que feia temps que no ho fèiem amb Marc Tresserres. Avui ho farà en Jan Torrent, de Gent de Bàsquet. Amb ell farem una tertulieta, parlarem de tot i moltes coses per saber la seva opinió, una mica més professional i més centrada únicament en els termes de bàsquet. I posarem tota l'actualitat sobre la graella. Per tant, vinga, poseu-vos còmodes, que això ja està a punt de començar.

Vinga, va, sona aquesta sintonia, i és que, abans de passar a l'actualitat urdenenca, perquè també va relacionada una mica amb el bàsquet, anem a actualitzar-vos una mica d'aquestes notícies d'àmbit general, i com no, no podem deixar d'explicar-vos doncs, que ahir al vespre, ja s'havia fet el programa, es va oficialitzar que Ronald Araujo s'anava cedit al Liverpool, i és que el central uruguaià deixa provisionalment pel Barça per revalorar-se en un dels grans del futbol anglès. Ja és oficial, i és que Ronald Araujo serà red aquesta temporada. El central uruguaià viatjarà cap al cap de setmana a Liverpool per passar la revisió mèdica, i aquest dilluns, un cop enllestida tota la paperassa, s'ha convertit ja a tots els efectes en nou jugador de l'equip de Liverpool. Ho ha anunciat el Barça a les seves xarxes socials. Araujo es posarà d'aquesta manera sota les ordres d'Andoni Iraola, que s'estrena a la banqueta de Liverpool. Arriba com a solució d'emergència un equip sacsejat per les lesions en la zona defensiva. L'equip anglès també li ha donat la benvinguda. El Liverpool es guarda una opció de compra sobre el jugador, una xifra de 55 milions d'euros. Araujo, que jugarà amb el dorsal 33, s'ha mostrat molt content per recalar en el club anglès. Estic emocionat de ser aquí, amb aquest club enorme, amb molta història. Crec que ha estat el pas ideal per a mi en aquesta etapa de la meva carrera. Crec que era un pas que necessitava fer. També un punt vaig saber l'interès de Liverpool, tot es va posar en marxa molt ràpid. Molt, molt ràpid. Ronald Araujo ha estat preguntat pel seu compatriota, també l'ex-blaurana Luis Suárez, que va fa 15 anys va ser el primer jugador uruguaià que va fitxar pel Liverpool. El defensa, 27 anys, admès que de petit es llevava molt d'hora per veure els partits de Luis Suárez a la Premier. També s'ha de comentar que Liverpool paga el 100% del salari de l'exjugador, ara sí, blaugrana. I no podem deixar d'actualitzar-vos sobre aquesta telenovela de Julián Álvarez, perquè ahir va explotar i va avisar l'Atlètic de que es plantarà. El davanter argentí va encaixar molt malament de que Simeone no fos ahir a la ciutat esportiva per parlar amb ell, demanar-li que no el banquessin al Barça i que tampoc ho pogués fer amb Gilmarín. El seu missatge als que estaven al costat d'ell en el seu retorn va ser molt clar. És que no comptin amb ell i es plantarà, i així li dirà en el Cholo Simeone. Julián Álvarez va explotar ahir després de saber que no va poder complir el seu desig de parlar amb el seu entrenador, Diego Pablo Simeone, per demanar-li que l'ajudi a sortir de l'Atlètic de Madrid, com que el seu desig, tal com ja verbalitzà durant el Mundial passat. El davanter argentí manté el seu pla de fitxar pel Futbol Club Barcelona, i avui, en aquest cas ahir, perdoneu, després de veure que no hi era el seu entrenador, que se va anar a Eivissa dos dies de festa i que tampoc hi havia Miguel Ángel Gilmarín, el CEO del club, va avisar els que eren a la ciutat esportiva. Els hi va dir que s'hi plantaria i que no comptessin amb ell. Segons va saber Mundo Deportivo, el davanter argentí creu que el seu entrenador no ha tingut la valentia d'afrontar el seu problema i parlar amb ell, sabent que tenia la intenció de fer-ho per intentar desencallar la situació. De fet, no s'esperava la marxa del tècnic a Eivissa, quan era públic i notori que ell es presentava avui i que volia mantenir una xerrada amb ell. També s'ha cremat amb Gilmarín, que és l'altra persona amb el que el pot ajudar a solucionar la seva situació i que casualment també estava ahir de vacances i no podia ser el seu interlocutor. Com ja va informar el Mundo Deportivo, el jugador argentí volia afrontar la seva situació des de la via de diàleg, però no l'han deixat. La conseqüència de tot això és que Julián ja ha avisat els que eren presents ahir amb ell que s'hi havien de basar el got de la seva paciència i que això tindria conseqüències. No compteu amb mi, va ser un dels missatges clars més diàfans. L'altre, que es plantarà. Aquesta decisió de Julián de plantar-se s'espera que es posi en pràctica a partir de dimecres que ve, és a dir, demà, quan està previst que torni Simeone a dirigir els entrenaments de l'equip madrileny. Aquest dia, sí, que el Cholo ja no tindrà excusa de no escoltar el missatge. I Julián, que diu que compta des de febrer amb una promesa del club per traspassar-lo aquest estiu, ja s'ha cremat del tot i va amb tot per forçar el seu fitxatge pel Barça. Aquesta és la telenovela i demà us ho haurem d'explicar tot perquè compta que es venen moltes, però moltes novetats amb aquest tema. Vinga, llegides ara sí que sí aquestes actualitats, a més d'àmbit general, passem a l'actualitat local, l'actualitat esportiva turdarenca, perquè té relació molt amb el bàsquet. Vinga.

0: Com us comentava, parlem de bàsquet i és que és l'última setmana d'inscripcions pel torneig 3x3 del Cep Tordera de Festa Major. En aquest cas, el termini per apuntar-se finalitza el proper 15 d'agost i el torneig manté la popular categoria del talent ocult. El proper dissabte 22 d'agost, el pavelló dels Països Catalans acollirà el tradicional torneig 3x3 de bàsquet del Cep Tordera. Des de l'organització, es fa una crida a moda de recordatori de que les inscripcions es tancaran el proper dissabte 15 d'agost, per tal de poder fer els grups i quadrar els enfrontaments que es disputaran durant tot el matí. Les inscripcions estan obertes i es poden tramitar ràpidament a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials del club. La participació té un cost de 16 euros per jugador o jugadora, un preu que inclou com obsequi una samarreta commemorativa del torneig per a tots els inscrits. Després de l'èxit absolut en la darrera edició i el reclam del públic, una de les grans notícies d'enguany és la continuïtat de la categoria d'aficionats, talent ocult. Aquesta categoria està especialment pensada per a aquestes persones que no juguen a bàsquet de manera habitual, però que volen gaudir de l'ambient de la pista d'una forma completament lúdica, allunyada de la pressió de la competició federada. L'esdeveniment està dissenyat per acollir participants de totes les edats i de nivells, oferint reconeixements de diferents àmbits. Hi haurà premis per als guanyadors i guanyadores de totes les categories. Ara bé, com a gran reclam competitiu, les categories sènior comptaran amb un suculent premi en efectiu. A banda dels partits regulars, la jornada esportiva s'arrodonirà amb un emocionant concurs de triples i l'organització assegura que es guarda diverses sorpreses que aniran desvetllant properament. Per tant, ja sabeu què hem de fer tots ara, portar-nos al 3x3 de bàsquet, que a mi em tindreu per allà també, a veure si el meu genoll em deixa jugar de la millor manera possible. I un cop parlat del bàsquet tordarenc, no podem parlar del sènior, que sí que ho feia gent de bàsquet, però anem a parlar amb en Sant Torrent en aquests instants, doncs per conèixer tota l'actualitat esportiva en clau bàsquet i en clau bàsquet Girona i Espar Girona, una secció que tenim aquí després de temps, sense no actualitzar-nos per el bàsquet amb en Marc Tresserres. En aquest cas ho farà gent de bàsquet, amb Sant Torrent al capdavant. Vinga, va, som-hi!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem encetant ara sí que sí els continguts i per fer-ho hem de primer de tot saludar el nostre company que ens acompanya a l'altre cantó de la via telefònica, Jan Torrent, gent de bàsquet, bon vespre, bona tarda, com estàs? Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres per de primer cop a Ràdio Tordera.
1: Bona tarda, Jordi, encantadíssim d'estar aquí amb tu i a Ràdio Tordera.
0: Primera vegada que t'estrenes, però parlem de... Ostres, estem en el teu terreny, eh? Parlant de bàsquet, sobretot gironí. Tu que has seguit també tota l'actualitat del Girona durant aquesta temporada i de ben segur que també has estat seguint tot el mercat. Com estàs veient l'evolució d'aquest bàsquet Girona que cada mica en mica doncs està anant a més?
1: Doncs la veritat és que aquesta última setmana ha sigut molt il·lusionant. Va començar l'estiu una mica fluix, amb fitxatges que eren més aviat apostes i jugadors que els tenien controlats els professionals de l'scouting, jugadors de molt de sota del radar, no?, que se sol dir. I la setmana passada va saltar la bomba amb el fitxatge de McClung, el que ha sigut el tres vegades campió del concurs d'esmaixades de la NBA de manera consecutiva, que és l'únic jugador que ho ha fet. Hi ha Nate Robinson, que segur que la gent que ens escolta el coneix, jugador de 1,65 m, que ha guanyat també tres concursos de la NBA de les esmaixades, però no de manera consecutiva. McClung, el nou jugador del bàsquet Girona, sí que ho ha aconseguit. I per això t'ho dic que és una mica il·lusionant, perquè ve un jugador dels Estats Units que és una estrella de la G-League, no de la NBA, i que dona un salt de qualitat a l'equip de Moncho Fernández.
0: Un salt de qualitat que creus que es podrà millorar aquesta temporada que van fer, perquè, ostres, boníssima temporada, a més molt bon joc, un joc també reconegut per als altres entrenadors de la Lliga i classificats per Europa. Per tant, creus que s'ha de millorar aquesta temporada, es podrà millorar?
1: Home, no ser ambiciós, no tenir la intenció de millorar els registres de la temporada passada seria un error. Que pugui passar a ser, doncs jo sóc una mica, tinc una mica més els peus al terra, sóc més gironí en aquest sentit, i jo vaig primer per la permanència, perquè l'ACB cada any millora, augmenta el talent, aporta més talent de fora, els equips que en teoria són més petits aconsegueixen també portar estrelles com l'ha aconseguit portar el bàsquet Girona. Llavors, sí que s'ha de ser ambiciós, i crec que des del club ho estan sent, com aquest fitxatge que he explicat abans, però s'ha d'anar pas a pas, eh, Jordi? Primer anem a sumar les 12 victòries que et fan portar, et solen portar la permanència, i a partir d'aquí es somia en gran. Ja trepitjaràs Europa aquesta primera temporada, i després, bueno, doncs vés a saber com va, no?, aquesta competició europea, com ho compagines amb l'ACB. Llavors, com t'he dit, i en resum, perquè m'enrotllo més que una persiana, ambició sí, però amb els peus al terra.
0: Comencem a parlar una mica del que ha estat aquest inici de l'estiu, sobretot amb una gran novetat institucional, i és que aquesta entrada del nou patrocinador principal, el club, l'equip, passarà a dir-se, Fiat Girona, un acord que suposo que li dona molta estabilitat també en aquest projecte.
1: Doncs sí, per mi personalment va ser una sorpresa que es materialitzés aquest canvi de nom en el naming, que es diu, de passar de Bàsquet Girona a Fiat Girona, perquè en Marc Gasol havia explicat diverses vegades que el nom de Bàsquet Girona li agradava moltíssim i que ell intentaria, en els possibles, que això no es toqués. Llavors, que passés a fer aquest canvi de Bàsquet Girona a Fiat Girona aquesta temporada, que és la primera en la que jugaràs a Europa, doncs bé, és molt clar el que ha passat, no? El bàsquet Girona necessita més recursos per continuar sent autosostenible, no dependre tant del seu president, i crec que és un bon canvi, bàsicament pel que van explicar en la mateixa presentació, de que és una empresa que no arriba directament a aquesta temporada a Girona, sinó és que Fiat és de les primeres, i no li vull fer publicitat tampoc, però les coses com són, que Fiat és de les primeres empreses així més grans, més conegudes, que va recolzar econòmicament i d'altres maneres al bàsquet Girona. Uh-huh. Llavors, em sembla un pas molt lògic tant pel club com per l'empresa.
0: Anem a passar una mica a parlar, ara sí que sí, del Showtime que vindrà ara

0: que des del mes de març el Bàsquet Girona intentava renovar Otis Livingston, però no va ser possible, perquè el ser nord-americà, per intentar cobrar el mateix, el Bàsquet Girona havia de posar el doble de diners. Això és a causa de la fiscalitat. Doncs imaginem-nos que vulguem augmentar el sou d'Otis Livingston un 20%. Doncs clar, ja no seria el doble de diners que tu has de posar, sinó encara més. Per tant, el Bàsquet Girona volia fer aquest esforç i així li va transmetre a Otis Livingston, però va venir un altre equip que jugarà a l'Eurocup, la segona competició europea del bàsquet europeu, i bé, va passar per davant, segurament amb un projecte esportiu també trepidant i amb una bona oferta econòmica, segurament.
1: Anem a parlar també dels altres comiats que van haver-hi, com és el de Derek Needham. Què n'opines d'aquest adeu, també?
0: Doncs és l'altre jugador que el Bàsquet Girona feia un esforç econòmic. Derek Needham, hi ha una peculiaritat, és que és nord-americà també, però té passaport de montenegrí. Però això no implica en el tema fiscal. En el tema fiscal continua sent una persona nord-americana, per tant, tenia el Bàsquet Girona tenia el mateix problema que Otis Livingston. Mm. Què va passar? Que Derek Needham està buscant projectes esportius que el motivin. Llavors, ha fitxat per un equip francès que acaba de pujar a la primera divisió, que té un bon pressupost per ser un equip que acaba de pujar a la primera divisió i que, a més, li han promès un rol dins de la pista i de l'equip molt important. I això és el que Derek Needham ha valorat més. Per això no ha continuat aquí a Girona, tot i estar molt i molt content, perquè, de fet, a l'últim fitxatge del Bàsquet Girona, el mateix jugador va comentar felicitant aquest fitxatge a les xarxes socials del club.
1: També Guillem Ferrando, Pepe Vildoza i Mindaugas Gasusinskas van deixar el club pràcticament a inicis de juny.
0: Sí, jugadors que segurament ja havien acabat una etapa. Mindaugas Gasusinskas, podem utilitzar la paraula llegenda, potser és molt gros, perquè han sigut només 3 temporades, però és dels jugadors que ha jugat més partits amb la samarreta del Bàsquet Girona. A la primera temporada va tenir un paper molt important, després els dos altres anys sí que ha anat a menys, i llavors Guillem Ferrando jo crec que venia aquí per provar l'última bala que li quedava ara mateix per continuar a l'ACB. Ha sigut molt irregular, ha aprofitat alguns partits les oportunitats que ha tingut, en altres no ha tingut ni oportunitats de trepitjar el parquet, i llavors potser la gran decepció de la temporada ha sigut Pepe Vildoza, que sí que ha tingut algun partit amb un pic molt alt, però que en la gran majoria dels partits ha sigut un jugador bastant intranscendent. Ha fitxat per Boca Juniors, que és el que volia, i va anunciar ell mateix al febrer.
1: Comencem ara, Jan, amb les primeres incorporacions, també a inicis de juny, a veure si ho pronuncio bé, si no em corregeixes, Aljak Kung va fitxar per el Bàsquet Girona una temporada, una ala pivot provinent de Polònia, 2,7 m, també posició que calia reforçar. L'última temporada va promitjar 17 punts, 6,6 rebots, amb 28 partits disputats. Què n'opines tu, que suposo que també te l'has estudiat una miqueta?
0: Sí, ho has dit molt bé, el Jack Kung és company de Luka Doncic, de fet, a la selecció eslovena.
1: Mira,
0: parlàvem de Gasusinskas, doncs es ve una mica a fer aquest paper, però és un jugador que té molt de camí per recórrer encara en la seva formació, i quan et parlava de fitxatges de sota del radar, doncs el primer que em ve al cap és Kung. És un jugador que jo crec que els primers mesos a l'ACB li costarà molt, perquè fer de l'e-pivot, com has dit, a l'ACB implica doncs tenir un cert pes, uns certs quilos i força, i aquests contactes jo crec que li costarà acostumar-se, no que no els pugui suportar, sinó que s'acostumi a aquests contactes, i llavors la gran faceta que té, com Mindaugas Gasusinskas, és el llançament exterior. A l'ACB, com les coses van més ràpid, t'has d'habituar, t'has d'adaptar a tirar més ràpid, no? Veurem com és aquesta adaptació d'Anjan Cook, que té, com dic, molt de camí per recórrer i molt de millorar. Si funcionés, jo crec que el Bàsquet Girona pujaria a mig escaló més en la classificació. Mira què et dic.
1: Mira, doncs mirarem la seva evolució durant aquesta temporada.

0: igual que la d'Isaac Vázquez, un jugador de 21 anys, que encara no ha fet ni els 22, que els farà a l'octubre, que arriba de l'Ourense. Suposo que també és un altre jugador d'aquests fitxatges que deies que estaven sota radar, no?
1: Sí, aquest era una mica més conegut, perquè al final no jugava a primera FEB, i la història d'aquest fitxatge és bastant curiosa, Jordi, perquè ve de l'Ourense. Bueno, primer, aquest jugador porta 3 anys, ha jugat a EBA, l'any següent ha jugat a segona FEB, i l'any passat va jugar a primera FEB, i aquest any jugarà a ACB i una competició europea, perquè entenem una mica la projecció d'aquest jugador. Ha firmat 4 anys pel Bàsquet Girona, penso que és el contracte més llarg firmat per un jugador pel Bàsquet Girona, imagina't. I llavors et deia que la història és curiosa, perquè estava entrenat a Ourense per un altre Moncho, que és un dels millors amics de Moncho Fernández, d'acord? De fet, el Moncho, exentrenador de l'Isaac Vázquez, és el padrí del fill de Moncho Fernández. Llavors, com entendràs, aquest fitxatge ve més que recomanat pel seu exentrenador. I a mi és un jugador que m'agrada molt, la veritat. També se li ha de donar temps a l'adaptació, com en en Cook, també per físic, i perquè tindrà molta competència en la posició de 1 i de 2, ja com sol ser habitual, i segurament en els primers mesos el veurem més a la FIBA Eurocup que no pas a l'ACB.
0: L'altre fitxatge és Andrzej Pluta, que arriba també de Polònia. Què n'opines?
1: Doncs hem fitxat un MVP, Jordi, què et sembla?
0: Home! Ostres! Doncs... fitxatge de pes, fitxatge de pes. Sí que és veritat que l'ACB doncs és un salt de nivell que no pas la Lliga Polonesa, però, ostres, també és un salt de qualitat.
1: Clar, clar. A veure, i fitxar un MVP vol dir que estàs fitxant un jugador que funciona i que és el líder del seu equip. Uh-huh. També ve de guanyar la Lliga, de ser l'MVP de les finals. Llavors ve en un bon moment de carrera. Important tenir en compte que suma com a jugador de formació aquests 4 jugadors. Bueno, a la CB has de tenir-ne 4 i a la FIBA Eurocup 5. També és un fitxatge estratègic per part de Fernando Sanemeterio, el director esportiu. I bé, per mi és una incògnita aquest jugador, perquè es va formar a Espanya, a diverses pedreres espanyoles, però tinc una mica l'interrogant, li poso una mica l'interrogant a sobre en aquest jugador, perquè, com has dit tu, la Lliga Polonesa, l'ACB, és un salt molt, molt gran, i a diferència d'en Kunk, és un jugador que ja està a la seva maduresa física i mental, no? Llavors veurem a veure com s'adapta al seu nou rol i aquesta nova competició.
0: També el nou fitxatge de Vitenn Gesen, aquest pivot, a la pivot també, que pot jugar de 2,6 metres, suposo també fitxatges necessaris, perquè es va anunciar més tard l'adeu de Juan Fernández. Per tant, necessitava el Girona també reforçar aquesta posició de pivot.
1: Sí, doncs mira, tindrem una mica de... En McCrum li posaran una mica de competència en les esmaixades, perquè en David també és un bon esmaixador, també li agrada jugar molt per sobre la cistella, i és un altre jugador que ens ho passarem molt i molt bé, i és un altre... Potser va ser el primer fitxatge il·lusionant en quant a realitat, no? Hem parlat de jugadors de projecció, com en Kungian i l'Isaac, i després va venir en David en Gesseman, que... per poc que ho faci una mica bé com ho ha fet Alemanya la seva anterior temporada, és un tros de fitxatge. Mm-hmm.
0: 14 punts, 6 rebots i mig per partit, una valoració de 16. Passem a l'altre jugador nord-americà. Encara no parlem de McClung, sinó estem parlant de Stanley Whitaker, aquest jugador nord-americà que signa per una temporada, una altra base. Després de també adeus, es necessitava un base que pogués controlar el joc.
1: Totalment. I és un jugador que, mira, potser és el jugador que me l'he estudiat més, Jordi, perquè també tenia molts dubtes amb ell, perquè ocupes una fitxa d'extracomunitari amb un base que pràcticament ningú coneixia. Estava jugant a Turquia, i la Lliga Turca és famosa per sobrepagar jugadors i per fitxar talent. Llavors, tu quan veus partits d'en Whitaker, no, el que et ve al cap no és: ostres, aquest jugador és molt talentós. No, és més aviat el contrari. És un jugador que s'ha anat formant a poc, que ha hagut de treballar moltíssim per arribar a on és ara, que serà jugador de l'ACB, i ha tingut diferents rols, i jo crec que és el que aprecien des de Fontejau, que és un base que pot organitzar el joc, que és un excel·lent defensor, que crec que això no canviarà en cap situació. Ell sempre serà dels encarregats de aturar l'estrella rival, i després, doncs, si li toca anotar, doncs, agafarà responsabilitats ofensives, i si li toca repartir joc, doncs repartirà joc. És un jugador que té molt en compte el que necessita l'equip per guanyar. Llavors, aquests jugadors, jo crec, Jordi, que no se'ls pot dir cap paraula lletja, perquè quan només remes a favor de l'equip, tot ha d'anar bé.
0: Per tant, amb aquests fitxatges, abans de parlar de McClung, amb quina nota els qualificaries en global?
1: Ostres, bona pregunta, perquè és molt complicat, perquè són fitxatges totalment diferents entre ells, com he anat explicant.
0: Sí, però doncs sabem més o menys el joc que juga el Girona i poder, doncs, saps encaixar una mica sí. Els jugadors amb Moncho partint dins d'aquesta base.
1: Jo et diria que un 7, 7 i mig.
0: Home, molt sòlid també, no?
1: Sí, sí, sí, perquè al final l'Isaac és un jugador que jo crec que acabarà funcionant, que el mes de febrer serà un avió, Jordi, si t'ho dic, serà un avió. En Pluta tinc els meus dubtes, però com he dit al principi, és un jugador que saps que funciona i que és un MVP d'una lliga polonesa i l'ha guanyat dues vegades l'MVP. Vull dir, soc optimista. Llavors, en Guesseman, com t'he dit, és un gran fitxatge. En Kunk, jo crec que amb paciència doncs acabarà funcionant. I després no te poso una nota més alta, perquè en Whitaker a mi m'hagués agradat que la fitxa d'extra s'hagués utilitzat per un altre estil de jugador. Però vaja, això ja és opinió personal.
0: I ara sí, va, ja anem a parlar d'aquest autèntic fitxatge. No sé si saps com es va cuinar el fitxatge de McClung, perquè, ostres, recordo de llegir que ningú entenia com McClung podia deixar la G-League i, a més, estant com en el filial del Chicago Bulls per venir amb un Girona. Ostres, se n'ha anat cuinant i crec que s'ha fet bastant ràpid tot. No sé com s'ha viscut des de la pròpia Girona.
1: Bé, s'ha de tenir una mica en context el context de McClung, que tothom el coneix pels concursos d'esmaixades. Però és un jugador que només ha jugat 17 partits a la NBA. 17 partits en 6 anys o 7 de professional, Jordi, són poquíssims. Mm. Clar, ell és una estrella de la G-League. Això no ho podem negar. Ha guanyat 2 MVPs de la G-League, és el màxim anotador històric de la G-League, té el partit amb màxima anotació de la G-League amb 59.
0: Sí, sí.
1: Però l'NBA no mai donava el pas. Només el fitxaven un contracte d'aquests de 10 dies per el concurs d'esmaixades i poc més. Llavors en McClung s'ha cansat d'intentar fer el salt a l'NBA, buscava ser protagonista i intentar guanyar més notorietat esportiva que no pas fama o ser més mediàtic del que ja és. Té més d'un milió de seguidors a Instagram, Jordi? Vull dir, té més seguidors que la pròpia Lliga CB. Llavors, a partir d'aquí, quan va sortir el rumor de McClung, no va sortir directament pel Bàsquet Girona, sinó que va sortir per equips de l'Eurolliga. Jo crec que això, i sent sincer amb tu i amb la gent que ens està escoltant, va ser una filtració dels agents de... publiqueu això a veure quins equips ens truquen. Segurament, com que McClung té unes prestacions econòmiques molt altes, doncs equips d'Eurolliga no van a apostar suficientment fort perquè McClung acabés fitxant per un equip a Eurolliga. I a partir d'aquí, doncs, a Girona han estat llestos. Òbviament, econòmicament no pots oferir el mateix que un equip a Eurolliga. Devien apostar econòmicament molt fort per aquest jugador i els ha sortit bé la jugada, perquè aquest jugador, si s'adapta molt bé al bàsquet Xiva, recordem que només ha jugat a Estats Units i a la G-League, pot ser un pilotasso, Jordi, un pilotasso.
0: Abans de parlar exactament d'això, de si es pot adaptar en el bàsquet FIBA, perquè és un bàsquet, sabem que és molt diferent al d'Estats Units, però clar, signa per una temporada, jo crec també és per fer el salt, no? Jo crec que McClung, doncs, si volia aspirar a molt més, ostres, amb un bàsquet Girona haurà de tenir més paciència, que no dic que no pugui arribar, però sí que és veritat que tots aquests jugadors que arriben amb unes prestacions altes i arriben com a estrelles, només acaben amb una temporada a Girona.
1: Sí, però a Girona ja li va bé que funcioni aquí primer. Al final, un altre jugador que està a cavall de jugo un equip Euroliga, me vull guanyar un contracte millor, doncs, ostres, Girona va molt bé per fer aquest salt. El cas de l'Otis, per exemple, podria ser McClung, si acabés sortint bé, doncs segurament la temporada vinent doncs acabaria, no ho sé, en un Armani Milà, que tenen les carteres plenes i poden fitxar McClung amb el pressupost que vulguin. Sí, sí. M'entens? Vull dir, és... Al final, sí, és per només una temporada, d'acord, però ja tens aquesta publicitat d'haver portat un jugador d'Estats Units amb molt de renom i fer-lo jugar molt bé a bàsquet FIBA i fer funcionar a l'equip.
0: No, i que suposo que per Girona, quan fins i tot ell va publicar que fitxava pel Fiat de Girona, també va ser una bomba, no? Un esclat i també doncs, posicionar una mica la ciutat, que també a vegades és com una mica els valors que vol transmetre el club.
1: Sí, totalment. Et diré més, en 12 hores crec que el compte d'Instagram del Bàsquet Girona va augmentar uns 300 seguidors. Llavors, tots els mitjans d'Estats Units enfocats en el bàsquet, ESPN, Bleacher Report, bueno, tots els famosos que segurament qui ens escolta els coneixen, doncs van publicar que McClung havia fitxat per Girona. Va, Estats Units ja coneixen Girona també per Marc Gasol. Llavors encara es va fer la bola encara més grossa. Clar. Això al final possiblement doncs, et portarà algun patrocinador extra, alguns diners extra, visibilitat des d'un altre punt. Són moltes coses, no només el que portarà aquest jugador a pista, que és el més important, però que pel bàsquet Girona no només és això.
0: L'última temporada va promitjar 29 punts i mig per partit, 7,6 assistències. Ostres, aquest MVP, com has comentat, el 2024 i en aquest 2026, i com a màxim anotador dues vegades, primer amb uns 54 punts en un partit i després l'últim rècord de 59. Abans ho comentaves, creus que pot encaixar el bàsquet europeu?
1: Sí, però amb calma. Sí, és a dir, qui esperi que la jornada 2 anoti 28 i guanyis el partit de 20, jo crec que no passarà això. No, jo, a veure, m'assemblaria molt raro perquè en aquest jugador, per exemple, no li has de fer gaire el scouting, perquè generalment aquests jugadors ja es coneixen, no? Llavors, serà més, el tindran més lligat en curt. McClung és un anotador. És un anotador i les assistències que té en promitja una bona pila és perquè dona l'assistència al final. Penetra molt bé, se'n va molt bé per l'esquerra i quan li salta l'ajuda, doncs dona la pilota. Llavors, et dic això perquè no és un generador, no dona assistències com les passat a l'Otis Livingston, ¿vale? Per fer la comparativa. Llavors, se li ha de donar les idees i els espais molt clars a McClung perquè pugui funcionar. Si no, el que ens podem trobar és que tingui McClung la pilota en el segon 10 i del 10 al 24 se la passi botant fins que acabi llançant. Això és una mica l'antifilosofia de Moncho Fernández, l'entrenador del Fiat Girona.
0: Clar, dient això, ara t'anava a preguntar, és un jugador que pot jugar tant com a base com a escorta, per tant, tu sí. El veus més com a escorta, no?
1: Sí, totalment, totalment. Whitaker, Pluta i Isaac Vázquez poden fer de base tranquil·lament i McClung a tirar i a llançar.
0: Creus que... O sigui, això ja és una mica més cap a fora, però, clar, com a concursos d'esmaixada que ha guanyat, jo crec que, i a més he escoltat a molta gent, a molts amics que seguim al bàsquet i, ostres, és que ara a Fontejado tindrem un jugador que començarà a fer esmaixades en els partits. El bàsquet aquí europeu no s'acostumen a veure esmaixades. Si es veu una esmaixada és perquè te'n vas a la contra, s'acostumen a veure molt poques amb un jugador davant que li fas al poste. Per tant, no hi hauran tantes, no?
1: A veure, que ningú esperi que salti un cotxe en el minut 32.
0: Sí, sí.
1: Però sí que et diré que McClung té una facilitat, és un jugador de 1,88 m, no és un base ni que diguis, ostres, cal, què és per ser base, ni això, però aguanta molt bé el contacte, i et dic, se'n va cap a l'esquerra, i això ja és una mica diferent. Llavors les defenses ja s'han de col·locar diferent. Se'n va cap a l'esquerra, sap trencar molt bé, té un molt bon canvi de ritme, Jordi, amb dos vots ja està a Sotaro, i quan, en comptes de deixar la safata, es marxa. Això sí que ho podem veure. És a dir, i té aquesta facilitat perquè, clar, salta tant que quan tu podries deixar una safata a taulell i assegurar, ell pot assegurar baixant la pilota i esmaixant. No serà l'esmaixada que diguis, ostres, espectacular, però de cop i volta sentirem el clonc de que s'ha penjat en McClung.
0: Anem a parlar també d'aquest físic en defensa, que és una de les coses que Moncho demana molt als seus jugadors, i ho vam veure la temporada passada, que donguessin tot absolutament en defensa i que l'atac es basés en la defensa. Com el veus tu en termes defensius a McClung?
1: Doncs és l'altra part que segurament hauran d'implicar-se molt els entrenadors ajudants i també Moncho Fernández amb ell, perquè als Estats Units hi ha la fita de que no es defensa. Això és mentida i si vols ja vinc un altre dia i ho parlem. Però aquí a Europa sí que està molt en compte i hi ha unes normes molt clares i sobretot amb en Moncho, que és molt meticulós i s'ha fet famós per això, que s'han de seguir. Llavors, et dic allò dels entrenadors assistents és perquè vagin fent entendre en aquest jugador, que segurament ja hi han parlat, també et diré, que si ve aquí és per ser el primer de que si s'ha de tirar al terra, es tira al terra. De que si ha de fer un sobreesforç en un rebot, es fa el sobreesforç. Que aquí no ens guardem res. M'entens? Que és una mica el que vol en Moncho, de que l'esforç no es negocia. Per tant, si m'has de tirar al terra per intentar salvar la pilota, me tiro al terra. Mm-hmm. I això és una mica el canvi de xip que haurà de fer McClung.
0: Com a equip en general, hi ha hagut molts canvis, molts adeus, moltes entrades noves. Encaixen realment al joc de Moncho o s'hauran d'adaptar, necessitaran un temps per adaptar-se? Jo crec que ara comença, de fet, aquesta pretemporada que faran a Platja d'Aro amb alguns partits, però creus que necessitaran temps d'adaptació?
1: Sí, una miqueta sí, però perquè no es coneixen entre ells i arribes a un equip nou, a un país nou, a una ciutat nova. Bàsicament per això, Jordi. Vull dir, jo crec que poden tenir més o menys talent, però jo crec que l'encaix de jugadors dins de la idea de joc que té l'equip és adequada. Han fitxat perfils adequats per l'estil de joc que volen executar. Aquí en això no tinc cap dubte.
0: I on està el sostre d'aquest equip, Jan? On creus? Quines són les expectatives segons tu? Que, òbviament, encara no hem començat la temporada, però només veient noms, sabent que Moncho està al capdavant d'aquesta plantilla, quin és el sostre?
1: Mira, t'anava a fer una broma, però no te la faré. No sé quin és el sostre. No sé quin és el sostre, realment, perquè és que no m'agrada de fer prediccions, la veritat, però et diré que si les coses funcionen, jo crec que depèn de, també una mica del calendari, sisplau que això la gent ho tingui en compte, una mica té molt a veure el calendari, però intentar colar-se a la Copa del Rei i després intentar quedar entre la dotzena i la vuitena posició, jo crec que seria un bon sostre. Llavors, per mi que el terra sigui que la permanència al febrer estigui aconseguida. Per mi seria aquest sostre, que ja el poso alt.
0: Sé que has dit que no t'agrada fer postes, però aquestes dues preguntes te les he de tirar sí o sí. La primera, del bàsquet Girona, el jugador revelació d'aquesta temporada serà McClung? Creus que serà algú altre?
1: Isaac Bàsquet.
0: I la decepció?
1: Bueno, depèn, no diré el contrari del que he explicat, però crec que em pluta.
0: Vale, bueno, mira, pensava que t'ho hauries de repensar més, eh?
1: No, perquè al final... Però aquestes són les meves impressions, sí. Que estem a 11 d'agost. Llavors, quan estiguin a jugar, sóc el primer que canvio d'opinió i dic que, ostres, que bo que és aquest jugador, que em pensava que era una altra cosa. Uh-huh. El bàsquet està per disfrutar, Jordi.
0: Òbviament, òbviament. Jan, anem a aparcar una mica el bàsquet Girona, el Fiat Girona masculí. Anem a passar a parlar una mica del femení, a fer una pinzellada. No ens traiem tanta estona, que si no ens quedem sense temps. Anem a parlar-ho amb 5 minutets finals d'aquest programa, de la banqueta. Com veus aquesta renovació pràcticament al complet de l'equip de Roberto Íñiguez?
1: Doncs molt bé. La veritat és que m'han agradat molt els fitxatges, com a... De la mateixa manera que Fernando Sanemeterio ha fet un equip amb perfils molt adients pel que es vol jugar, crec que Pere Puig, el director esportiu de l'Espart Girona, ha fet el mateix. M'agrada molt el fitxatge de Tilbe Señorek, una interior turca que pot jugar al 5 i pot jugar al 4, amb molta amenaça exterior, Jordi, amb moltíssima amenaça exterior. La podrem veure al Mundial, que jugarà d'aquí poquet, aquí al setembre. I bé... dit això, m'agrada molt. Falten dos jugadores per fitxar, faltaria una pivot, penso jo, i després una altra base que doni relleu a Iana Martín, que és la gran estrella d'aquest nou Espart Girona.
0: Sí, per tu és l'estrella, Iana Martín?
1: Totalment, sense cap mena de dubte.
0: Això t'anava a comentar, la plantilla no està tancada, oi? Falten algunes peces.
1: Falten dues jugadores. Es va parlar de, abans que acabés la temporada, que ja aquest format de plantilles de 10 jugadores professionals i dues que estiguin per ajudar als entrenaments i per donar algun minutet de descans, com Berta Ribas, que ja la coneixeu molt bé aquí a Tordera, sí, i Anna Badosa, doncs el van donar per finalitzat, ja no es pot portar a terme amb el número de partits i de la manera que s'està jugant les últimes temporades, de ritme i de fisicalitat. Llavors, es parla d'una plantilla de 11 o de 12. La idea és fer-la de 12, segons expliquen des del club, però es podrien quedar amb 11 fitxes. Veurem com acaba. En les últimes declaracions d'en Pere Puig parlava que estan esperant doncs, una bona oferta de mercat, alguna bona situació... d'una jugadora que els encaixi sobretot amb tema pista, no tant per nom sinó que la jugadora tingui les qualitats que busquen.
0: S'havia escoltat que una exjugadora que va passar per Fontes ja ho podia tornar, això es va descartar ja?
1: Estàs parlant de Letizia Mijers?
0: Sí, correcte.
1: Sí. Bé, a mi durant l'estiu m'han donat informacions contradictòries que podia tornar la canadenca, que ho va fer de manera excel·lent. I durant l'estiu m'han anat dient ara que sí, ara que no, ara que sí, ara que no. Les últimes informacions és que no. Jo no tancaria el calaix, Jordi. Jo el deixo obert per si vol venir. Perquè, a més, encara hi ha una plaça d'extracomunitària disponible que la gastaries amb Letizia Mijer. Per tant, podria encaixar. Però per informacions meves ara mateix et diria, la informació que tinc és que no. Però tampoc em semblaria del tot estrany que acabés arribant.
0: Clar, que la plantilla de Girona s'ha revolucionat completa, perquè Clou Vivi, sí que és veritat que aquesta temporada l'australiana no va estar en les millors condicions, però Koulibaly ha marxat, Clara Holm també hi serà, de fet, una de les primeres rivals que tindrà l'Espart Girona. De fet, crec que és el primer partit que jugaran com a local, que s'enfrontaran el dia 9 d'octubre, crec que he vist abans que comença el partit a casa, que s'ha anat cap a La Palma. Ostres, ara no...
1: Palma, sí, ja ho deies.
0: Sí, exacte, s'ha anat cap a La Palma. Bon equip que ha fet, aquest equip recent pujat de categoria.
1: Sí, tenen un patrocinador que és molt potent, com és Azul Marino, és patrocinador de l'Eurolliga femenina, del mateix bàsquet Girona, però amb una escala més petita. I bé, han format un equip per mantenir la categoria i jugar a Europa la temporada vinent. No sé si per jugar a Eurolliga, però a Eurocup segur.
0: I l'equip que s'ha format i l'equip que hi havia la temporada passada, quin et sembla que té millor equip?
1: De la Lliga parles o del Girona?
0: Del Girona, la temporada passada, amb Koulibaly, amb Clou Vivi, amb Marta Canella, i comparant-lo amb aquest equip... com a noms, eh? Com a noms t'he de dir, clar, no, no, encara no ho hem vist jugar, però què et sembla? Perquè sí que és veritat que també hi ha moltes opinions diverses, no? Que tenies un equip molt bo, que ara ja no tens les mateixes peces, però alhora també estàs fitxant a jugadores, ostres, que també tenen potencial, són molt bones, ja han demostrat també en una mateixa lliga femenina doncs, que tenen molt de nivell, per tant, s'ha de confiar.
1: Sí, totalment. Però saps què passa, Jordi? Que de la mateixa manera que el bàsquet Girona s'ha deixat gran part del pressupost en McClung, l'Esparta Girona encara no s'ha deixat bona part del pressupost. Jo crec que Illana Martín i Senyorec són jugadores de les que deuen tenir el salari més alt, però te'n falta una que és com la cirereta del pastís.
0: Ui, però això m'ho estàs dient amb un to de que està per arribar i saps qui és, eh?
1: No. Ja m'agradaria. Mm-hmm. Donaria aquí l'exclusiva a Ràdio Tordera.
0: Mariam Koulibaly, què et sembla la seva baixa?
1: Esperada, la veritat.
0: Sí?
1: Sí, perquè va fer una temporada excepcional aquí a Girona i segurament ha acabat a Itàlia, on ha fitxat a Família Xio, doncs li deuen triplicar el sou, Jordi. Per tant, em sembla esperada la seva baixa i ha fet molt bé d'aprofitar aquesta ocasió que ha tingut.
0: També una de les bases, bueno, de les bases, de les potser pilars que es mantenen és Ainhoa López i Carolina Guerrero, sí, que segueixen a l'equip. Creus que són clau també per al projecte?
1: Sí, Carolina Guerrero segurament d'una manera més esportiva que Ainhoa López, pel protagonisme que poden tenir a pista, però crec que la primera Ainhoa amb això i segona la Carol, les dues han entès molt bé què és l'Esparta Girona i ho saben transmetre molt bé a les seves companyes. És importantíssim que les jugadores noves que arriben a Fontejau sàpiguen què vol dir vestir l'equipació de l'Esparta Girona, i l'Ainhoa López ho fa de manera espectacular i la Carol, doncs, el mateix.
0: Jan, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira a sobre. Primer de tot, moltíssimes gràcies per aquest temps aquí a Ràdio Tordera. Espero que hagi estat a gust i hagi sigut el primer, però no l'última vegada. I anirem seguint tant el bàsquet Girona com a l'Espar Girona de ben a prop, segur, i amb ganes de tornar a veure't. Jan, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Jordi. Un plaer estar aquí a Ràdio Tordera, quan vulguis, ja ho saps.
0: Vinga, va, ens tornem a veure llavors. Que vagi molt bé.
1: Adéu.

Vinga, va, doncs arribem ara sí que sí al punt final de la secció del dia d'avui, del programa del dia d'avui, de dimarts 11 d'agost. Espero que us hagi agradat, perquè hem tingut una masterclass aquí de bàsquet amb en Jan Torrent, amb Gent de Bàsquet, que el podeu seguir a les xarxes socials, Gent de Bàsquet, a totes les xarxes que trobeu per seguir informats dia rere dia de tota l'actualitat del bàsquet en general, però sobretot també del bàsquet Girona i de l'Esport Girona. A vosaltres, moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més. Ens veiem demà dimecres amb més i millor, que acabeu de passar una magnífica nit. Ens veiem. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular, ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
4: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
5: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
6: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i bueno, aquí estic.
1: Les escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
7: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
1: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
8: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem amb el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
1: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
7: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
7: Es farà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
9: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
7: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
1: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
10: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
1: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
7: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
1: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
11: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 9:45 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats als centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol, 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central 5, a Girona 14, Lleida 6, Camp de Tarragona 18, Barcelona Metropolitana Sud 6, Terres de l'Ebre 3 i el Penedès 2.
1: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
12: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. En la tornada, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
14: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar.
13: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
1: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
7: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
15: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
7: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
1: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
7: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
1: Uau, Lleida Ràdio, Carles Serrano.
16: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangranès i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
17: 11.000 a l'espai al barri de Mangranès i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de l'AEM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
16: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangranès va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
1: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llull. Llobet.
18: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
19: Això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest dematí i fins que surti l'eclipse.
20: Sí, es que hemos mandado a mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de a cenar, a comer. Y aquí estamos pasando el día.
18: El moment es va anar apropant i de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
3: No, no, o sigui, al contrari. Jo m'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
18: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
1: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
21: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle, i és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
22: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
5: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem a engrescar, que al final dius, és que ja s'ha d'anar per nassos.
6: Aunque sembli mentira, pues me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i me van dir, pues mira, el lloc més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
21: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre, amb una cobertura de més del 99%.
1: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total, que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
2: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
7: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
1: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
7: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
1: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
23: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
24: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
23: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
1: Doncs per tant, encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
7: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
1: Olot FM, Roger Isern.
0: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio Olot i Olot Televisió.
4: Tu et vas adaptant? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenir molt recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
0: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
1: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
7: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
7: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre de Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
7: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 3, ens situem a Barcelona on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
8: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
9: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
8: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'un milió d'euros.
1: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
10: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
25: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
10: Aquestes queixes s'han fet arribar al Centre Sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el cos del bou i la baixada de la peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xiaogí i Botella.
11: Les Salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
12: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de Tarragona, ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
11: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
13: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
14: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
13: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'Associació Puentes i el Festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
1: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra, previst per dissabte per motius de salut.
7: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals.
15: Maria del meu cor. Que desgraciat, que em faràs si tinguet, ja ho tinc.
1: 8 minuts i 2 quarts de 3, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
15: Ni fes el favor.
7: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
15: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
15: Y ahora sin ti ya no vivo.
7: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cal Roig.
15: Yo digo, vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
1: Doncs amb Malú arribem als esports. Ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf, el Johan Cruyff, en ple eclipsi solar.
17: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3-1. Dianes de Patri Jarro, Clàudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
26: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
17: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
27: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
17: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick, per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea, un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, l'agarenc que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, ha signat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de primera federació també van jugar partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat, Josep

0: l'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc i a partir d'aquí doncs seguirem avançant.
1: I els europeus de Birmingham d'atletisme, Jael Bistuer, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcoatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
2: Doncs gràcies a Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
8: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
6: Salut activa.
9: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres, el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti el monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc, per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
12: No, primer has de fer la digestió.
11: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
12: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
13: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
14: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
15: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
1: Divendres 14 comença la festa major.

0: Jo Tordera, a les 8, al sopar de colles de la plaça de l'Ajuntament, amb la temàtica de pagesos i pageses. Seguidament, a les 10, hi haurà el correfoc infantil a la plaça de l'Església i la nit acabarà a 11:45 amb l'actuació de l'EK7 DJs.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Rourejou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
4: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em viu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan corrent i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
3: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el Gremi de la Ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys ja fins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
4: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
5: i després
4: va aparèixer el projecte. Que... No, això ha ajudat molt.
6: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear... L'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera... Segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant o ja estàs soldant un carro o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
3: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
4: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança i motivació també de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dic, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
6: O que si t'encalles, no? A vegades que
4: correcte.
6: Estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
4: Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a xars.
3: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
6: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un
4: puta. El soroll ja el fem nosaltres.
6: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
3: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
6: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, t'ho hauries d'haver vist, aquella persona plorant allà com un nen petit,
4: Per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és el seu, la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries aquestes, saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa, saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin de... Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
3: I ara que portem una estona xerrant, en Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
5: Ja és ficar amb ferro calent per canviar-li la forma.
4: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
5: El transfor, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
3: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
4: I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. Tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després d'una radial acabes de tornejar-la.
3: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
7: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas amb tots els nervis i les ganes, vas a veure si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell i anar picant, doncs, a mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
4: Simbiosi.
7: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
3: És important mantenir el coneixement acumulat, de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant, van provant, entenent els processos.
4: Si comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer no surt, una cosa bé.
7: Com que no surt de la primera...
4: Correcte.
7: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
3: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
4: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. He vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
7: Aquesta és la part política. Que no...
4: Sí.
7: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
4: I...
7: De dir que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
4: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir arreglants de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa i tot això és el que ens ajuda i ens agrada i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa. Si com...
7: Una mica autosuficients de les necessitats més materials.
3: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
4: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una
7: eina... Una rèplica d'aquesta eina.
4: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
7: canal.
4: És el primer... El canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i clar, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. o et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un marger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
3: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells, és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'endemà de l'esperat eclipsi de sol total, que ja ha passat a la història de Catalunya, ens permet fer balanç d'una jornada festiva i molt moguda. I és que el fenomen va plegar milers i milers de persones arreu del territori i va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions. A més, el Servei d'Emergències Mèdiques va rebre un total de 87 trucades relacionades amb l'eclipsi de sol i es van atendre 83 persones per incidents relacionats. 6 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 3 afectats traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 en estat crític amb traumatisme. Del total d'incidents atesos pel SEM, 20 van ser per afeccions oftalmològiques. La nota negativa va ser la mort d'un veí del col·legi, minuts abans de presenciar l'eclipsi. Ens dona més detalls Judit Montoy, de Lleida Televisió.
3: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
2: Encara a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al pont de Suert. L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien en el marc de les festes de la població. Els investigadors van detenir aquest dimecres el presumpte autor a la capital del Segrià i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Tremp, acusat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. I un home de 78 anys ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Els fets s'han produït poc abans de les 10 del matí, quan la víctima estava dins de l'aigua i ha patit una indisposició. Tot i que els seus mateixos acompanyants l'han tret de seguida i han avisat els serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països i reclamat per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal. L'home, que s'amagava al districte de Sants des de mitjans del 2025, comptava amb l'ajuda de col·laboradors que li proporcionaven documentació falsa, transports i protecció. El detingut havia fugit de Bèlgica, on l'esperava una condemna de 15 anys de presó. En el moment de la detenció, duia 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'Audiència Nacional ha ordenat el seu ingrés a presó i serà entregat a Bèlgica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta... Riu de versos. Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de versos de Ràdio Tordera, un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta Riu de versos.

0: Estem a dimecres i a Riu de Versos, el programa de poesia de l'estiu. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Parles del convidat que tenim avui?
0: Sí. Sí, d'acord. Tenim en Quimaro. Bona nit, Quim.
2: Bona nit, Elvira. Bona nit, Joan.
0: Què?
2: Bona
0: nit. Què farem?
2: Què farem? Bueno, el que em deixeu fer.
0: El que vulguis.
2: Bueno, jo us he portat una mostra del recital de poesia que farem el dissabte, dia 15, a Roca Rossa. I aquest recital té tres parts, doncs us llegiré alguns poemes de la segona part, que són un recull dels poemes premiats en els concursos de Sant Jordi.
0: Molt bé. I tu, Joan, que ja ho tens tot a punt?
1: Bé, jo no tant. Però ja trobaré alguna cosa.
0: Doncs,
1: no patiu, jo seré el tercer.
0: Endavant.

Bé, el primer poema que us llegiré pertany al poemari Fosc, confident d'ombra, que va ser un segon premi del concurs 2016. En concret us llegiré el poema Emplora l'ombra. Abans de començar, aquest poemari parla de la relació que tinc amb la meva ombra quan camino a les diferents hores del dia, etc. Es diu Emplora l'ombra i diu: avui he vist plorar la meva ombra. Jo era a la porta, ella encara de fora, aturant el temps perquè no entrés la tarda. Les hores maldaven, ara punyaven els minuts, ara les busques del rellotge amb moviments precisos tallaven l'espai. Però l'ombra resistia ancorada al llindar, com muralla infranquejable. A poc, però, els segons, murris, s'han escolat per l'espiera i han fet un minut a l'altra banda. I segon a segon, ja des de dins i a traïdoria, tot una hora ha sorprès la meva ombra i l'ha vençut. La tarda ha esgotat el seu temps i l'ombra, impotent, ha marxat melanconiosa, plorant, i m'ha deixat nu davant el pas de les hores.

de Sencís. Avivaré aquest foc de melangia amb un munt de raons, i el pensament em durà lluny, i amb alegria retrobaré el camí i t'hi faré present. Ja sé que tu navegues a altres mars, que et trobes tan absent fins a oblidar-te d'aquells instants sublims d'un mes de març. Però no em demanis mai no recordar-te. Que el pensament és meu i de ningú, i ressegueix camins de sol i ho vaga. I sé que a tot arreu t'hi trobo a tu, malgrat que aquest fulgor quasi s'apaga. I si malgrat aquest despit que sents, mantens encara un bri de flama encesa en el racó més íntim del teu pensament, del teu antic palau me'n sentiré princesa. Però a poc m'endinso en el meu jo, despullo l'interior de la disfressa. Bé, però ho sé, que penaré. Però ara, del meu avui, em vull ser la mestressa. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Esperits a l'astral. No vaig demanar ser engendrat, però sense voler-ho, ho vaig ser. I aquí em teniu a la terra, sent un petit infant. Aviat creixeré. Si els meus pares m'estimen, i jo a ells segur que també, vaig creixent dia a dia, enyorat i enyorant el que volia, esperant que pugui ser. Allà on me trobava tot futur, il·lusions fetes purament sense orgull. Pensava triar un lloc per mi, segur, una família que m'estimés com a ningú. A l'infinit, quina pau que es gaudeix. Veus el món com es va desenvolupant i potser no voldria mai sortir-ne per l'esvalot i l'enveja que el món hi ha. Mirant i mirant les guerres i com es va embolicant tot. Sentint i sentint els tirs dels americans, veient i veient el que maten els africans, però somiant que a la fi pau tindran. Què volia ser aquí? No ho recordo, però m'esforço perquè el món és traïdor. Enveges i traïcions n'hi ha per tot arreu. I un ésser humà es deixa dur per la por. Por dels bons, dels dolents, dels traïdors, por de la droga, cocaïna i derivats, por de la noia que coneixes sense amor, por de l'avió, el cotxe i els viatges per mar. I quan l'hora de la mort t'arriba, encara que el món no el vols deixar, penses en la pau que a la fi t'espera, somiant en el dia que tornaràs a ser engendrat. Joan Madrid i Martori.

0: Molt bé. Com a segon poema us llegiré...
1: Una peça que pertany al poemari Silenci Tàcit, primer premi del concurs 2021, i que parla dels diferents silencis. En aquell poemari parlava del silenci musical, del silenci sota el mar, del silenci de la soledat, encara que sigui enmig de la gent. Aquest que us llegiré es titula Silenci al bosc. No se sent ningú. La civilització s'allunya camí enllà. I la gent, el brugit i la pressa, són darrere l'últim revolt. Només m'envolta la natura vestida de tots els tons de verd. I és el món negre qui parla amb veu de segles i bosc. Cercant el silenci, m'amaro de paisatge, fins que, curull, enfit d'imatges, tanco els ulls per mirar més endins. El silenci desapareix, rere cruix la fullaraca. Els ocells refilen veus antigues aferrats a dalt de les branques més altes. El vent toca amb mà de seda cada una de les fulles dels arbres, des de les més menudes arran de terra, gairebé insignificants, a les més grans i importants, aquelles que, a les capçades, voleien com estendards. Petits sorolls, xiuladisses, murmuris, xiu-xiueig, conversen les fades del bosc amb les ombres més fondes i es confessen amors vençuts, escrits amb molsa a les llegendes. El silenci del bosc és harmònica tornada d'una orquestra natural, on la batuta rítmica del pas del temps, hores, dies i estacions, és qui accelera o frena amb metrònom d'essències la seva ensucrada melodia.

Poema de la Déu. Bruscament, vares saber que, vora la mar, t'esperava la barca. Havies d'emprendre tot sol l'últim viatge. Amalgama de sentiments, anaves fent l'equipatge. Una allau de preguntes t'esclafava. No volies cap adéu, però eren un adéu constant les teves mirades. La gent, els colors, la llum, les contrades que estimaves. No vaig venir. No tenia respostes ni paraules, però els meus silencis et feien falta. Els dies eren cada cop més curts, més tristos, més freds, més durs. I cansat, però amb el coratge d'un home de mar, et vas llançar contra l'oratge i darrere l'oratge una pau immensa t'esperava. Que els vents et portin el meu adéu, que et cantin els meus silencis, les onades. Margarida, Projà i Pujol.

Cant a Sant Ponç. Rierol. Oh, bell coixí de clares aigües que voreges un paratge ple d'encís. Amb tot cant i plàcidament dormen les fulles i reflecteix en el teu fons el paradís. Arbres alts de fulla verda i saltarina. Vers el cel, les vostres branques enlaireu. Us mou el vent com esvelta dansarina i vostre home banya el nostre rostre que beseu. Pins gegants que conserven les històries velles, testimonis de grans fets, temps que s'han oblidat. Sentiu orgull de vetllar eixes terres velles, vostres fulles, tan brodant llençols daurats. Esplanada que contemples encisada la grandesa del cel blau i el verd dels pins. I escollirem amb cert per fer l'estada d'aquest sant que els tordarencs portem a dins. Arribant l'11 de maig, t'omples de vida. Amb gran goig l'ermita obre el seu portal i l'enveja de Sant Ponç resta farcida de les veus que canten goig formant coral. I enmig de jocs de cant i tendres roses que segueixen la llunyania i llunyana tradició, les sardanes refilant són airoses alegrant aquest gran jorn de germanor. Puntegem junts les mans, els cors són guies, contemplem miralls d'anys, jorn de minyons, i lluem els nostres grans que al llarg dels dies ens portaran rica joia en el vell entorn. Rierol, boscos, prats, bressol de calma, accepteu un cant humil que és brot d'amor, brot d'un cor enamorat d'aquest reialme que Sant Ponç cuida i abriga amb tot honor. Rosa Maria Vinyes i Ruscalleda. Primer premi del concurs de poesia de l'any 1988.

Molt bé, com a tercera peça us llegiré el primer poema del poemari Barques a Varades, primer premi del 2023. Perquè us feu una idea, en principi parla de que els pobles mariners, quan passa l'estiu, s'avaren les barques cara avall, sobre la sorra. I de la mateixa manera, nosaltres, com a societat, avarem coses que a la nostra vida ens fan nosa. Diem els vells, diem la gent que és diferent a nosaltres o la gent que creu en coses diferents. Vells, barques avarades. Quan s'acosta el final de la tardor, avarem les barques a la sorra fins a la primavera, quan la dolçor de l'aire torni a empènyer l'audàcia i gosem jugar amb les onades com a caps obsessionats a la intrèpida recerca d'una Moby Dick personal i íntima. Cara avall, sobre l'arena, dormiran la son de la transparència, del fred i de l'oblit. El sol atemorit i la pols, o la sal i l'aire, revestiran la quilla encrestada i incapaç ara de tallar res més que una lleu i breu marinada, quan abans tallava l'aigua i feia de cotó de sucre l'empenta dels blancalls. Unes més amunt i les altres més avall, com si es pengessin de les cordes desafinades una guitarra per prémer un acord dissonant o talment notes enfilades dalt les línies d'un pentagrama impossible, llargues i clapejades de silencis, absents de compàs i clau. Es distribueixen pel sorral desordenades, però pacients, amb el temps de la calma. Es miren de cua d'ull amb lleganyes de salnitre, segures, que quan arribi l'oreig de la primavera, quan les mans més dures empenyin amb força els escàlems més blancs, algunes, oblidades per sempre, mai més tornaran a navegar. Així com les barques, els nostres vells s'avaren a la platja de la vida, espellufats, capa a capa, cara avall, com les barques, esgoten les paraules més intenses i buiden parla i pensa en la gestualitat de les necessitats en l'absència. On són les abraçades, els petons apassionats, el contacte, les mirades, el to i la cadència? A la sorra, quilla amunt, son i pols, sal i aire i oblit. Sense més estius que el sol de febrer, escàs i fugisser, que s'allunya tan bon punt el veus i subtilment t'acosta, sense fer-la, l'ombra d'una enyorada carícia.

I del llibre Tordera, paisatges emocionals, de l'Helena Serra i en Quimaro, una poesia de l'Helena Serra, un racó de Roca Rossa.

Les pedres tenen vida que perduren. Si es tornen ruïnes, algunes moren. Emmalalteixen primer, erosionades pel temps, pluges i vents, gel i tempestes. Aduc terratrèmols, però també dies i mesos o segles.

però fins la poca salut les dignifica. Si és producte d'un passat, d'una història que es recorda si s'explica, s'escriu, es llegeix i es converteix en memòria col·lectiva. Quan de veres pareixen, és l'espoli que les mata, l'escobdícia, el furt o qualsevol altra maniobra il·lícita, afegit a la desídia de l'home que no vetlla per conservar-les. Roca rossa, lenta agonia, plora per viure.

Bé, us llegiré ara un poema que pertany al poemari Aigua d'amor i amor d'aigua. Poemari inèdit que està esperant que un dia d'aquests algú s'apiadi d'ell i puguem treure-lo. Aquest poemari parla del curs de tot el riu Tordera. Curs alt, curs mitjà i curs baix. És un conjunt de 43 poemes que parlen des de la font de Sant Marçal fins a les platges entre Malgrat i Blanes. I vaig recorrent els pobles i parla d'elements que són característics del riu. Avui us llegiré Tordera, poble.

planen pels espadats del terme, des del mil·lenari campanar a l'església i les cases, en joc etern amb el vent. Amb mirades grogues i posat esquiu, estols de gavines recorren el curs baix, confonent el nostre paisatge amb paratges de marina. Les tordarades, en inquietes primaveres o tardors esverades, han dissenyat la vila amb projectes dibuixats de fang i límits dictats pel riu. On es podia construir? D'on s'havia de fugir? Quan es travessava la llera? I fins quan resistiria cada pont els capricis de les riuades, les escumes i els remolins? El poble no té sentit ni des dels camins al bosc, ni des de les sendes a les platges. El poble té consciència i perspectiva només des del riu. És la llera, l'aigua, les ribes, les canyes, els vímets, les acàcies, les bogues, els canyissos, els freixes o els pollancres qui retallen la imatge. És per això que la vila s'agafa el nom del riu, ni de sants, ni de santes, ni cims propers, ni antics castells. Perquè és aiguabarreig, és abundància i set, és crit de bosc, és camí i missatge, enllaç i carter. És la veu fidel que arrossega el neguit de les muntanyes. És la història que camina entre còdols i palets. El riu és cançó de festa, afalac, cementiri, il·lusió, esforç i lluita, caiguda i etern començar. El riu ens dona sentit i el poble s'hi agafa per sentir-se viu. Tordera té nom d'aigua.

i també del llibre Tordera, paisatges emocionals, el campanar, l'ull que tot ho veu. Com enlairat sobre un núvol de cotó o de caramel, sobre els vostres ulls bocabadats, com una consciència enfilada sobre altes consciències, que desitgés sorprendre a tots en la feina diària des de la perspectiva divina de l'omnipresència. Com un vigilant impertinent que, sense permís, observés cada un dels vostres racons i trobés, amb una rialla irònica, el que mai hauríeu d'haver trobat. Com un pal de paller, potent i cèntric, a punt per carregar tota la nostra palla, el nostre potent, antic, elegant, imprès en la memòria, campanar. Kim Aro.

enyorat i sol. A la fosca platja mirant les estrelles, sento el xiuxegeig de la teva veu. La remor d'onades em feia tristesa. Somiava que estava just al teu costat. Enyorat i sol, a la nit serena, sentia l'absència dels teus braços nus. Sentia l'absència d'uns ulls amorosos. Sentia l'absència d'uns llavis molsuts. Allargant el braç em desencisava. Només la buidor palpava al voltant. La mà, desolada, el teu cos buscava, però tu no hi eres. Ja no hi eres mai. Enyorat i sol, en la nit callada, maleeixo el dia en què et vaig faltar. Sento ara, del gelos feroç mossegada, la ràbia i l'orgull no em deixen plorar. Quan tot ho tenia, quan eres ben meva, em sentia un heroi, em sentia gran. Ho he perdut tot, la il·lusió darrere, i em sento confús com un pobre infant. Any 1995, Felicitas Sagrera i Riera.

I per enllestir aquesta sessió us llegiré un poema que pertany al poemari Tras, vida i viatge, primer premi del 24, i que des del record a la nostra antiga estació intenta jugar amb les extensions de la vida i el recorregut vital del nostre viatge. El ritme era el més jove. Camí cap al sud, seguint la lluïssor paral·lela i irisada de les vies. La memòria recordava sense esforç cada una de les parades en repòs màgic sobre el blau i les onades. Quan trigava, on es recargolava la següent onada, propera, si no agosarada, sempre a punt per escumejar les travesses els dies de llevant valent. Passejos de turistes, llums i coloraines a l'altra banda de les finestres. Repassant la vida com qui la mira des de l'altre costat del vidre d'un aparador. Sí, jo era el peix, gaudint del món des de la peixera. Viatjar és aprendre per la pell tot allò que ens vol ensenyar el món i la vida. Escollim que volem que ens amari, a què som impermeables, a què porosos, com una esponja afamada que què ens cala, pluja lenta i reposada, i ens impregna de colors, de sabors i de perfums, estrets companys de cingla dura. Perquè un viatger no és un turista. No arriba, fa la foto i se'n va. Observa, somriu, xerra, escolta, toca, tasta, experimenta i viu. Deixa que els records li impregnin la pell i es pengin dels seus cabells, perquè hi hagi més gent rere les mirades que rere els retrats. De la vida de viatge, palpo estacions tangibles, de bancs de fusta desgastada, lluent i repassada, com un mànec d'una eina antiga, enfonsada un any i un altre entre terrossos, reflex d'esforç i feina. També andanes eternes, paral·leles als raïls. La primera il·lusió del viatge que comences amb passes curtes abans que no arribi el tren. Estacions vitals, intenses al teu calendari, amb formes impreses per sempre a la memòria, sense recordatoris de color vermell. Algunes de pes, d'altres lleugeres i ràpides, unes arrombollant el temps abans de la partida, d'altres empenyent-lo rellotge enllà per fer de les busques les aspes nervioses d'un ventilador, rellotge insolidari, que empeny la vida sense aturador.

0: I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Quim, moltes gràcies per venir.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Joan?
2: Bé, nosaltres estem contents de tenir aquesta visita que ja la teníem preparada fa uns quants dies i esperem doncs, que us hagi estat del vostre agrat la col·laboració que ens ha fet.
0: Doncs nosaltres només ens queda dir-te que tinguis una bona setmana, fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Aquest dijous és el dia per fer balanç de la jornada de l'eclipsi i un dels aspectes més comentats són els problemes de mobilitat que van succeir tant als dispositius d'anada cap als punts d'observació com al retorn cap a casa. A les cues i retencions quilomètriques de les carreteres es va sumar el col·lapse de diverses estacions de trens, amb espais atapeïts i la indignació de centenars de passatgers. En aquest sentit, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel que va passar a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació.
3: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va pressionar els cotxes perquè no col·lapsar.
2: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder en reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi. Pel que fa a les carreteres, el dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi s'ha tancat amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha fet un balanç positiu de l'operatiu, ja que s'ha saldat sense víctimes mortals ni accidents greus, malgrat que l'esdeveniment va generar una mobilitat extraordinària. Segons l'SCT, el trànsit de sortida es va incrementar a prop d'un 7% respecte al dia de referència de l'any passat. A la fase de retorn es van detectar augments de fins al 40%, especialment entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut per homicidi per imprudència la conductora del turisme implicat en l'accident de dimarts a la nit al pont de Pardinyes, en què va morir un motorista de 22 anys. La detenció és cautelar i el jutjat ha requerit documentació abans de decidir si queda en llibertat, segons ha detallat aquest dijous la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. La paria actuarà a la cruïlla d'accés al camí de Granyana, on en 3 setmanes han mort 2 motoristes en accident de característiques similars. I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol. Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha informat que la xifra de morts puja fins als 265 i també hi ha 3.500 ferits, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades. Breu apunt per acabar, Brussel·les ha assegurat que el control de Meta i TikTok contra la desinformació sobre passos fronterers està donant fruits. La Comissió Europea va activar un mecanisme de coordinació amb les plataformes i organitzacions de verificadors de fets, després que la crisi migratòria de Ceuta sorgís arran d'informació falsa que va córrer per les xarxes socials. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Benvinguts a un mar de música!
5: Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito.
4: On trobareu la música per escoltar aquest estiu?
5: La Marina està morena, el Pantina fa una trena.
4: Per anar a la platja, per estar a casa amb l'aire condicionat, per escoltar el cotxe, per escoltar fent una festa amb uns amics, prenent alguna cosa, una terrassa, sempre escoltant. Un mar de música, només aquí, a Ràdio Tordera. Ep, sóc la Teresa.

Hem començat, crec que quasi com sempre, un mar de música amb la Marina Estamorena. I ara anem amb Coti Coti, d'on ets?

Ai, que maca aquesta cançó de Tietz, que d'alguna manera és una sardana, eh? Jo no vull fer competència a ningú, perquè aquí les sardanes les porta el meu company Toni, però és que és tan maca aquesta de Coti per Coti. Anem amb The Temptations, My Girl. Uau!

Ai, mare de Déu, quina cançó més maca la que acabem de... Quina cançó més maca la que acabem... Ui, ui, ui, ui, això està fatal, que acabem d'escoltar. Whitney Houston...

Bueno, a un bar de música també podeu demanar vosaltres les cançons i jo us les posaré. Agafeu paper i boli, que us vaig donant el número de Ràdio Tordera, del WhatsApp, on teniu que escriure el vostre nom, si voleu, quina cançó és la que voleu escoltar i si va dedicada a algú o simplement perquè la cançó us agrada. Per el motiu que sigui, o sigui, perquè el veu ballar esbojarradament amb una amiga, perquè va ser la vostra primera cançó d'amor, perquè us recorda un nòvio que veu tindre o perquè us agrada. El 611-481-381. 611-4... Tornem a començar. 611-481-381. 611-481-381. La Maria José ens ha demanat un remito de violetes de la Cecília. Uau! Però que maca i que preciosa. Per mi també és una cançó que té molt impacte de records i de coses de la meva vida. En fi, amb vosaltres un ramito de violetes de la Cecília, com cada 9 de novembre. Ai, Déu meu, senyor! És que a mi un 9 de novembre em van demanar per sortir. Jo sé que la gent d'ara no té ni idea del que parlo, però la gent de la meva edat sí. Sabeu el que era, no?, demanar per sortir. Ei, això no és qualsevol cosa. En fi, un ramit de violetes. Som-hi.

Ai, que maca. Bueno, pues per tu, Maria José, per tu. Ah, un ramito de violeta. Anem a fer... No sé, sembla que la setmana passada i l'altra portem, no sé, dos o tres cançons d'alguna pel·lícula que potser la... Torno a començar. Cançons de pel·lícules famoses. Però primer potser va ser famosa la cançó i després es va incorporar a una pel·lícula. O potser la pel·lícula ens va portar a escoltar per primera vegada la cançó. Ai, Déu meu! Qui sabrà, qui sabrà? Doncs anem amb aquesta de Sweet Dreams, de Eurythmics.

Aquesta cançó d'Eurythmics es va col·locar a alguna pel·lícula, algun trosset i tal, però a la que més, i us semblarà estrany el que vaig a dir ara, a X-Men Apocalipsis del 2016. Oh, qui ho has dit, eh? Vosaltres no, jo tampoc. Bé, tenim una altra. Sunflower. Us sona alguna cosa?

I aquesta és totalment al revés. Aquesta cançó es va fer primer i més tard va sortir a una pel·lícula. És del grup ABBA, la cançó és Mamma Mia i clar, aquí no la canta el grup ABBA, eh? A Mamma Mia la canta la Meryl Streep, si no m'equivoco, és que tinc un problema ara, que no sé com es diu la joveneta, l'Amanda Seyfried. En aquest tros de Mamma Mia no tinc clar si canta algú més, potser alguna de les amigues, la Christine Baranski o la Julie Walters, que són les grans amigues de la mare. I es va tornar a fer famosa quan ja havia sigut number one en el seu moment. Però jo se la poso igual, perquè és del gran grup ABBA. I la pel·lícula, per mi, una gran pel·lícula. Introduir cançons d'ABBA i donar-li sentit a una pel·lícula? Que maco, per favor. Pues Mamma Mia, en aquesta ocasió us posaré la d'ABBA, perquè no trobo l'altra.

Mia la canten ells, i no canten malament. Evidentment, van gravar a estudi, van fer les repeticions pertinents, però els hi va sortir força bé. Anem amb una preciosa, la pel·lícula i la cançó, The Bodyguard. Us sona Whitney Houston? Ai, ai, ai, el guardaespaldes, amb el Kevin Costner. Però que maca, per favor. Encara que aquesta pel·lícula té una cançó que a mi m'agrada.

A mi particularment em va fer plorar moltíssim aquesta cançó, aquesta pel·lícula, al final, tot. Hi ha una altra cançó que m'agrada molt, que és la que ballen junts, quan us la posaré un altre dia. Vinga, canvien radicalment, anem amb una miqueta de marxa. Michael Jackson ens cantava Billie Jean.

jo voldria ser aquesta Billie Jean que li va fer aquesta cançó tan maca. Us la tinc a tallar. Queden 2 minuts i mig encara, i això a la ràdio no ho podem fer. Canviem, canviem. Anem, tornem cap a casa. Manu Guix. Manu Guix aquest estiu ens ha tret un nou... Ara com es diu? CD, LP, disc... Bueno, pues un altre treball amb moltes cançons i el títol és Galàxies. I us posaré tal qual aquesta, Galàxies. Manu Guix, d'estrena d'aquest estiu, per tots vosaltres.

de amor tot just comença. Sí, Manu, sí. Sempre m'ha agradat la teva música, les teves lletres, perquè té català per tu. I bueno, pues molt d'èxit amb aquest nou àlbum. Això es diu àlbum, que s'anomena Galàxies. Tens més? Tenim tot l'estiu per davant per anar posant cançons d'aquest àlbum. Sí, a vosaltres us sembla bé? Continuem en català. No et deixis. Ens deia el Sergio Dalma i la Mònica Green. Oh, oh. Un duet fantàstic.

0: perillós. És estrany com canvia tot.
1: Ai, Sergi, Sergi, a la vida canvia amb una dècima de segon. Això t'ho puc assegurar i d'on fer d'això. Tenim el Diango que ens canta. El Diango ens podria cantar moltes coses. Hi ha una que la voldria dedicar jo. La voldria dedicar jo i ho farem després. Però ara mateix posarem aquesta. Vinga, va. Que fantàstic el món, Diango.

Ara anem a posar aquesta que vull jo posar-la per totes les mares del món, com diuen aquelles del món mundial. Bueno, pues les d'aquí, les de casa. Tenim una petició més. Oh, ja estic més contenta avui amb les peticions, de veritat. Però la posarem dintre de... Ui, estem ja... rozando, que diuen, quasi a l'Equador del programa, eh? Ojo, ojo. Bé, podeu demanar una cançó al 611-481-381, 611-481-381. Aquesta vegada la demano jo, perquè em ve de gust, perquè és un homenatge a totes les mares. I m'inclueixo a totes les mares d'aquí, de la casa de Ràdio Tordera. Mares per vosaltres, mares de Tordera per vosaltres, mares del món per vosaltres. La millor cançó del món dedicada a una mare es diu La mare i la canta Diango. Què us pensava que us posaria? La mare. La mare...

que queda un minut i pico més de cançó i em sap tan de greu no poder-la posar sencera. És que normalment en ràdio no es perd, o sigui, ha de ser lleuger, per tant, minut i mig, dos minuts, està bé, no? Però ja portem quasi quatre. En fi, el que la coneix ja la sap, i el que no, que la busqui, l'escolti. La mare, dedicada a totes les mares. Ara, bueno, estem a un bar de música, estem a l'estiu, platxeta, viatges en algun lloc, fer vacances, agafar el cotxe. I què fareu quan pugeu al cotxe? Buscar Ràdio Tordera. També la podeu buscar al mòbil, a la carta, a l'ordinador, a la carta. Sempre trobareu un bar de música. Dintre d'on? Dintre de Ràdio Tordera, a la carta. Exactament. La podeu escoltar en directe, els dimecres, els dijous al migdia. Però també podeu buscar la carta. Ei, que us he donat un trucazo, ara. Ojo, Ràdio Tordera, a la carta, i allà trobareu, no el meu, no, tots els programes de Ràdio Tordera. Ara mateix m'agradaria que busquéssiu un mar de música. I per acompanyar això, doncs aquesta cançó tan maca de Gino Paoli, Sabor de sal. Dit així no queda bé, oi? Però si jo dic Sapore di sale, què direu? Que maca, Sapore di sale.

sapore de mar és sapore de te. Sabor de mar, sabor de tu. Que maca aquesta cançó. Bé, aquestes coses de la vida. Jo sempre dic que me podeu demanar cançons al WhatsApp de Radio Tordera. I me desganyito dient el número de WhatsApp i per WhatsApp arriben peticions, però poques. Però jo el dic, 611-481-381, 611-481-381, per demanar-me una cançó. Em podeu dir el vostre nom, em podeu dir sobretot quina cançó voleu i si hi ha un motiu per escoltar-la o simplement perquè us agrada. Porto tot aquest estiu del que portem que o me la demanen a mi personalment al meu WhatsApp o me trobo algú pel carrer i me la demana, pues encantada. O vaig a un lloc a fer alguna cosa i, ai, Teresa, em poses això? Pues encantada, encantada de la vida. Aquesta, bueno, ha sigut una casualitat, avui fa calor. Ja sabeu que la ràdio, Radio Tordera, està al costat del Terrassà i he entrat a buscar-me algú per veure. Hi havia aquestes noies tan maques i bueno, m'han demanat una cançó d'Extremadura, Si te vas. I, bueno, i què dic? Perquè jo aviam si me deien el seu nom, però són tan extremadament que no me l'han dit. I m'ha dit, no, tu digues les noies del Terrassà. Bueno, doncs noies del Terrassà. Noies boniques del Terrassà, perquè són mones les dues, jovenetes i mones. Per vosaltres, Si te vas, d'Extremadura. Som-hi.

una cançó que dura quasi 8 minuts i veia feus a 5 cèntims. La podeu buscar com vulgueu i escoltar-la. És una balada d'amor que explora la dependència emocional, la vulnerabilitat i la por a la soledat. La va fer Roberto Iniesta, Robe, que abandona la seva rebeldia extrema, no?, de far reconèixer que necessita la seva parella. I en aquesta cançó es mostra fràgil, algo inaudit en el Robe, perquè ell és de cançons d'un altre estil. Però aquesta la va fer... És del 96, vull dir que ja té els seus anys. Aquestes noietes deuen haver nascut aquest any, vull dir... No és per res, Perquè són molt jovenetes. I que els agradi això, jo m'he quedat al·lucinada. Però per vosaltres, noies del Terrassà, si te vas... I anem amb una altra. Aquesta... No tinc paraules. Aquesta és del grup Sau, quan encara hi eren els dos. I és una cançó preciosa catalana. I jo sempre he pensat que era una cançó d'amor. I és una cançó d'amor, sí, però que no parla d'una dona. És que he estat 30 anys... Ara en tinc el doble, Bueno, aquesta setmana en faig més. Bueno, no, ja no sé ni quan visc. Bueno, a lo que voy. Que hi ha moments que dius, però... Jo sempre he escoltat aquesta cançó parlant, que parlava d'una noia, de l'amor. Que no, que parla de la droga. Però bueno, qui cregui que és de l'amor, doncs millor. No cal donar moltes explicacions sobre aquest tema, però... Que el que li falta i el que veig, el que veu al fons de la copa... És la droga que li falta, I jo sempre havia dit que era una dona. Ai, o la lluna. Vosaltres què creieu? Perquè hi ha tantes possibilitats de que pugui ser qualsevol d'aquestes coses. Quan diu allò de la lluna... Bueno, no cantaré jo, va. Deixaré que cantis Sau, boig per tu!

la lluna, la lluna no pot arribar on és la lluna. Bé, anem acabant el programa d'avui, que a mi se m'ha fet supercurt, no sé, a vosaltres. I acabem amb Lluís Llach, un altre català de casa, d'aquí de casa, eh? I que tinguem sort, pues que la tinguem tots, que tinguem sort!

Bona tarda. Avui és divendres 7 d'agost del 2026 i a Tordera fa una temperatura de 31 graus. Ara us explicarem les notícies de forma clara i senzilla. Començarem per als titulars. Primer titular. L'Ajuntament demana protegir els nostres boscos i camps d'un nou pla d'energia de la Generalitat. Segon titular. Aquest cap de setmana tindrem música, sardanes i ball a la plaça de l'Església. Tercer titular. El pintor de Tordera, Carles Maleis, exposa els seus quadres al poble de Blanes. Quart titular. L'Arxiu Històric prepara un taller d'art gratuït per aquest dissabte al matí. Cinquè titular. El torneig de futbol Futmas és un èxit per als joves del nostre club, però acaba amb baralles a la final dels adults. Comencem amb les notícies. L'Ajuntament vol protegir el paisatge i la natura del nostre poble. Per aquest motiu, ha demanat a la Generalitat que canviï el Plater, que és un pla per posar energies renovables a Catalunya. L'objectiu és evitar que es construeixin parcs d'energia molt grans als nostres camps i que les plaques solars es posin a les teulades de les cases. Aquest cap de setmana podrem gaudir de la música tradicional a la plaça de l'Església, a partir de les 10 de la nit. Aquesta nit de divendres tocarà el grup Cobla Mediterrània per a totes les persones que vulguin ballar sardanes. A més, demà dissabte la festa continuarà amb música d'acordions i ball folk. El pintor tordarenc Carles Maleis estrena avui una exposició de pintura a la sala Maria Luisa García Tornel de Blanes. Aquesta exposició es diu Energia Bonica i ensenya els quadres que ha pintat durant els últims 3 anys. Tothom qui vulgui la pot anar a visitar fins al dia 30 d'agost, tant al matí com al vespre. Aquest dissabte a les 11 del matí hi haurà un taller d'art a l'Arxiu Històric. És una activitat gratuïta on s'ensenyarà a fer dibuixos amb colors inspirats en la imatge de la Mare de Déu de Roca-Rossa. Per poder-hi participar, només cal que us apunteu abans a la pàgina web de l'Ajuntament. El camp de futbol va acollir el torneig Futmas, on l'equip a la Vitordera va aconseguir un gran subcampionat. Els joves jugadors van gaudir molt de la jornada i van demostrar un joc excel·lent. Per desgràcia, la final dels adults es va haver de suspendre abans d'hora perquè hi va haver enfrontaments i mal comportament per part del públic a la grada.

Per últim, farem un repàs final dels titulars. Primer titular. L'Ajuntament demana protegir els nostres boscos i camps d'un nou pla d'energia de la Generalitat. Segon titular. Aquest cap de setmana tindrem música, sardanes i ball a la plaça de l'Església. Tercer titular. El pintor de Tordera, Carles Maleix, exposa els seus quadres al poble de Blanes. Quart titular. L'Arxiu Històric prepara un taller d'art gratuït per aquest dissabte al matí. Cinquè titular. El torneig de futbol Futmàs és un èxit per als joves del nostre club, però acaben baralles a la final dels adults. I fins aquí les notícies. Moltes gràcies per escoltar-nos.

Doncs, amics d'aquesta sèrie, avui estem en el capítol 31 i el titularem Philo, quina permanent. I com a personatges, ja ho sabeu, Philo i Genaro són la Nuri Pujol i el Joan Madrid. El Quico, la Nuri Pujol, i intervenen en aquest capítol la senyora Mercè, que serà la Rosa Mas, com a perruquera, la Vane, que és la Geni, un ajudant jove de la peluquera i un narrador sabedor de vostès, sabedor romans. Diem que avui comencem dient que el Genaro intenta llegir el diari i el lloro Quico imita una sirena d'ambulància, soroll d'assecadora, de cabells i totes aquestes coses.

0: Filo, que el Quico s'ha tornat boig. O és que t'has deixat l'aspirador encès?
1: És el Quico, que sap que avui tinc hora a la Mercè i ja s'està fotent de mi. Genaro, mira quins pèls. Semblo un raspall de netejar botes. Entre el sopar de la confraria i la visita de la teva cosina, he d'anar de cent.
2: Raspall de botes! Raspall de botes! Pobres, quina feinada!
0: Escolta, Filó, segur que cal anar a la Mercè. L'altre dia vaig veure una tutorial a YouTube que amb un bol de cereals i unes tisores de cuina et faig un degradat que ni a la tele. Ens estalviem 40 euros i anem a dinar fora.
1: Ni parlar-ne. L'última vegada que em vas tocar el serrell semblava que m'hagués passat una talla gespa. Me'n vaig, que la Mercè no perdona ni un minut de retard.
2: Posa't l'aca, Filo, que fa vent.
0: Quico, calla ja, que m'estàs posant el cap com un timbal. Filo, on ets?
1: Aquí, Genaro, no trobo la laca extra forta. M'he aixecat amb un cabell que sembla que hagi dormit dins d'un niu de cigonyes.
0: Si poses més laca, el dia que hi hagi un incendi a la cuina, sortirem tots volant com un coet de la NASA. Escolta, Filó, de veritat, que has d'anar a la Mercè? M'ha dit el veí del quart que la seva dona va sortir d'allà l'altre dia, que semblava la Marge Simpson, però amb pèl roig.
2: Marge Simpson! El Simpson! Filó, és de dibuixos?
1: Ni casos faig. La Mercè té mà. I, a més, és l'única que sap exactament com m'agrada el volum. I avui hi haig... I vaig, que hi ha el sopar de les dones del barri i vull que la Paquita es mori d'enveja.
0: Doncs agafa el paraigües, que amb aquest invent que portes al cap, si plou, et pesarà 20 quilos i no podràs caminar.
3: La Filó entra a la perruqueria entre rulos i xafarderies. La senyora Mercè, amb una pinta a la boca, està canviant el fil musical. Música de la ràdio, fórmula dels 80, tot drap, soroll d'aigua i assecat.

0: Passa, Filo, passa. Oh, t'he donat hora de miracle, que tinc la llista més plena que el metro a les 8. Mare de Déu, però què t'has fet? Ai, portes el cabell més mort que les flors de plàstic del cementiri.
1: Ai, Mercè, no em diguis això, que el Genaro ja m'ha donat al matí.
0: En Genaro, aquell home és un punyetero. Seieu aquí, seieu. Avui et faré la superpermanent 3.000. Et quedarà al cap com un bròquil, però d'un glamur que la gent es girarà pel carrer.
2: Durant el procés, la Mercè no para de parlar. Explica les desgràcies de la veïna del quart, critica els preus del mercat i li pregunta a la Filo quines coses íntimes mentre li estira el cabell amb força.
1: Ai, Mercè, que m'arrenques les idees.
0: Per ser vella s'ha de patir, filla. I tu, amb el marit que tens, ja hauries d'estar acostumada al patiment. Per cert, saps qui va venir ahir? La cunyada de la teva veïna. Sí, aquella que diuen que...
2: Puja la música de la ràdio, els assecadors se senten, el casc, la laca, de moniac i tota aquesta parafernàlia de les perruqueries.

0: Vane, va, deixa el mòbil i posa-li la capa a la Filo, que arriba tard i tinc la cigüena esperant.
1: Chill, Mercè?
0: La Filo és VIP, no passa res.
1: Hola, Filo, què et fem? Un balatge o un estil estètic?
2: No, filla, fes-me el de sempre. Volum, molt de volum.
0: Deixa't de ximpleries, Vane. A la Filo li posarem els rulos de mida mandra i després el casc.
3: Escolta, la Filo...
0: has vist la filla de la Remei? Diuen que s'ha ajuntat amb un que té tatuatges fins a les orelles. Jo t'ho dic perquè ho sé de bona font, eh? Que la seva sogra ve aquí a fer-se les mans.
2: No em diguis, no em diguis. I la Remei què diu?
0: La Remei calla, però té una cara de pomes agres que no se l'aguanta. Ui, Filo, aquí tens una clapa. Ai, no, no. No. Què és, un tros de xiclet? Que t'ha escopit el lloro?
1: Mercè, estic fent un live a Instagram. Filo, saluda! Digues que la Mercè et deixarà com una influencer de 60 anys.
0: Vane, vés a rentar les tovalloles i deixa de fer el mico. Filo, en Genaro, què? Encara tan garrepa com sempre? Ai, m'han dit que el van veure al súper comprant el pernil més barat del món. I aquell que sembla plàstic rosa.
2: Ai, Mercè, ja saps com és. Diu que hem d'estalviar per les vacances.
0: Per les vacances d'ell? Perquè tu, filla meva, et maneges un monument per aguantar-lo. Ara posa't el casc 20 minuts. Vane, puja-li la temperatura al màxim, que aquest pèl està més dur que una pedra.
3: El resultat electrificant, la Filo arriba a casa... Té el cabell que sembla una explosió controlada, rígid i brillant de tanta laca. Genaro s'amaga darrere del diari quan la veu entrar.
2: Genaro, ja sóc aquí. Què et sembla? La Mercè diu que això és el que es porta ara a París.
4: Mare de Déu del Carme! Filo, ets tu? O és una escultura d'art modern?
3: El Genaro es queda mut, aguantant-se el riure.
4: Ostres, Filo, sembles un micròfon dels anys 50. Si t'acosto una ràdio, segur que sintonitzem l'emissora del Vaticà.
5: Perill elèctric! Targeta groga! Sembla un caniche!
2: Genaro, no et riguis. La Mercè m'ha dit... Se sentiria quan passés una estona, però és que no puc ni moure el coll. Sembla que porti un casc de moto de pèl.
3: I la Filo, mirant-se al mirall espantada...
2: Genaro, truca a la Mercè. Digues-li que m'he banyat i que m'he desfet tot. No puc sortir així al carrer.
4: Ara mateix, carinyo, però em sembla que el Quico té raó. Avui dormirem amb les finestres tancades? No fos cas que confonguin amb un niu d'oreneta. Escolta, si et toco el cabell, em donarà corrent? Sembla que tingui vida pròpia. La Vane t'ha fet fotos? Perquè si això surt a l'Instagram, el barri sencer es tanca a casa.
2: La Mercè diu que la Vane m'ha posat un producte nou i ara el lloro no para de riure. Genaro, busca'm un barret o un sac de patates, que així no vaig enlloc.
4: Espera, espera. Abans de rentar-te el cap, deixa'm fer una foto. Li enviaré al gendre, que diu que a casa nostra mai passa res divertit.
5: Digueu-li patata. Filo, ets un geni de l'Allàntia.

0: a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: Càpsules informatives.
7: Dissabte 15 a les 10 del matí a l'Antic Hospital de Pobres hi haurà un taller gratuït de fotografia per a nens i nenes de 7 a 15 anys. A la tarda, a les 6 a Ràdio Tordera, hi haurà un escape room sobre les fake news i de 2:15 fins a 2:15 a la pista.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades d'avui dijous 13 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. L'Ajuntament de Tordera executa l'enderrocament i el desnonament de la parada La Barraca al passeig fluvial. L'operació es va fer per via administrativa i de forma forçosa després que el propietari no hagi retirat l'estructura de domini públic de manera voluntària.
2: Justament Masmor es va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat, no ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
1: L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Mas Mora és l'única excepció amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra amb un resultat dins dels paràmetres establerts.
2: Justament Mas Mora està en la mateixa situació. Portem resultats analítiques per sota de paràmetre i enteníem que estava al caure, no?, la declaració d'apta dels pous de Mas Mora.
1: Últims dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tord de Festa Major 2026. El guanyador de la gimcana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat de l'etapa ibèrica. Balanç positiu de les festes d'estiu de Mas Mora, malgrat les suspensions puntuals. Més de 200 persones es van reunir al sopar popular i al concert de Descosmopolitans.
3: Molt bé. En resum, puc dir que, bueno, han sigut curtes, però s'han gaudit.
1: I l'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. El conjunt tordarenc disputarà 5 partits amistosos, mentre Cristian Romero perfila una plantilla que apostarà per la pressió alta.
4: I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida. Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Emissora que t'escolta.

ansat på nu FM'a. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades d'avui dijous 13 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. L'Ajuntament de Tordera executa l'enderrocament i el desnonament de la parada La Barraca al passeig fluvial. L'operació es va fer per via administrativa i de forma forçosa després que el propietari no hagi retirat l'estructura de domini públic de manera voluntària.
2: Justament Masmorra
3: es va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat, no ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
1: L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Mas Mora és l'única excepció amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra amb un resultat dins dels paràmetres establerts.
2: Justament Mas Mora està en la mateixa situació. Portem resultats analítiques per sota de paràmetre i enteníem que estava al caure, no?, la declaració d'apta dels pous de Mas Mora.
1: Últims dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tord de Festa Major 2026. El guanyador de la gimcana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat de l'etapa ibèrica. Balanç positiu de les festes d'estiu de Mas Mora, malgrat les suspensions puntuals. Més de 200 persones es van reunir al sopar popular i al concert de Descosmopolitans.
4: Molt bé. En resum, puc dir que, bueno, han sigut curtes, però s'han gaudit.
1: I l'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. El conjunt tordarenc disputarà 5 partits amistosos, mentre Cristian Romero perfila una plantilla que apostarà per la pressió alta.
5: I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida. Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha iniciat aquest passat dimecres 12 d'agost de 2026 els treballs per enderrocar i retirar definitivament la parada de mercat coneguda com la Barraca, ubicada a la zona del Passeig Fluvial i al Parc de l'Amistat. L'actuació s'executa per via administrativa de forma forçosa en no haver-hi hagut una intervenció voluntària per part de Rostisseria Lares TSL, l'empresa propietària. L'origen de la disputa remunta al setembre de 2022, quan la Junta de Govern Local va sancionar l'empresa amb la revocació de la llicència de venda al mercat dels diumenges, després que no s'acceptés el trasllat de la parada a una altra zona. Una mesura que sí que van adoptar altres parants arran de la reorganització post-temporal Glòria. Malgrat que la propietat ha dut el cas als tribunals, el juliol de 2025 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar la resolució municipal en exaurir-se tots els terminis i requeriments legals sense que la propietat hagi retirat les instal·lacions. El consistori ha donat compliment a l'acord de ple aprovat mesos enrere. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat el procés que s'està duent a terme sobre el terreny.
1: Que era el desnonament per via administrativa d'aquesta barraca. Arribem fins a aquest punt després de molts anys d'un tema que ha estat judicialitzat, que va iniciar-se el després del Glòria, quan es van revocar les llicències del mercat setmanal en aquest sector. Es van revocar en aquest sentit perquè no va acceptar el trasllat a altres zones, com va passar amb altres parades. Es va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat. No ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
0: Aquest procés de desnonament administratiu no contempla cap tipus d'indemnització per l'empresa sancionada, ja que la pèrdua de la llicència i de la possessió de l'espai ve derivada d'un incompliment i una sanció administrativa prèvia. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha declarat oficialment apta per al consum de boca l'aigua de la xarxa municipal de Tordera. La mesura aixeca les restriccions que hi havia vigents al municipi després de confirmar que els nivells de substàncies perfluoroalquilades es troben per sota el llindar màxim permès. L'única excepció és la urbanització de Masmora, on la restricció es manté encara a l'espera d'una tercera i darrera analítica. Fins que no s'aixequi aquesta mesura, Masmora es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors de PFAS estan per sota el límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades de la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat al vistiplau l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. Així mateix, el consistori ha tornat a instar l'Agència Catalana de l'Aigua a esbrinar el més aviat millor les causes i l'origen de la presència de PFAS a Tordera.

Després de l'èxit de les darreres edicions, l'Ajuntament de Tordera ha tornat a impulsar la divertida proposta de recerca en l'equip Troba el Tord, que encara oficialment aquest diumenge 16 d'agost. Queden ja només dos dies perquè els que vulguin participar-hi facin la inscripció. Els equips hauran de posar a prova el seu enginy i el seu coneixement sobre el territori per trobar la figura d'aquest ocell tan emblemàtic. El tord pot estar amagat en qualsevol punt dels 84 quilòmetres quadrats de superfície del municipi, tant en el nucli urbà com en l'entorn rural. Per ajudar els equips en la seva cerca, el consistori anirà publicant pistes diàries a través del seu perfil oficial d'Instagram. L'activitat té com a objectiu fomentar la diversió, el treball en equip i la competitivitat sana, alhora que convida a descobrir el patrimoni i paratges de Tordera. La figura que s'ha de trobar és una peça artesanal única feta de fusta pel torderenc Toni Ortega, artesà i membre de la Comissió de Festes. També aquí l'Ajuntament ha volgut agrair públicament la seva col·laboració. Per poder participar-hi cal complir els requisits següents: per començar a formar grups d'un màxim de 3 persones, també cal omplir el formulari habilitat al web de municipaltordera.cat fins al 15 d'agost. L'equip, també més ràpid en trobar el tord, haurà de guardar la figura amb cura, enviar un missatge privat a l'Instagram de l'Ajuntament i llavors serà premiat amb un sopar al restaurant La Tapa Ibèrica.

0: L'associació Units per Mas Mora fa un balanç molt positiu de les seves festes d'estiu celebrades el passat cada setmana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera. Després que l'any passat la festivitat es veiés afectada per la pluja enguany, els veïns i veïnes de l'urbanització han pogut refer-se i gaudir d'un programa concentrat, tot i que algunes modificacions d'última hora provocades per la calor i la falta de participació en certes activitats. El plat fort del cap de setmana es va viure durant la jornada de dissabte a la nit. El sopar popular va aconseguir reunir entre 200 i 250 persones, que van omplir la pista per compartir un àpat de germanor. La ballada, que va continuar amb l'actuació en directe del grup The Cosmopolitans, que va fer ballar el públic amb èxits de la música dels anys 80 i 90, seguit d'una sessió del DJ resident de l'entitat. El vicepresident d'Units de Mas Mora, Òscar Monroy, valora de forma molt positiva el desenvolupament de la festa.
1: Llàstima que vam haver de suspendre les activitats per nens per falta de participació, teníem poca participació i vam haver de suspendre alguna cosa. Pel que fa al sopar, doncs finalment van venir unes 200-250 persones. El concert va estar molt bé, va agradar molt, música dels 80, dels 90, i després vam tenir el nostre DJ de l'associació i molt bé. En resum, et puc dir que han sigut curtes, però s'han gaudit.
0: La valoració global de la comissió és satisfactòria, havent aconseguit recuperar l'esperit festiu a la urbanització després de l'anul·lació de l'edició anterior.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera ja té el full de ruta marcat per preparar l'esperat debut del grup 4 a Preferent, després de conèixer la seva nova realitat competitiva marcada per una lliga amb 11 equips ascendits i 3 de descendits de divisió d'honor. L'equip ha dissenyat una pretemporada exigent de 5 partits que servirà per posar a prova la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. La pilota començarà a rodar el proper dijous 29 d'agost, on els tordarencs rebran la primera gran prova de foc davant el Marina Pou Sabadell, conjunt de primera catalana, categoria inferior a Preferent. El cap de setmana del 5 i 6 de setembre, l'equip es veurà les cares amb el Vilafant, equip de Preferent, i el 12 i 13 de setembre l'Atlètic s'enfrontarà a l'escola Pia Mataró, també equip de primera catalana. Els dos últims de duel seran contra equips que es troben a la Lliga, com els joves de Vidreres i el futbol sala Hostalriquenc, el cap de setmana del 19 i 20 i 26 6 i 27 de setembre, respectivament. Fem un cop d'ull al cel avui dijous sense canvis importants en una situació meteorològica que estarà dominada pel sol a tot Tordera, això sí, amb teranyines de núvols alts que apareixeran durant la tarda. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures es mantindran sense canvis, amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i màximes que oscilaran entre els 30 i 33 graus.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent durant les properes hores a l'Alt Urgell, al Solsonès i al Berguedà. Segons el servei, el grau de perill és màxim, amb una escala de 6 sobre 6. Les tempestes en aquesta zona poden incloure pedra superior a 2 centímetres, vents superiors a 90 km per hora i esclafits o tornados. Des de Protecció Civil es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'exterior. Tot i que les alertes de cara aquests dies estan centrades en la calor intensa i el perill elevat per incendis forestals, els temporals que afecten també el Pirineu i el Prepirineu poden tenir protagonisme durant la tarda d'aquest dijous per la seva intensitat. I el govern de Colòmbia ha confirmat ja 273 morts, més de 3.800 ferits i 377 persones desaparegudes després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país fa 2 dies. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol també ha informat de la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat i ha reduït de 75 a 12 els espanyols que encara no han pogut ser localitzats. El sisme ha causat importants danys materials, amb més de 12.500 habitatges destruïts i prop de 75.000 afectats, a més de desperfectes greus en 2 aeroports. Els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa i distribuint ajuda a les zones més afectades. La Generalitat ha assegurat que de moment no té constància de cap ferits entre els prop de 7.800 catalans residents a Colòmbia. I a Barcelona, a prop del carrer Alzina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet, ITV ni assegurança. A dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros que van poder ser retornats posteriorment a un establiment proper. Una persona va quedar detinguda per requeriment policial i 4 investigades per furt, així com un delicte contra la seguretat viària. També a Barcelona, els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat aquest dijous a la zona barcelonina de Nou Barris per un nou tiroteig. L'avís es va emetre poc abans de la 1 de la matinada d'aquest dijous i tot apunta que es van efectuar diversos trets al carrer Riells. La unitat d'investigació de la comissaria del districte de Nou Barris s'ha fet càrrec del cas per mirar d'aclarir els fets. Tot i que no consten ferits ni detinguts, aquesta zona s'investiga amb especial detall, ja que el passat diumenge 9 d'agost es va produir una situació similar, també de matinada i sense ferits. I un breu apunt per acabar, la Generalitat ha confirmat aquest dijous 4 nous casos de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei, 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bona tarda, bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dijous, 13 d'agost. Què, com esteu? Com esteu després d'aquest eclipse, eh? El va poder gaudir? Sí que aquí a Tordera no es va poder veure, però si vau anar fora, de ben segur que vau poder gaudir d'una meravella que d'aquí es repetirà, d'aquí 180 anys, eh? Nosaltres ja comencem a entrar en temari. A tan bon punt són les 8 i 3 del vespre. La banqueta d'estiu està a punt de començar. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc o el que més us agradi i atenció, que això ja va endavant.

Vinga, nosaltres anem entrant en sumari i per fer-ho, primer de tot, us he de demanar disculpes perquè ahir vau escoltar el programa que es va emetre el dimarts, aquesta xerrada amb Xan Torrent, amb gent de bàsquet, on xerràvem una mica sobre tot el tema de fitxatges i com està el bàsquet Girona i l'Espart Girona doncs, per enfrontar aquesta nova temporada que ja han sortit els calendaris. I ahir no vau poder escoltar aquesta secció amb en Pau Serrano, doncs on analitzem, perdoneu, tot el tema del mercat en clau futbolístic. Vam parlar de Rodri, vam parlar de Ferran Torres, vam parlar de Julián Álvarez. I és que avui podreu escoltar-lo, avui escoltarem el programa d'ahir, però no patiu, que no us quedareu sense continguts, perquè és d'allò ben interessant, per sort o per desgràcia. No hi ha hagut més cosetes noves que haguem d'actualitzar. Una sí, que us la comentaré el vespre, perquè és amb la que acabem. És amb la que acabem la secció amb en Pau Serrano. Dit això, anem a donar la benvinguda, ara sí que sí, a l'actualitat del dia d'avui i no deixar-me, abans de tot, que demà acabarem amb una tertúlia ben especial la setmana, una tertúlia també parlant del Mercato.

0: Entrem de ple en l'actualitat torderenca, parlem de futbol sala, parlem de l'Atlètic Club Tordera, que defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a la categoria preferent. El conjunt torderenc disputarà 5 partits amistosos, mentre Cristian Romero perfila una plantilla que apostarà per la pressió alta. L'Atlètic Club Tordera ja té el full de ruta marcat per preparar l'esperat debut al grup 4 de preferent. Després de conèixer la seva nova realitat competitiva marcada amb una lliga on 11 equips ascendits i 3 de descendits de divisió d'honor, l'equip ha dissenyat una pretemporada exigent de 5 partits que servirà per posar a prova la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. La pilota començarà a rodar el proper dijous 29 d'agost, on els torderencs rebran la gran prova de foc davant del Marina Pou Sabadell, conjunt de primera catalana, una categoria inferior a preferent. El cap de setmana del 5 i el 6, l'equip es veurà a les cares amb el Vilafant, també un equip de preferent. A l'11 i el 12 de setembre, aquell cap de setmana, l'Atlètic s'enfrontarà a l'Escola Pia Mataró, equip de primera catalana. Els dos últims duels seran contra equips que es troben a la mateixa lliga, com els joves de Vidreres, que ja coneix l'equip tordereny, i el futsal hostalriquenc, els caps de setmana del 19 i 20 i 26 i 27 de setembre, respectivament. Amb aquests duels seran fonamentals perquè el nou entrenador, Cristian Romero, pugui implementar el seu nou model de joc. Tal com explicava recentment a una entrevista a la banqueta d'estiu, Romero vol aprofitar la pretemporada per construir un equip valent, amb pilota i que aposti per una pressió alta per asfixiar el rival. Per aconseguir aquest nivell d'intensitat, el club segueix immers en entrenaments de portes obertes amb l'objectiu de confeccionar una plantilla llarga de 15 fitxes per poder assegurar rotacions constants i fer front a l'exigència de la categoria.
1: I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida. Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions. I el tema pues, que tot handicap de club d'aquestes categories tenen, que és la rotació pues, dels nois que tenen pues, la seva pròpia vida i les seves feines, no?
0: Romero ha confirmat que la intenció és mantenir el bloc de la temporada passada, però ha avançat que hi haurà un parell de fitxatges tancats que es faran oficials pròximament. Amb aquest exigent calendari, el club tordereny buscarà esperar els entrenaments i ara els minuts de joc per arribar en òptimes condicions a la primera jornada. Tot i que encara no s'han fet oficial el calendari definitiu, s'espera que la Lliga doni tret de sortida entre l'últim cap de setmana de setembre i el primer d'octubre.

Vinga, va, i un cop actualitzats a l'actualitat tordarenca, és hora de passar a l'àmbit general per també introduir el contingut del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Anem a començar amb aquesta actualitat també general. Parlem d'aquest fitxatge que pot ser un de les estrelles del Futbol Club Barcelona la propera temporada. Parlem de Rodri. I és que el City no cedeix i pressiona el Barça perquè apugi l'oferta. Hi ha un nou obstacle pel Barça i és que el City reclama més diners. Els 60 milions per Rodri encara no convencen. Les negociacions entre el Barça i el Manchester City pel traspàs de Rodri continuen el seu curs. Tot i que Hansi Flick voldria poder comptar amb la pilota d'or del 2024 el més aviat possible, l'operació segueix el seu ritme. Les converses entre el Barça i el Manchester City continuen obertes, però l'acord encara no s'ha tancat. Tot i que la segona proposta blaugrana s'ha situat al voltant dels 60 milions d'euros fixes més variables, el club anglès considera insuficient aquesta quantitat i continua pressionant perquè l'oferta augmenti. Les posicions entre les dues entitats s'han acostat en els últims dies, però el City manté unes exigències econòmiques superiors i no té pressa per desbloquejar l'operació. Per això, les negociacions continuen actives mentre el Barça busca una fórmula que permeti satisfer les demandes del conjunt anglès sense comprometre els seus marges econòmics. Algunes fonts, com el diari Ara, indiquen que el Barça estaria oferint en aquest moment entre 55 milions d'euros fixos més 5 en variables de fàcil compliment i 5 més en variables que dependrien del rendiment del jugador a l'equip blaugrana. Per tant, seria un global de 65 milions d'euros més 10 a 65 milions d'euros fixes. Mentrestant, Fabrizio Romano ja parla de 60 milions d'euros fixes més una quantitat no especificada en variables. Amb el mercat avançant i la data d'incorporació de Rodri cada cop més a prop, les pròximes hores poden ser decisives per comprovar si el club blaugrana fa un altre pas endavant o si les converses s'allarguen uns dies més. En qualsevol cas, el jugador s'hauria d'incorporar divendres, és a dir, demà, a la disciplina de l'equip, i és una incògnita, ara per ara, saber si acabarà presentant o si estarà tot resolt o ben encarrilat abans. I una situació similar a la que viu Ferran Torres, que ja porta dos dies sense assistir als entrenaments pel permís de Hansi Flick.

Anem a continuar a parlar-vos d'una altra sorpresa, i és que, en aquest cas, sorpresa als Països Baixos, perquè Xavi Hernández és el nou seleccionador. La Federació dels Països Baixos ha fet oficial el fitxatge de l'ex blaugrana. Diuen que la història és cíclica i en aquest cas s'ha complert. Xavi Hernández agafa la banqueta de la selecció neerlandesa fins al 2030 i així ho ha comunicat la Federació dels Països Baixos. El català torna a agafar el relleu de Ronald Koeman, el mateix que va deixar l'any 2021 al Barça. Koeman va decidir no renovar el contracte com a seleccionador després del Mundial. I després d'unes setmanes de negociacions molt discretes amb Xavi, aquest dimecres han arribat a un acord. Han passat gairebé 50 anys perquè la banqueta Orange hi hagi un estranger. L'últim va ser l'austríac Ernst Happel, en el 1978. L'ex-laurana comença una nova aventura, ara vinculat a una selecció. La seva experiència, en aquest cas, es limita a la seva estada a l'Al-Sadd i després al 2021 fins al 2024 al Barça, on va guanyar una Lliga i la Supercopa d'Espanya. En aquests anys s'ha parlat molt de la seva tornada com a entrenador de diferents grans equips europeus, però no se n'ha fet efectius fins ara. Xavi s'estrenarà el 24 de setembre a la Lliga de les Nacions contra Alemanya. I ell mateix s'ha pronunciat en el comunicat oficial de la selecció neerlandesa, dient: «Considero un gran honor convertir-me en seleccionador nacional dels Països Baixos. Com a jugador del planter del Barça i amb una forta influència de Johan Cruyff i Rinus Michels, entre d'altres, sento una connexió especial amb el futbol neerlandès. Es podria dir que sóc una mica fill del futbol neerlandès». Altres grans entrenadors, especialment com Luis Van Gaal, amb qui vaig debutar al Barça, i Frank Rijkaard, també van ocupar un paper important en la meva formació, com a jugador i com a entrenador.

I per acabar amb aquesta actualitat general, anem a dir una novetat a la Lliga, i és que estrena una pilota recargable, la nova tecnologia que ajudarà els àrbitres. I és que aquesta nova temporada s'estrenarà una pilota amb xip que ajudarà els àrbitres a prendre decisions més precises durant els partits. Continuen les novetats de cara a la nova temporada de la Lliga. Si el CTA ja va anunciar els canvis del reglament arbitral per al nou curs, ara és el torn d'una de les grans protagonistes, la pilota. Del joc, és a dir, la pilota. En aquesta temporada incorporarà una important novetat tecnològica, de moment només a primera divisió. La Lliga segueix els passos de la pilota del Mundial 2026 i estrenarà aquesta temporada una pilota molt més sofisticada i amb més tecnologia. Els jugadors deixaran enrere el model tradicional per jugar amb una pilota que incorpora noves eines pensades també per ajudar a l'arbitratge. Segons ha explicat a Kinexon, l'empresa responsable de desenvolupar aquesta tecnologia, el nou model incorpora un sensor de només 15 grams equipat en un acceleròmetre i un giroscopi que registren cada toc i moviment de la pilota sense alterar-ne ni la trajectòria ni el comportament. Amb aquesta implementació, la Lliga es converteix en la primera gran lliga domèstica del món en incorporar aquesta tecnologia. A diferència de qualsevol altra pilota, aquesta s'ha de carregar. Necessita 90 minuts de càrrega per oferir unes 5 hores d'autonomia i cada estadi disposarà d'estacions específiques per mantenir a punt les 20 pilotes amb sensor de cada club. En cada partit n'entraran en joc 14, distribuïdes en suports al voltant del camp. El sistema es completa amb una xarxa d'unes 12 antenes que rebran fins a 560 senyals per seguir aquesta pilota. Les dades se sincronitzaran amb les càmeres del VAR per identificar el moviment exacte de cada toc i ajuda els àrbitres en accions com els fores de xoc, les mans o els dobles tocs en penal. I en quins casos ajudarà aquesta tecnologia als àrbitres? Doncs, primer de tot, a les disputes de l'espai amb possibles fora de joc, com comentava. El xip permetrà detectar tocs intermedis que poden canviar la decisió final, com el gol anul·lat en el gol de Croàcia-Portugal en l'últim Mundial. També les mans invisibles ajudarà a identificar possibles contactes punibles dins l'àrea quan no hi hagi una evidència clara de que la pilota hagi tocat la mà. També, en moment exacte, en entrades i disputes al límit, permetrà saber si el jugador ha tocat primer la pilota abans del contacte, una dada clau per determinar la punibilitat de l'acció. També les pilotes dividides i les accions simultànies ajudarà a determinar si correspon assenyalar córner o servei de porteria. La normativa només permet corregir quan s'ha assenyalat un córner de manera incorrecta, però no a la inversa. Doble toc en penals i altres accions de pilota aturada. El sistema també permetrà detectar si el jugador toca dues vegades la pilota abans d'un llançament.

0: Vinga, ara sí que sí, llegida aquesta actualitat de mitjana. Ara anem a donar pas als continguts el dia d'avui. Parlant del mercat, amb en Pau Serrano, parlarem de Rodri, parlarem de Julián Álvarez, parlarem de Ferran Torres i també de les coses que ja s'han fet oficials i d'alguns hiurigous de Fabrizio Romano que deuen estar a punt de Carmel per fer-se oficials. I compte, perquè tot això, tot i parlar-ho avui, demà amb una tertúlia sabrem les opinions dels diferents tertulians que tindrem per aquí. De bo que hi haurà diversitat d'opinions en aquests fitxatges, sobretot en termes blaugranes. Vinga, va, nosaltres fem aquesta passeta al costat, donem pas a en Pau Serrano. Vinga, va, som-hi!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera.
2: Ho canviarem tot, que avui...
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

0: Vinga, va, anem a entrar en matèria, anem a conèixer tot aquest fum, tots els fitxatges d'última hora. En Pau Serrano, bona tarda, bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi, jo com sempre estic molt bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del mercat.
0: Ja estàs preparat també per l'eclipsi d'avui?
1: Sí, eh? Ja, sí? Amb ganes.
0: Tens les ulleres... Et quedaràs per aquí a veure'l?
1: Sí, aniré a l'ermita de Sant Pere.
0: Ah, mira, els meus pares crec que també aniran per allà, eh? Jo
1: ja,
0: crec que els podràs
1: ja
0: veure.
1: Ja els veurem.
0: Tens ganes? Perquè, ostres, és algo que no... Bueno...
1: No és comú que passi.
0: No, clar, clar.
1: No n'havia vist mai cap, però sí.
0: Amb ganes, eh?
1: Sí,
0: posa
1: sí.
0: Les ulleres, això sí, eh? Ja he recordat que les ulleres són ben importants, eh?
1: Sí.
0: Jo me les he provat a casa i te les has provat?
1: Sí.
0: No es veu absolutament
1: exacte.
0: Res. No,
1: sí, si entenc... no mires a la llum...
0: Exacte. No, i a la llum jo tampoc ho veia, eh? Vull dir, déu-n'hi-do la potència que haurà de tapar jo en el sol.
1: Sí, sí.
0: Va, anem a parlar dels fitxatges d'última hora, perquè, ostres, aquesta setmana també era una setmana molt important per fitxatges com el de Ferran pel PSG que s'està cuinant, com el de Rodri que, pel Barça, com també el de la situació de Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid. Suposo que seran tres temes que avui tocarem també.
1: Sí, de fet, el Barça i el Madrid són els que més surten avui.
0: Què més tenim a part d'aquestes tres bombes?
1: Doncs bé, també podríem parlar del fitxatge de Thiago Almada per River mateix.
0: Mira.
1: O si no, també confirmar els últims here we goes que ens ha donat Fabrizio Romano.
0: Doncs Pau, anem a començar, anem a entrar en temari i explica'ns què ens portes avui i anem a començar a parlar sobre el primer.
1: Comencem amb l'As, que ens diu: Rodri dona permís al Barça per negociar amb el Manchester City. Segons l'As, Rodri ha donat autorització al Futbol Club Barcelona per iniciar converses amb el Manchester City per estudiar el seu possible fitxatge. El migcampista espanyol encara té un any de contracte, però ha refusat les propostes de renovació del club anglès. El Barça segueix molt atent a la situació i considera que l'estil de joc de l'equip encaixa perfectament amb les característiques del jugador. De moment, el Barça va oferir una segona oferta de 60 milions el dimarts després que el Manchester City li refusés l'oferta de 45.
0: Arribarà Vinguet, no? O sigui, acabarà Vinguet, no?
1: Jo confio que sí, Rodri sí, Julián potser no, però ell sí.
0: Jo, Rodri, ho estic visquent amb molta calma. Crec que és algo que acabarà caient sí o sí.
1: Sí.
0: El Barça ja fa temps que està negociant amb el City. Va presentar una primera oferta, òbviament, baixa, de 45. És el que havia de fer. I ara estan negociant. Abans hi ha una notícia també d'aquest tema. I és que, ostres, diuen, no hi ha fons oficials, però diuen que potser és una primera, la segona oferta és d'uns 55 milions d'euros, 5 en variables que són més fàcils d'aconseguir i 5 variables que també podrien arribar a aconseguir-se. Per tant, estaríem parlant d'uns 65 milions d'euros.
1: Sí.
0: Alguns diuen que hi ha una tercera oferta ara del Barça cap al City de 60 milions d'euros i una quantitat no especificada de variables. Ostres, jo crec que acabarà anant amb això, eh? Jo crec que entre 60 i 70 milions acabarà arribant l'acord. I sí que és veritat que divendres Rodri s'havia d'anar a entrenar, bueno, ha d'anar a entrenar amb el City. Veurem si la situació està resolta abans o si anirà a entrenar o bé, no anirà a entrenar com bé ha passat amb Ferran Torres.
1: Sí, veurem què passa. Continuem amb el fitxatge de Rodri, però en aquest cas amb el Marca, que explica que les negociacions entre el Barça i el Manchester City s'han complicat per les diferències econòmiques. El club anglès demanaria com a mínim 70 milions d'euros, mentre que el Barça de moment no vol arribar a aquesta xifra. Deco i Hugo Viana, directors esportius dels dos clubs, tenen previst parlar per intentar desbloquejar la situació. Les variables podrien tenir un paper important per aconseguir que l'operació sigui viable pel Futbol Club Barcelona. És el que estan parlant ara, una operació que ronda els 70 milions d'euros i que ara el Barça n'ha ofert entre 60 i 65, depenent dels variables. Veurem com acaba aquesta situació. És el que hem dit, Rodri segurament acabarà fitxant pel Barça, és el que creiem, però et diré que jo, fins que no veig a Rodri entrenant a la ciutat esportiva, no em crec res.
0: Jo t'he de dir que el que no em crec és que s'hagin complicat les negociacions. I més venint d'un diari com és
1: el Marca.
0: Tots sabem el motiu i no fa falta explicar-ho. És simplement tempos de negociacions entre dos clubs. Un club que el vol no t'acceptaran una primera oferta. Òbviament, has de tirar-lo baix perquè ells et diguin que no, pujar amb l'oferta i anar pujant de mica en mica i ells també anar rebaixant els diners que pretenien doncs, aconseguir en un principi. Crec que són tempos que s'estan seguint bé, no s'ha d'anar a empreses i que acabarà vinguent. Queda marcat. Rodri ha dit que no renovava el contracte. prefereixen que deixi caixa abans que marxi gratis. Per tant, és una de les coses que afluixarà una mica el mercat. És que és un cas molt similar al de Ferran Torres. Vull dir, acaba contracte, vol marxar, ok, marxa, negociem, però no el deixarem marxar per qualsevol preu. Per tant, aquí els dos equips han de negociar i amb aquest cas de Rodri, jo estic convençut de que acabarà vinguent. El compto ja per l'any que ve, el tinc jo crec que bastant coll avall de que vindrà,
1: Jo també confio que acabi venint. I acabem amb les notícies de Rodri, amb Relevo, que ens diu... El Barça situa Rodri com un dels grans protagonistes del mercat. El migcampista és un dels objectius del Barça i la situació ha avançat durant els últims dies. El gran obstacle continua sent el Manchester City, que ha decidit si accepta negociar el traspàs i per quina quantitat. Per tant, encara que la voluntat del jugador sigui important, l'operació no està tancada. Aquí és també el que estàvem parlant abans. Marca, un diari que ja coneixem que els colors blaugranes no són els seus preferits. Relevo també està dient això, que el City els està complicant, que volen més diners. No, Rodri vol venir al Barça. El Futbol Club Barcelona i el Manchester City estan negociant, al final acabarà vinguent.
0: És el madridisme sociològic, això.
1: Exacte.
0: Això és completament el madridisme sociològic, del simple fet de fer creure i treure el relat de que s'estan complicant, sí, que no sé què, i al final acabaran traient una notícia de... doncs tot ha anat bé, vinga, fitxa, perquè ja haurà sigut oficial.
1: Clar.
0: Per mi és desestabilitzar una mica la confiança dels culers i també la del propi entorn dels futbolistes que puguin llegir aquestes notícies. Ja ho heu dit, estic molt calmat amb aquesta situació de Rodri, crec que acabarà vinguent, i tot i que sí que és veritat que no per mi de les posicions que s'havien de reforçar era la que menys es necessitava reforçar. Potser, vull dir, no calia gaire aquest fitxatge, però òbviament Rodri és un autèntic jugadoràs que pot donar molt, és un jugador amb experiència, que és el que demanava Flick també, per tant, va bé. Però de tots els fitxatges que havies de fer, potser la migcampista era la que menys se requeria, però és una oportunitat de mercat clara que has de saber acceptar.
1: Aquí penso el mateix que tu, que potser Rodri no feia falta, però si tens l'oportunitat de fitxar-lo i per menys de 80 milions siguent pilota d'or del Mundial, que hagi guanyat el Mundial mateix i siguent el jugador que Rodri pots aprofitar. També diuen que li pot aportar més joc a Marc Bernal, li pot aportar més coneixements de futbol, per dir-ho així d'una manera. Això pot ajudar el Barça, però bueno, això és el que diuen també tots els culers. Veurem què passa.
0: De fet, has tret el nom de Marc Bernal i avui hi ha hagut una cumbre, en aquest cas amb els agents de Marc Bernal, amb Deco i Hansi Flick. Jo també ho puc entendre, òbviament, arriba doncs a Rodri, això vol dir que frenarà una mica els minuts de Marc Bernal. Marc Bernal té 19 anys, calma, jo crec que tot l'entorn i totes aquestes notícies fan que els seus agents i digui ei, no jugaré, m'he de buscar una sortida. Calma, té 19 anys, Rodri, que li queden 3 anys, tindrà 22 anys Marc Bernal, crec que és una peça fonamental en el Barça, que ha de saber tenir la paciència, això per començar, i també que, ostres, Rodri t'aportarà tanta experiència i tants coneixements que anirà perfecte tenir un jugador com ell que et pugui ensenyar, i a més juguen a la mateixa posició. Podrà rotar molt, hi haurà moltes rotacions al mig del camp, sabem que la temporada és molt llarga i que quan arriba març-abril, que és on s'acaba de decidir tot, hi ha les lesions, hi ha problemes físics, doncs calma't. Quants més jugadors hi hagin, més competitivitat hi haurà, més bons seran tots els jugadors perquè s'esforçaran, i quan hi hagi lesions, més solucions i tindrà la plantilla Flick. Per tant, crec que és una cosa que no s'ha de tenir pressa. Marc Bernal és molt jove, pot aportar molt, i crec que també ha de saber tenir aquesta paciència per aguantar i també veure Rodri no com una amenaça,

0: És a dir, que d'aquí unes hores donarà el Here We Go, que no, serà... Però,
1: o sigui, donar el Here We Go aquí és el tuit fàcil. Òbviament, si a Hansi Flick li ha donat el permís per no reincorporar-se, vol
0: serà
1: dir que acabarà sortint.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, no, és de sumar 2+2. Per mi aquest Here We Go no té gràcia. Vull dir, al final ja es sabia. Quan l'entrenador diu, no vinguis a entrenar, tranqui, que acabaràs marxant... Perquè aquest Virgo, quan ja saps això, ja no té gaire sentit. Si ho hagués ficat abans, mira, et dic, ostres, mira, s'ha avançat. O ho va ficar després, quan ja sabia que li havia donat que li havia donat el permís Hansi Flick per no venir a l'entrenament, vol dir que s'està tancant les ofertes. Es parlava d'uns 50 més 5 en variables, d'uns 45 més 5, uns 50, 55 milions al final. Recuperes gairebé tota la inversió que vas fer en el 2021, quan en l'hivern del 2021, quan va venir del City per 55 milions. Per tant, bueno, mira, acabes traient, a més de... pots reincorporar també milions, alliberes fair play, pots fer més ofertes. Per tant, va bé que el Barça vagi venent. En aquest mercat crec que el Barça... en general, ho faig un parèntesis, el Barça no sap vendre.
0: És veritat.
1: I en aquest mercat, bueno, està sapiguent desfer-se d'alguns jugadors. Veurem si quants milions acaba deixant i si hi haurà més sortides, que jo crec que sí.
0: Sí, jo també ho crec. Continuem amb l'esport, continuem amb Ferran Torres, que ens diuen el PSC ja té llum verda per fitxar Ferran Torres. En aquest cas, l'esport és la font de la informació, però l'ha contrastada amb el seguiment del mercat. Segons la informació recollida per fitxatges.com, citant Esport, el Paris Saint-Germain ja hauria rebut llum verda del Barça per avançar en el traspàs de Ferran Torres. La sortida del davanter està relacionada amb les negociacions que mantenen els dos clubs. Tot i això, cal diferenciar entre tenir permís per negociar i tenir el fitxatge tancat. L'acord definitiu entre el Barça i el Paris encara depèn de les condicions econòmiques. Això de les condicions econòmiques, la veritat, no ho entenc gaire. El Paris Saint-Germain és el club més ric del món, basa, crec.
1: Sí, però vull dir, jo també entenc, vull dir, tot i que tinguis molts diners, no fitxaràs a Ferran per 100 milions.
0: Sí, això és veritat.
1: M'entens?
0: Sí.
1: I faràs el mateix que fa tots els clubs, tirar la baixa, que et diguin que no, te la pujaran, tu diràs que sí que no i aniràs negociant. Jo crec que el Barça la primera intenció que tenia és intentar recuperar aquests milions que vas fer per ell el 2021, però bueno, si no es poden recuperar, vull dir, ja fa anys, també la situació econòmica ha millorat molt, vull dir, no passa res, no? Si no és complet, però crec que és una oportunitat de mercat també vendre l'ara, perquè jo crec que, a més, se li acaba el contracte, no volia renovar, i ve també una mica inflat, ve crescut per el gol que va marcar a la final del Mundial, que ho puc entendre, que qualsevol de nosaltres, siguem sincers, marquem un gol a la final del Mundial i també ens creixem. Vull dir, cap problema, per això, però sí que és veritat que això també li infla el valor de mercat i potser s'ha cregut més del que és. També ho has de saber aprofitar com a club, de dir, mira, doncs ara li podem treure una mica més perquè tothom parla de Ferran i això també va posant els calés. Jo crec que a veure si es pogués acabar tancant, jo crec que d'aquí a finals d'aquesta setmana, en principi, això jo crec que ja hauria d'estar més que tancat i oficialitzat.
0: Sí, la veritat, jo crec que fins i tot demà es pot oficialitzar, no m'estranyaria. Continuem amb Sporting News, que ens diu el mercat del Real Madrid continua en moviment. Sporting News ha actualitzat aquesta setmana la situació del mercat del Real Madrid. El club blanc continua treballant en la seva plantilla per la temporada 2026-2027, mentre es van confirmant moviments i renovacions. El mitjà també recull les principals informacions i rumors que envolten el conjunt madridista en un mercat en què el Barça i el Madrid tornen a ser protagonistes. Aquí, bàsicament, el que era la notícia era sobre el fitxatge de Yann Diamandé, que no sabia si era per 120, em sembla que era, o 140.
1: 140.
0: 140, al final sí, ja s'ha confirmat. Mm-hmm. Clar, aquí era el que desconeixíem, quants milions havien pagat, els variables i tal. Són coses que depenen quan puguis pagar.
1: En aquest tema, l'altre dia em van sortir notícies i vídeos que, clar, en principi té 19 anys.
0: Clar.
1: Ja en Diomandé.
0: Sí.
1: Em van sortir vídeos de seus, de quan era petit... ho sento molt, no té 19 anys, en té 25 o 26 mínim.
0: Per què?
1: És que t'he de buscar les fotografies, però té una samarreta de Cristiano a l'última temporada de l'United.
0: Sí.
1: Que això, no, ostres, és que no me'n recordo quin any era, això m'ho deia un vídeo, que era la temporada X, que aquesta, si tingués 19 anys ara, en aquella edat tenia 6 mesos.

0: mesos. I caminava, estava dret, vull dir, feia primària segur, m'entens?
1: Sí.
0: Després té una altra foto de quan Lamine en principi tenia 12, ell havia de tenir 12 també, perquè ara diuen que és la mateixa edat que Lamine.
1: Sí.
0: Compares les dues fotos, i en Diomandé estava a les inferiors de l'United, gairebé m'ha dit el que em medeix ara, m'entens? Crec que són d'aquests jugadors que també amagues l'edat. Estic seguríssim que no té 19 anys, però seguríssim, i també això es veurà, vull dir, a saber fins quan aguanta. Quan en principi jo crec que per arribar als 30, mira, jo crec que li dono 4 o 5 anys.
1: Això és com el que va passar amb el fitxatge de Moukoko pel Dortmund, que em sembla que ara no sé si en té 20 o 19, però que n'hauria de tenir, sí, 24 o 23 per allà.
0: No, és que és molt heavy, és molt heavy.
1: Sí.
0: També amagar aquesta edat. Mira, o sigui, ara jo te l'ensenyaré per aquí, ¿vale? Però vull dir, podeu buscar a les xarxes socials, ja en diuen d'edat, una foto amb la samarreta... Ah, no era de l'United, era del Chelsea, el 2013... Si té ara 19 anys, volia dir que el 2016 tenia 6 anys. Tu l'estàs veient aquí, amb 6 anys?
1: Home, amb 6 anys crec que té més cara de 16.
0: Eh? 6 anys a cada cama. O sigui, déu-n'hi-do. Per tant, bueno, cosetes que van amagant. Així que jo no sé si acabarà sortint a la llum o no, però sí que és veritat que això amb el temps s'acabarà sabent, perquè si té 19 anys, possiblement s'acabi retirant potser en 26.
1: Clar.
0: Perquè en realitat en tindrà 30 i pico.
1: Sí, sí.
0: Entens? És un tema que ostres, bueno, no sé fins a quin punt també és legal, no?, enganyar amb l'edat. Bueno, és un tema que ja veurem. Ja veurem si algú li interessa investigar, i et dic jo que no, però amb el temps, amb el pas dels anys es veurà.
1: Déu-n'hi-do. Continuem amb les que en aquest cas deixem de banda el Barça i el Madrid i parlem per l'Atlètic, que ens diu Thiago Almada deixa l'Atlètic i fitxa per River Plate. Es informa que Thiago Almada deixarà l'Atlètic de Madrid i torna a Argentina per jugar a River. El migcampista ofensiu posa així punt i final a la seva etapa a Madrid només un any després d'haver-hi arribat. El traspàs supera els 20 milions d'euros, convertint-se en una de les operacions més importants de la història del club argentí. Bé, aquí ja sap el tema de la diferència de diners que hi ha entre una lliga i una altra, com és, per exemple, la Premier i la Lliga Espanyola, que hi ha molta diferència econòmica. La Lliga Argentina i la Lliga Espanyola pot passar el mateix, però bueno. Seguint amb el cas del fitxatge, la veritat, a River no el segueixo gaire, no sé com juguen, la veritat. No et sabria dir si és un bon fitxatge o no, però bueno, anem a veure com l'anirà aquesta temporada.
0: No, i al final, ostres, Thiago Almada, que feia poc també que havia fitxat per l'Atlètic de Madrid,
1: sí.
0: I no ha quallat, no ha tingut gaires minuts, tot i que amb la selecció argentina sí, i al final, bueno, buscar-li una sortida, tornes al teu país, 22 milions d'euros, no sé quant li va costar a l'Atlètic de Madrid, però bé, una sortida, vas agafant milions i a veure si desencalles una mica la sortida d'altres jugadors de l'equip.
1: Sí, i ara per acabar anem amb els últims here we goes així més importants que ens ha donat Fabrizio Romano. El primer és Vlahovic al Besiktas. Em sembla que Vlahovic acabava contracte.
0: No, ja està com a agent lliure.
1: Està com a agent lliure?
0: Sí.
1: Doncs mira, el podria haver fitxat al Barça com a davanter,
0: No. Per mi no em semblava un davanter per al
1: Barça.
0: Per al Barça, no, gens.
1: El here we go segon de Ferran al Paris Saint-Germain, és el que hem comentat abans, si ja sabia tot per què ho has dit. Uh-huh. El de Rogeri a l'Aston Villa, per 25 milions, em sembla que era, de l'Atlètic de Madrid cap a Anglaterra. El de Lukaku, el Fenerbahçe, que aquest no et diria que m'hagi sorprès. No sé si m'hauria de sorprendre, perquè Lukaku al final és un davanter que es mou molt per als equips, com Morata podria ser, però bueno, també té una edat ja. I Araujo, el Liverpool, que aquest no l'hem comentat, va ser un fitxatge molt inesperat.
0: Ara te l'anava a dir, una sessió d'Araujo, on el Liverpool es fa càrrec del 100% de la fitxa, que això també és molt bo, i a més amb una opció de compra de 55 milions d'euros, no obligatòria, clar, però si Araujo rendeix molt bé a la Premier, que crec que se l'assimila pel seu joc, un joc molt més físic a la Premier, doncs bueno, el Liverpool el pot fitxar. Ara amb l'entrenador espanyol Andoni Iraola, que ve del Bournemouth. Bueno, veurem com comença aquest Liverpool, que té moltes baixes en defensa i també ha volgut aquesta sessió d'Araujo. I jo crec que la sessió també és més pel Barça, de veure si pot recuperar el nivell.
1: Sí.
0: Perquè si, a més, el Liverpool paga la seva fitxa al 100%, és com ja vendre'l, però amb una sessió encara el pots arribar a recuperar si rendeix bé. Comentar la de Ruggeri, de l'Atlètic de Madrid, que se'n va, diuen que se'n va. Això permetria, doncs, que el Cuti Romero entrés a l'Atlètic de Madrid i diuen que és un dels propers fitxatges a la defensa de l'Atlètic de Madrid, potser també per suplir, i que això podria canviar una mica la formació jugant amb tres defenses i dos carrilers. Veurem com acaba tot, però amb aquests milions, sobretot, Pau, intentar alliberar Julián Álvarez,
1: clar, no? Sí, vindria molt bé que fitxés pel Barça, tot i que he estat sentint que el Barça també, quan Deco havia viatjat a Madrid, s'havia centrat en Lautaro Martínez.
0: No, sí, Lautaro Martínez ara és com el plan B,
1: sí.
0: Si Julián falla. La informació que diuen els diaris és que a Deco li ha dit als agents de Julián que la prioritat és Julián, que no parlarà de ningú més, però òbviament han de tantejar ofertes per si l'Atlètic de Madrid els hi fica la vida impossible i no el poden arribar a fitxar.
1: Clar.
0: Vull dir, al final també no pots perdre els ulls per un jugador. Per tant, veurem. Jo crec que és un tema que costarà. Es va reincorporar el dilluns als entrenaments. No hi havia ni Gilmarín ni Simeone en els entrenos, sí. I ja va fer enfadar a Julián. Avui ha parlat amb Simeone i diuen que ha sigut, bueno, de dir a Simeone que ell no podia fer res, que era algú de club. Veurem què va passant. Jo crec que serà, ja ho portem dient moltes setmanes, serà el culebró de l'estiu.
1: Sí, sí. No sé si tens alguna notícia d'última hora així que hagis revisat.
0: No, aquestes eren les cosetes que volia repassar, una mica Julián, també repassar una mica d'aquest fitxatge d'Araujo, bueno, aquesta sessió de l'Araujo cap al Liverpool, i en principi no tenim ninguna cosa més. L'única és que sona ara Xavi Hernández per la banqueta del Països Baixos, d'Holanda.
1: Ostres!
0: Veurem si acaba arribant o no. Pep Txabarria, el jugador de l'Elche però que és català, que a vegades havia sonat, doncs ha fitxat pel Chelsea.
1: Ah, sí?
0: Per tant, un Chelsea que té 45 jugadors a la plantilla.
1: Buah.
0: Per tant, també haurà de buidar-se.
1: Uau.
0: Pau, moltíssimes gràcies per estar aquí un dia més. Ens veiem la setmana vinent amb més cosetes. Per tant, estarem molt atents a aquest mercat de fitxatges i esperem que amb novetats. Moltes gràcies, Pau.
1: A tu, Jordi, ens veiem.

I arribem al punt final dels continguts del dia d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més. Espero que hagueu estat ben actualitzat després de xerrar amb en Pau Serrano de tots aquests rumors, de totes aquestes pel·lícules i de fums que de ben segur que de molts resoldran, segurament no de tots. Nosaltres ens veiem demà amb més i millor amb una tertúlia, també parlant del mercat de fitxatges per acabar aquesta setmana abans d'entrar en festa major. Desitjar-vos molt bona nit i ens veiem demà. Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130 278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
7: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'orquestra Salvatana. A les 7, audició de sardanes i cloenda del curset. I a partir de 9:45 de la nit, serenata i ball de nit amb la novetat del Ball del Fanalet. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
8: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la Festa Major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
12: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
7: Divendres 14 comença la Festa Major de Tordera. A les 8, el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament, amb la temàtica de pagesos i pageses. Seguidament, a les 10, hi haurà el correfoc infantil a la plaça de l'Església i la nit acabarà a 11:45 amb l'actuació de l'EK7 DJs.
9: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Mm. 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat aquest dijous que no existeix cap risc d'amenaça terrorista vinculat a l'entrada irregular de migrants a Ceuta el passat mes de juliol. Marlaska ha recordat que des de totes les instàncies s'està treballant per vigilar i monitoritzar totes les persones que han entrat i ha explicat que s'ha demanat autorització al Poder Judicial per poder expulsar immediatament aquelles que hagin entrat a Ceuta i que hagin comès algun delicte. El ministre, que ha destacat la col·laboració impecable del Marroc, ha assegurat que s'estan gestionant algunes peticions de protecció internacional dels qui han arribat, tot i que la immensa majoria dels migrants serà retornada perquè el gruix no té dret a acollir-se a mecanismes d'acollida o refugi. En matèria de xifres, Marlaska ha manifestat que ara mateix queden a Ceuta unes 5.000 persones de les que van entrar a finals de juliol i que encara no han sortit. D'altra banda, ha detallat que s'han localitzat i identificat prop de 1.900 migrants menors d'edat que es posaran a disposició de les autoritats perquè decideixin com acollir-los o tutelar-los. Precisament, el govern espanyol i les comunitats autònomes han confirmat la conferència sectorial de joventut i infància presidida per la ministra Cira Rego el pròxim 27 d'agost, durant la cita que servirà oficialment per parlar de l'entrega de 25 milions d'euros a Ceuta per atendre els menors arribats. Rego també demanarà mantenir un debat sobre l'atenció dels menors i la situació general a la ciutat autònoma. L'ordre del dia s'ha acordat en una comissió tècnica amb els directors generals d'infància de les comunitats. Canviem ara de tema, ja que els bombers de la Generalitat han viscut una tarda especialment moguda per diversos incendis de vegetació arreu del territori. A Begur, tres dotacions han treballat en un foc de restes vegetals a l'antiga pedrera de la zona de Sarriera, que no tenia recorregut ni amenaçava cap zona habitada. A Aigua, Múrcia, set dotacions terrestres i dos mitjans aeris treballant en un incendi en una zona de vinyes, camps, segats i canyà. A Monistrol de Montserrat també s'ha produït una actuació per un foc de vegetació al voral de la C-55, que ha quedat extingit. I a Girona també vuit dotacions terrestres treballen en un incendi en una zona forestal de la pujada dels Polvorins, que ha afectat pins i matollars, però que no ha causat afectacions en edificacions. La situació es produeix en un context d'intensa calor i elevat risc d'incendi forestal, que ha portat Protecció Civil a activar la prealerta del Pla d'Emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a diverses comarques de Tarragona. I un breu apunt per acabar, la Policia Municipal de Terrassa i la Policia Nacional van executar un nou dispositiu conjunt a l'estació de Terrassa Est. L'actuació va permetre identificar 17 persones, aixecar 4 actes pertinents de substàncies estupefaents i efectuar dues citacions relacionades amb situacions administratives irregulars en territori nacional. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat la importància d'oferir una resposta més eficaç davant les conductes delictives i atendre de manera més efectiva les necessitats del veïnat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Bona nit a tothom.
4: Xevi.
3: Anem ja per començar l'audició de sardanes d'aquest 7 d'agost del 2026. Aquesta audició és la número 657 de la nostra dansa. Aquesta vegada, aquesta nit, ens acompanyarà amb molt de gust per tots nosaltres la Cobla Mediterrània, que és ben acompanyada de tots nosaltres. La Cobla Mediterrània va ser fundada l'any 1979. Les sardanes, els balls concertistes i la música sinfònica per a cobla han format la base principal de la programació de les seves activitats. Els últims treballs de la cobla han estat enregistraments de sardanes i també de música per a cobla. Començarem doncs amb la primera sardana, que es diu Roses de l'Orull, d'en Joaquim Serra i Coromines. Joaquim Serra fou un compositor i pianista català, un dels més importants en la història de la música per a cobla, amb moltes sardanes considerades totes elles de gran qualitat. Ha estat definit com el compositor de la difícil senzillesa, amb les vostres notes justes i ni una més. Aquesta sardana, Roses del Gull, té un tiratge de 35 els curts, 85 els llargs i el salt és el 65. Cobla com vulgueu, endavant.

Barcelona Sardana de Castanyer. Té per nom a Montserrat Calpena, d'en Jordi Molina i Montbrillos. Jordi Molina és de Blanes. Té una extensa carrera musical. És compositor i intèrpret de tenora. Aquesta sardana la va dedicar a l'autorgarenca Montserrat Calpena. En Molina ha estat autor d'una setantena d'obres per a cobla. A l'any 2011 rebé el premi d'Agustí Bourguignon per la seva trajectòria com a intèrpret de tenor i compositor, per la recerca de noves sonoritats de l'instrument i per la internacionalització de la tenora, resultat de les seves propostes artístiques. I l'any 2013 el premi de l'excel·lència sardanística. La sardana que ara escoltarem a Montserrat Calpena, que per cert la Montserrat Calpena la tenim aquí, que sé que demà... Aquesta sardana tira 37 de curts per 89 de llargs i a les sales el 74. Cobla com vulgueu, endavant.

Thank you.

que és la sardana Cabella, capital de la sardana, d'en Jordi Feliu i Horta. Jordi Feliu ha estat instrumentista de tible, també de saxo i clarinet en diversos cobles. Com ara, quan va ser la Judit Valgena, 1997, Guanyes i Orquestra, 1998, i també la Sabatana. Aquesta sardana, Calella, capital de la sardana d'en Jordi Feliu i Horta, té un tiratge de 30 pels curts, 73 als llargs, i el salt és el 55. Copla, com vulgueu, en

Anem per la cinquena sardana de Castanyí. Té per nom Sant Llorenç Gran Reserva. El títol Chamorro i Rara. Aquest Chamorro, que sembla com el títol Chamorro, és un intèrpret de tenor i compositor de sardanes catalanes. A 6 anys ja va iniciar el solfeig i el clarinet. I als 10 ja va realitzar el seu primer concert. Ha composat diverses sardanes i una suite per a copla. La sardana 50 anys, dedicada al seu pare, va rebre el Premi Popular de Balades. La guerra escoltant, Sant Joan de la Reserva, tira a 33 de tots per 75 de llars i alçades a 61. Copla com vulgueu endavant.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Càpsules informatives.
4: Dissabte 15 a les 10 del matí a l'antic Hospital de Pobres hi haurà un taller gratuït de fotografia per a nens i nenes de 7 a 15 anys. A la tarda, a les 6 a Ràdio Tordera, hi haurà un escape room sobre les fake news i de 6:45 fins a 11:15 a la pista de l'Amistat hi haurà una ballada de salsa i bachata a càrrec d'Units per la Dansa.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modas Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modas Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. FM. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
11: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
10: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita.
12: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
13: Notícies en xarxa.
14: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. La plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha presentat aquest dijous una sol·licitud al govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l'operatiu ferroviari organitzat per la jornada de l'eclipsi. En un comunicat denuncien que es van registrar trens i andanes saturats, informació insuficient, canvis de via difícils de seguir amb seguretat i tancaments o limitacions d'accés en diferents estacions, malgrat la petició de la Generalitat de prioritzar el transport públic. Per aquest motiu, la plataforma també exigeix transparència, explicacions públiques i l'assumpció de les responsabilitats tècniques, directives i polítiques corresponents. Aquest matí, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ja lamentava la manca de planificació.
15: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa.
3: no hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
14: Per part de Renfe, l'única explicació fins al moment és que no va ser un tema de planificació, sinó de capacitat, ja que no hi havia més trens disponibles si es volia continuar donant servei a tota Catalunya. Seguim amb les conseqüències de l'eclipsi, ja que el sistema de sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos últims dies. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar després d'ahir a la tarda i el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben al moment. Eclipsi a banda, la previsió del temps també és una de les notícies de la setmana, en especial per la calor que està afectant el país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos per calor, amb especial atenció a la tarda d'aquest divendres. També hi ha avisos per calor nocturna, així com per tempestes acompanyades de fenòmens violents al Pirineu i al Prepirineu. Protecció Civil demana per atenció a col·lectius vulnerables en situacions de calor extrema i manté en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill moral molt alt. I una dona de 84 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina a Castelldefels, al Baix Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 3 ambulàncies, però les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquest matí, un home de 78 anys ha mort mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny. Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
15: Escolta.

seu director de la Pobla Manicea, de Sitges, i també la Vilanova Timbà, del Conservatori Musical de Música, mestre Montserrat, de Vilanova i la Joaquí. Amb la seva formació, en Jordi Colmicorté ha realitzat un treball molt interessant en el camp jazzístic, tocant la tenora en el grup i desenvolupant les possibilitats d'improvisació d'aquest instrument. Aquesta sardana, Joves dansaires, de Jordi Paulí Sifon, té un tiratge de 27 als curts, 85 als llargs i el salt és el 72. Doble com vulgueu, endavant.

0: artista, l'autor de més de 120 sardanes. Fundà el conjunt Camps i Solima i va ser membre fundador, director del conjunt Els Sucres. Va actuar amb la Corpa Ciutat de Girona i mantingué una vinculació notable amb la Vila de Casal, on va participar amb acte relacionat sempre amb la música. Aquesta sardana per dalt al niu té un tiratge de 31 als curts, 79 als llars i el salt als 56. Doble com vulgueu, la sardana per dalt al niu.
1: Yo no sé pensar, ¿eh? Si no me dice, yo me voy a pasar.

Anem per la vuitena sardana d'aquesta nit, que té per nom Picaires, d'en Carles Rovira i Reixac. Malgrat la seva tasca professional, químic expert en fosa, en Carles Rovira sempre troba espais per conrear la seva gran afició, que era la música, ja que generava un catàleg voluminós de prop de 150 sardanes. Assenyala que l'escriptor, que té per nom Picardies, tira 27 de curs per 75 de llargs i els sals els 59. Copla com vulgueu, endavant.

de poder treballar. I doncs ara només recordar-vos això, que ja estarem per les properes sardanes, serà el dia 25 d'agost i després ja també el 26, les audicions que tindrem, que ja seran de la Festa Major. Recordeu que el dia 25 d'agost hi haurà tot el tema de la trobada del curset de sardanes i també després hi haurà la Festa Major del 26. Recordeu també que demà hi haurà balls aquí a la plaça i que esperem que vulgueu també si us ve de gust. Així doncs, anem per la darrera sardana. Doncs la darrera sardana, la novena d'aquesta ballada, és Va Xiula, d'en Ferran Caballido i en Ric. Ferran Caballido és intèrpret de Fabuló en diverses coples i compositor, compta amb més de 30 sardanes estrenades, i aquesta sardana, Va Xiula, compta amb 35 els curts, 55 els llargs i el salt, el 41. Compta, doncs, quan vulgueu, en

Thank you.

0: 네.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts a l'Infopodcast d'avui, dijous 13 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són ajuntament, masmora i pretemporada. Ajuntament. L'Ajuntament de Tordera executa el desnonament de la parada de la barraca al passeig fluvial i també recorda que queden dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tordera. Masmora, l'alcaldessa de Tordera, detalla l'aptitud de l'aigua i l'excepció a Masmora i també es fa un balanç positiu de les festes d'estiu de Masmora malgrat les suspensions puntuals. Pretemporada. L'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el Sala Preferent. Avui comencem amb el Dia Internacional de l'Escarrania. L'objectiu d'aquest dia és cridar l'atenció sobre un disseny quotidià que ignora a milions de persones. Les tisores convencionals tallen malament amb l'esquerra, els pupitres amb pala a la dreta obliguen a girar el cos o els quaderns d'anelles es claven en la nina. I també eines com els llevetaps, ratolins o guitarres es fabriquen pensant en la mà dreta. Per al sant del dia, avui hem de dir que és Sant Hipòlit i els famosos que fan anys són Alan Shearer, que en fa 56, l'històric exfutbolista i golejador de la Lliga Anglesa, Lennon Stella, de 27 anys, cantant i actriu canadenca coneguda pel seu paper a la sèrie Nashville, i Sebastian Stan, que fa 44 anys, conegut pel seu paper de soldat d'hivern a l'Univers Marvel. Pels comptes enrere, hem de dir que per Sant Bartomeu, el 24 d'agost, falten 16 dies i per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, falta menys un mes, 29 dies exactament. Pel que fa a la previsió meteorològica a Tordera, el sol serà el clar protagonista avui i demà, sense gairebé cap risc de pluges. I a les hores centrals del dia, els termòmetres s'enfilaran fins als 34 graus. De nit, unes mínimes que es quedaran al voltant dels 22 o 23.
0: Infopodcast Tordera. Una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

big disgrace, waving your banner.

107.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

And if

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades d'avui dijous 13 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. L'Ajuntament de Tordera executa l'enderrocament i el desnonament de la parada La Barraca al passeig fluvial. L'operació es va fer per via administrativa i de forma forçosa després que el propietari no hagi retirat l'estructura de domini públic de manera voluntària.
2: Justament Masmorra
3: es va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat, no ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
1: L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmorra és l'única excepció amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra amb un resultat dins dels paràmetres establerts.
2: Justament Masmorra està en la mateixa situació. Portem resultats analítiques per sota de paràmetre i enteníem que estava al caure, no?, la declaració d'apta dels pous de Masmorra.
1: Últims dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tord de Festa Major 2026. El guanyador de la gimcana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat de l'etapa ibèrica. Balanç positiu de les festes d'estiu de Masmorra, malgrat les suspensions puntuals. Més de 200 persones es van reunir al sopar popular i al concert de Descosmopolitans.
4: Molt bé. En resum, puc dir que, bueno, han sigut curtes, però s'han gaudit.
1: I l'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. El conjunt tordarenc disputarà 5 partits amistosos, mentre Cristian Romero perfila una plantilla que apostarà per la pressió alta.
5: I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida. Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha iniciat aquest passat dimecres 12 d'agost de 2026 els treballs per enderrocar i retirar definitivament la parada de mercat coneguda com la Barraca, ubicada a la zona del Passeig Fluvial i al Parc de l'Amistat. L'actuació s'executa per via administrativa de forma forçosa en no haver-hi hagut una intervenció voluntària per part de Rostisseria Lares TSL, l'empresa propietària. L'origen de la disputa es remunta al setembre de 2022, quan la Junta de Govern Local va sancionar l'empresa amb la revocació de la llicència de venda al mercat dels diumenges, després que no s'acceptés el trasllat de la parada a una altra zona. Una mesura que sí que van adoptar altres parants arran de la reorganització post-temporal Glòria. Malgrat que la propietat ha dut el cas als tribunals, el juliol de 2025 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar la resolució municipal en exaurir-se tots els terminis i requeriments legals sense que la propietat hagi retirat les instal·lacions, el consistori ha donat compliment a l'acord de ple aprovat mesos enrere. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat el procés que s'està duent a terme sobre el terreny.
1: Que era el desnonament per via administrativa d'aquesta barraca. Arribem fins a aquest punt després de molts anys d'un tema que ha estat judicialitzat, que va iniciar-se el després del Glòria, quan es van revocar les llicències del mercat setmanal en aquest sector. Es van revocar en aquest sentit perquè no va acceptar el trasllat a altres zones, com va passar amb altres parades. Es va judicialitzar, s'han acomplert tots els terminis, s'han enviat tots els requisits a la propietat perquè desmuntés la barraca, que era parada de mercat. No ho ha fet el propietari, per tant ha hagut d'actuar l'Ajuntament per via administrativa, com això, un desnonament per ocupació de l'espai públic.
0: Aquest procés de desnonament administratiu no contempla cap tipus d'indemnització per l'empresa sancionada, ja que la pèrdua de la llicència i de la possessió de l'espai ve derivada d'un incompliment i una sanció administrativa prèvia. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha declarat oficialment apta per al consum de boca l'aigua de la xarxa municipal de Tordera. La mesura aixeca les restriccions que hi havia vigents al municipi després de confirmar que els nivells de substàncies perfluoroalquilades es troben per sota el llindar màxim permès. L'única excepció és la urbanització de Masmora, on la restricció es manté encara a l'espera d'una tercera i darrera analítica. Fins que no s'aixequi aquesta mesura, Masmora es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors de PFAS estan per sota el límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades de la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat al vistiplau l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. Així mateix, el consistori ha tornat a instar l'Agència Catalana de l'Aigua a esbrinar el més aviat millor les causes i l'origen de la presència de PFAS a Tordera.

Després de l'èxit de les darreres edicions, l'Ajuntament de Tordera ha tornat a impulsar la divertida proposta de recerca en l'equip Troba el Tord, que encara oficialment aquest diumenge 16 d'agost. Queden ja només dos dies perquè els que vulguin participar-hi facin la inscripció. Els equips hauran de posar a prova el seu enginy i el seu coneixement sobre el territori per trobar la figura d'aquest ocell tan emblemàtic. El tord pot estar amagat en qualsevol punt dels 84 quilòmetres quadrats de superfície del municipi, tant en el nucli urbà com en l'entorn rural. Per ajudar els equips en la seva cerca, el consistori anirà publicant pistes diàries a través del seu perfil oficial d'Instagram. L'activitat té com a objectiu fomentar la diversió, el treball en equip i la competitivitat sana, alhora que convida a descobrir el patrimoni i paratges de Tordera. La figura que s'ha de trobar és una peça artesanal única feta de fusta pel tordarenc Toni Ortega, artesà i membre de la Comissió de Festes. També aquí l'Ajuntament ha volgut agrair públicament la seva col·laboració. Per poder participar-hi cal complir els requisits següents: per començar a formar grups d'un màxim de 3 persones. També cal omplir el formulari habilitat al web de municipaltordera.cat fins al 15 d'agost. L'equip, també més ràpid en trobar el tord, haurà de guardar la figura amb cura, enviar un missatge privat a l'Instagram de l'Ajuntament i llavors serà premiat amb un sopar al restaurant La Tapa Ibèrica.

0: L'associació Units per Mas Mora fa un balanç molt positiu de les seves festes d'estiu celebrades el passat cada setmana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera. Després que l'any passat la festivitat es veiés afectada per la pluja enguany, els veïns i veïnes de l'urbanització han pogut refer-se i gaudir d'un programa concentrat, tot i que algunes modificacions d'última hora provocades per la calor i la falta de participació en certes activitats. El plat fort del cap de setmana es va viure durant la jornada de dissabte a la nit. El sopar popular va aconseguir reunir entre 200 i 250 persones, que van omplir la pista per compartir un àpat de germanor. La ballada, que va continuar amb l'actuació en directe del grup The Cosmopolitans, que va fer ballar el públic amb èxits de la música dels anys 80 i 90, seguit d'una sessió del DJ resident de l'entitat. El vicepresident d'Units de Mas Mora, Òscar Monroy, valora de forma molt positiva el desenvolupament de la festa.
1: Llàstima que vam haver de suspendre les activitats per nens per falta de participació, teníem poca participació i vam haver de suspendre alguna cosa. Pel que fa al sopar, doncs finalment van venir unes 200-250 persones. El concert va estar molt bé, va agradar molt. Música dels 80, dels 90, i després vam tenir el nostre DJ de l'associació i molt bé. En resum, et puc dir que bueno, han sigut curtes, però s'han gaudit.
0: La valoració global de la comissió és satisfactòria, havent aconseguit recuperar l'esperit festiu a la urbanització després de l'anul·lació de l'edició anterior.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera ja té el full de ruta marcat per preparar l'esperat debut del grup 4 a Preferent, després de conèixer la seva nova realitat competitiva marcada per una lliga amb 11 equips ascendits i 3 de descendits de divisió d'honor. L'equip ha dissenyat una pretemporada exigent de 5 partits que servirà per posar a prova la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. La pilota començarà a rodar el proper dijous 29 d'agost, on els tordarencs rebran la primera gran prova de foc davant el Marina Pou Sabadell, conjunt de primera catalana, categoria inferior a Preferent. El cap de setmana del 5 i 6 de setembre, l'equip es veurà les cares amb el Vilafant, equip de Preferent, i el 12 i 13 de setembre l'Atlètic s'enfrontarà a l'escola Pia Mataró, també equip de primera catalana. Els dos últims de duel seran contra equips que es troben a la Lliga, com els joves de Vidreres i el futbol sala Hostalriquenc, el cap de setmana del 19 i 20 i 25 6 i 27 de setembre, respectivament. Fem un cop d'ull al cel avui dijous sense canvis importants en una situació meteorològica que estarà dominada pel sol a tot Tordera, això sí, amb teranyines de núvols alts que apareixeran durant la tarda. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures es mantindran sense canvis, amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i màximes que oscilaran entre els 30 i 33 graus.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Gràcies. Gràcies i fins aviat. Els miralls de Dylan tornaran. Petó.